0: El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
1: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat. Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
1: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
1: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
1: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
1: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.

0: companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
1: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
0: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
2: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la Carta Blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
3: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
4: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
3: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
2: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
2: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
6: 3CAT Info.
2: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als

0: multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
1: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
2: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
3: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
5: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
6: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
7: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
8: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'Armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residències a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Knebworth, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell d'Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí com un propòsit d'ajudar i quan tenia mis oportunitats, com l'altre dia, 10 minuts, un gol, ja està bé.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts. Ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. I explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions. L'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món. És tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que sigui, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès aplica saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i, si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer, fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans. Que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del Lleida Tallo i Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Pleu rebost, sabeu què li passa, que el despatx on
26: perquè li importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamin, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
12: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y pa casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres 2 equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6a jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat. Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del Producte Interior Brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president, Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podrien endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte,

0: Hi ha, o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
1: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la Carta Blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
2: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
3: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
2: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
1: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
4: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
1: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
5: 3CAT Info.
1: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
6: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons...

0: Doncs Montse Balaguer avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
1: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
2: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
4: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
5: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
6: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
7: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Celles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hacer como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millor les transicions, defensar millor els duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts. Ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mal foc.
8: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atumant Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. I explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions. L'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès aplica saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i, si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer, fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conxita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de Sant James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tot Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans. Que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del Lleida Tallo i Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Pleu rebost, sabeu què li passa, que un despatx on
26: perquè li importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamin, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
12: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y pa casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6ª jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat. Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos Fa un país de producte interior brut, país destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president, Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca

0: tal per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
1: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
0: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
2: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
3: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
2: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
4: 3CAT Info.
2: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
5: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
2: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
6: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
2: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
4: El temps.
2: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment...

0: Moment, tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral. També han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
3: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
2: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
4: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
5: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
2: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
6: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'Armada espanyola, a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència de ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Knebworth, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell d'Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Celles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Per Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hace como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts. Ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente, que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atumant Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 4:05.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions. L'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A finals de setembre van caure uns 250 litres, estava dir 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i, si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer, fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conxita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandín a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la, en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans. Que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta es Tomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre, amb temàtica natalenca, a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Pleu el rebost, sabeu què li passa, que el despatx on
26: perquè t'hi porta el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Nau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar a l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
12: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Tresca Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6a jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos El país de producte interior brut, país destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president, Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat.

0: d'altres sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
1: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit el Catalunya a migdia.
2: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
1: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
3: 3CAT Info.
1: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
4: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
5: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
3: El temps.
1: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. amb sol durant bona part del dia. Podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens.

0: marcat de la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
3: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
2: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
4: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
5: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
2: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
6: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'Armada Espanyola, a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del Comandament Marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Knebworth, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell d'Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hace como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamin també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomf abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts. Ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: O sea, yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura, ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions. L'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos, s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4è nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, s'ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que sigui, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions d'aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A finals de setembre van caure uns 250 litros, quasi 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i, si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer, fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raúl Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la, en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans. Això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman. Ple el rebost, sabeu què
25: li passa, que el despatx on perquè li importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
25: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
25: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
13: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y pa casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres 2 equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
27: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 en facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest a més de 32 a 35 graus, amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen algunes acumulacions que poden passar dels 100 litres per metre quadrat en punts del litoral i prelitoral de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posant l'accent a demà, i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades. Cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus.
1: Potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu. 100%.
0: Doncs ara seguireu ampliant amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em podeu anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs, pensar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Loftus.
6: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well,
0: responsable als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox de l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institut.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB per educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
3: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
6: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus del sector empresarial, que li han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
7: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
8: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
9: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
6: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
10: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
6: I en una piulada a la xarxa, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses dia nord-americanes i que d'aquesta manera en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
0: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
6: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
2: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
6: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.
0: Per cert, que si guanya les eleccions, Alberto Núñez Feijóo proposa en aquest cas que els immigrants que cometin delictes greus perdin la nacionalitat.
4: El líder del PP prepara

0: castellà i el respecte als valors democràtics.
1: I Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE.
2: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que, malgrat tot, continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins el 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
1: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al Matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
0: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Oriol va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes, textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
1: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 2:15 per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector, en conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
2: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
0: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
1: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
2: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
3: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
4: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
2: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
0: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
5: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls amb algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten que cal més personal i els familiars dels reclusos reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
1: Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: La primera.
6: Hola, aquí.

0: journey, trying to make the most of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit.
1: Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seehorn per la sèrie Pluribas.
2: La segona.
1: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
2: I la tercera?
1: I el raper nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Loop Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
2: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
3: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru, quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos 140 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada que es preveu per avui hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya Central, Pla Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí es van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Programa especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per parlar amb tots els partits de l'oposició sobre l'anunci d'Illa de fer un pacte nacional per l'educació i de climatització de les aules. Després veurem com afecta aquesta calor a les escoles i als instituts anant a dos centres de Barcelona i Lleida. Parlarem amb professors i amb el cap de projectes de la Fundació Equitat.org, Joan Cuevas.
7: A 9:15 analitzarem els interessos en el sector immobiliari de diversos candidats d'Aliança Catalana a les municipals. En parlarem amb la periodista de Crític, Helena Parreño.
6: A 11:15, taula d'investigadors. Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
7: I a 11:00, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de la democràcia.
6: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem per Pequín, Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao, ni hao.
2: A Berlín saludem Jordi Regàs. Bon dia. Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
2: Des de Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia.
10: Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
2: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
11: Bon dia, què tal?
2: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
8: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital. Només n'està exempta l'aviació comercial.
2: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el riu de la Plata. Joan.
9: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc de 130 metres d'eslora amb motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel riu de la Plata molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
2: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
11: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro Super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit d'Alemanya és un 20% més car que a Catalunya. Al maig i al juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
2: I acabem en aquest cas a Madrid, amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll, l'alcalde es marca ara un nou objectiu, organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
12: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per la llau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
13: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
12: I recupera la vella aspiració d'Anna Botella el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
14: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
12: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
2: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
15: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és els que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en electricitat, i això és el que està passant. Anthropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
16: I think there's some chance that things go wrong, but, you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms
15: of... Segona cosa important, Anthropic s'esforcen molt a presentar-se com els nens bons de la intel·ligència artificial. Aquest que sentíem, que és Dario Amodei, el conseller delegat, va firmar el manifest demanant frenar la intel·ligència artificial i, de fet, fa molt de temps que això és veritat, que alerta dels riscos de la tecnologia i que demana que es reguli. De fet, a Dario Amodei li diuen professor panda perquè el consideren que té un estil molt de professor universitari i molt prudent. O una altra mostra que es presenten com els bons. Quan el Papa va publicar aquella encíclica sobre la intel·ligència artificial...
17: In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation.
15: Ho va fer literalment al costat de Chris Ola, un dels fundadors d'Anthropic, aquest que sentíem era el Papa donant-li les gràcies. El tema, evidentment, és si són realment tan bons. I aquí entra un contracte. 200 milions de dòlars que Anthropic va firmar amb el Pentàgon, evidentment per inversió militar. És veritat que va posar com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir: d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Anthropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Anthropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump, que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
18: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
19: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
20: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
19: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 6 i 28. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. Robert?
3: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
21: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
3: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
2: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
3: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió al Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
22: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
3: El Madrid juga al camp de l'Elx a partir de 2:15. Jugat a primera, Villarreal 1, Betis 2. També avui a la Ves València a les 8.
2: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matí ja ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a l'espera del canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
4: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic. Per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que ahir a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts, que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
5: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
6: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
5: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
6: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
0: I el cinquè, Emmys.
5: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons. I DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
7: El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
0: El segon, amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu sense res que ho demostri i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
0: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, amb què dinaran avui a la Xina?
7: La detenció d'un home que va atacar diverses persones diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió. Ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu va ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
0: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
8: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, se'l veu al faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral, el país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaurana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: Ara parlarem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat. Però abans, què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
9: El diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha
2: vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons l'afluència de les platges. El Diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INSA, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat dos excursionistes desorientats a la pica d'Estats. Els van buscar durant més de dues hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí i en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
0: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
9: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent, el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran en escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Dos quarts i mig de set del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les Drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
13: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer es reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
14: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
13: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
14: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
13: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, ella també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Què han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
5: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
13: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
15: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
13: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
5: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta, i és Vox.
13: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
5: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
6: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona, i 2 nens més que es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu.
5: I els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
6: Els seus primers ministres, tots 3 independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
5: Londres, Quim Olivares.
16: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
17: We have the right to referendum.
18: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
16: Els 3 reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
19: Bon dia. Sobretot, no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Lenzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
20: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals. O sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració. És a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
19: El doctor Camil Castelobranco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
21: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
19: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
6: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria o fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
5: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
22: Welcome back. Took some time. Plus, who else is going to get this place to the 4th of July?
23: Una gala on s'han coronat les sèries de Pity i Widow's Bay, i on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
5: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
24: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
25: Everything I can't believe in years later.
24: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Fierce, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
23: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
5: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
26: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I bones notícies per aquesta casa. Perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, la gran cita presentat per Dulceida.
23: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
5: I música?

0: Si sou fans d'Oasis, bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve, i tanca així les especulacions. Complien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí. A aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora. I avui es preveu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior i les més altes 37-38 a les zones més càlides de Ponent, interior de l'Ebre o de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà, ja durant el matí, entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, Prepirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions de més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. També densitat de cotxes a la C58 entrada a Barcelona. Mentrestant, al transport públic hi ha retards habituals a la xarxa de Rodalies. A l'R16 destaca l'endarreriment de mitja hora de l'Avant Express que ha sortit de Tortosa i que va cap a Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jaume. Té una empresa de treballs forestals i explica que el risc d'incendi condiciona molt la seva feina, especialment quan s'activa el Pla Alfa. És el protocol dels agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció i que limita el que es pot fer i el que no al bosc.
6: Jo no demano que em donin diners com a ajuda a pagar els treballadors. Jo el que vull fer treballar, encara que sigui unes hores al matí, arrastrar amb el tractor, que no hi ha tant perill o alguna altra cosa. No ho sé. No sé com es pot arreglar.
5: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex bursari tecnològic, va tancar amb pèrdues d'un 1%. A Europa, l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
14: Catalunya. Els transportistes no volen sentir a parlar.
13: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
12: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
4: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-la.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
19: Bon dia.
0: A Lleida, avui, el burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
16: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant al proper ple.
0: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions, a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
17: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar el Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox, amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs, amb una primera fase d'obres, que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes el 2028.
0: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià, i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
18: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país. Hi ha 10 cases afectades per les inundacions del 12 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia, de 3cat.info, entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
0: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.
19: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Josep Ebert i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
21: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
22: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
23: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
24: Pizzi, che, que bueno que viniste!
25: Encara més 50 anys de futbol en català, des de 1976.
26: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
25: On va començar tot.
26: A Catalunya Ràdio.
25: On tot continua.
26: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
25: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
26: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
25: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
26: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
25: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
1: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vix, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui a Menveja vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa, La Gran Cita, a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
0: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La Maldició de Widow's Bay.
2: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La Maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
3: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
5: La culpa no es de Marruecos, pero casi, porque una masa de aire sahariano va a invadir, bueno, perdón, va a entrar masivamente.
3: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
6: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás.
3: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
7: Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
26: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
27: Per què?
8: Tres bessones? Bessones són dues!
27: Ah.
8: Tres són trigèmines!
27: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
8: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
28: Tio, és veritat això?
27: És veritat, té raó.
8: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
26: La Renaixença matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, Canalia.
1: Bon dia, no ploris.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever? En aquest cas, la versió en directe que van fer a l'estadi de Wembley l'any 1986. I és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó. Formava part del disc, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornarem a tenir calor, temperatures que tornaran a arribar i en alguns casos fins i tot superar els 30 graus, i això té diverses implicacions. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia que la calor extrema de les últimes setmanes ha fet ajornar una part de la reforma del carrer Balmes de Barcelona, perquè les temperatures han estat tan altes que no s'han pogut plantar els 100 arbres que hi havia previst. Però aquesta calor té un efecte també molt directe a les escoles. Cada cop han d'afrontar més dies del curs amb temperatures de 30 graus en alguns edificis que, de manera molt àmplia, no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que vull dir que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó a les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona va permarcar, en aquest cas, el rumb de la segona part del mandat. El president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030-2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis, amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial, el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran amb facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi, a partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot a la C-58 venint del Vallès, a la B-23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem l'actualitat el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però abans repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
12: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
13: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: No perdre el tren.
14: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
15: A dia d'avui, els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis.
0: Mentrestant, conspiració malaltissa.
16: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
17: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà els interessos de ningú.
0: Cauen.
12: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
0: S'investiga.
14: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
0: 6 anys d'internament.
15: Pel menor que va matar ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
18: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Carrero.
19: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
18: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
16: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox, i també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
12: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
0: No està coaccionat.
14: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
11: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijóo si arriba a la Moncloa. Diu que perdran la nacionalitat?
15: El líder del PP sí, prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme. També s'hi acumulen una reincidència penal determinada.
0: Interessos immobiliaris.
14: Al Temps d'Àgora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
16: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdits hipotecaris.
12: Sílvia Oriols denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
0: Caixa Research Institute.
14: Avui farem el programa des d'allà a partir de 9:15. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vilasanjuan.
0: Problemes de subministrament.
15: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes.
0: 43 persones ofegades. Són

0: i Oasis a Barcelona.
1: Actuaran a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda dijous.
0: I la gran cita fa el salt més internacional.
2: Aquí arrenca una experiència única.
3: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
0: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al Club Blaugrana, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
4: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a quarts de 10, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí, moment d'anar al quiosc.
6: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Perdoneu, també és fotografia de portada, on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris, ho veiem al periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdina's TV per 1.200 milions d'euros. A la premsa de Madrid, diversos temes. El País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per traure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Trampolí de Ceuta.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
9: Mm-hmm.
8: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
8: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 19 a la Garriga i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
14: Retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, a la B23, la C32 i la 2 a Sant Feliu i Pallejà, i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
3: Parlant de mobilitat, al Maresme, viatgers contents el primer dia dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró.
15: Una millora molt reivindicada pels usuaris.
3: Mataró, Marta Vallès.
16: Es duplen les expedicions. Abans el servei acabava a les 3 de la tarda i ara ho fa a les 9 del vespre. Els viatgers estan satisfets.
17: A les tardes, si tens alguna visita, tries que dependre d'algú, o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
18: Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníamos bus, así que bárbaro.
19: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
16: Una nova parada a Mataró els permet enllaçar amb els busos que van directes a Barcelona. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I al Baix, a Sant Vicenç de Castellet, ha estrenat amb èxit el seu bus urbà.
1: Després d'anys de reivindicació amb les valoracions positives dels primers usuaris.
15: Segons han explicat el Regió 7, aviat en caldrà un més gran.
3: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat.
1: Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els sindicats actuaran com a promotors, segurament a través de cooperatives.
15: La cessió es farà per 75 anys i després el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. Jaume Collboni, alcalde.
20: Que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida

0: i fins i tot els teus descendents, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. Quan s'acaba aquest termini de temps, torna a recuperar-se la propietat.
1: El Garraf, Canyelles, Cubelles i Olivella redueixen un 84% la llista d'espera de dependència.
2: Segons explica l'Eix Diari, el nombre d'expedients pendents pel Pla Individual d'Actuació ha passat de 228 al gener a 36 al setembre.
1: I pel que fa a la cultura, atenció amb això. Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelitat, participarà en el Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
3: El CLAM es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
1: Nati Adell.
4: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Des de Manresa, Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: L'11 d'octubre de 1972.
6: I el número de la sort, el...
7: 7.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
10: 20 anys construint junts. Obramat.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
5: Els sons del matí.
13: El govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
14: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
13: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
15: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
16: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
17: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
12: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Climatitzar.
18: Condicionar l'aire d'un local, d'un vehicle, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. El govern aprova avui el pla anunciat pel president Illa, aquest programa per climatitzar totes les escoles del país en 5 anys. Reduir la temperatura i aconseguir un bon clima de negociació amb els sindicats de docents són figues d'un altre paner.
12: Matahari.
18: Dir que algú és una Matahari vol dir que és una espia, seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
12: SMS.
18: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
12: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 43.
19: Són les persones que han mort ofegades d'aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
12: 1.200 milions.
19: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma de dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
12: 80%.
19: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal, segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents i aliens al món humà.
12: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing, és un pàrquing ple de cotxes, i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
2: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
12: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos, i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
2: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que la Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
12: I a la tercera imatge ens arriba, en aquest cas, de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau, a Girona, i el seu entorn, tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
20: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la Ciotar Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada, també de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
21: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
12: I avui a La cara B del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al vell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà al Mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
12: Medicà.
22: I aquestes... Medicà. Medicà. Sí. I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, espereu aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona del Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
12: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
22: Fins ara, adéu-siau.
21: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòman. I la resposta era roba, amb B baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintar, o 26 lliures. I el cleptòman roba, amb B alta. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico, poètico, musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
12: Atenció a aquest titular que circula. L'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+. Marc Amorós, bon dia.
25: Bon dia. Scarlett Johansson ho ha dit a X en un tuit on afirma que els nens mereixen dibuixos animats sense personatges o referències queer, és a dir, sense referències a l'orientació sexual o a la identitat de gènere. Diu Scarlett Johansson en el seu missatge que els nens no tenen edat per plantejar-se qüestions com l'homosexualitat o el canvi de sexe i que sensibilitzar-los tant d'hora pot provocar que molts nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson, a més, denuncia en el seu missatge missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
12: Però això és real o fals?
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
1: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
25: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
12: Gràcies, Marc.
25: Adéu, bon dia.
12: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
4: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu Plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el Plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint del preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons. I

0: Són 8:15. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
2: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una cinquantena de residències.
1: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
2: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
1: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros al laboratori Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
2: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
1: I les sèries de Pit i la Maldición de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als Premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
3: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a 9:15 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
0: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil al transport públic, amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona, o els 5 minuts de retard en alguns combois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei de manera temporal per una avaria de l'autobús.
0: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
6: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
0: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa. El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix "El futur és aquí". I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial, i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera, i ens acompanyaran també al Caixa Research, des d'on farem el programa a partir de 9:15. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
8: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia, i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica en la mateixa línia que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos i alerta que Campa lliura un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès, al Periódico, diu que caldrà assajar la traducció dia per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase. Hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta. Això no depèn de mi. La decisió és dels meus creadors. I afegeix. Històricament, els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord? Però no estava Trump.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I sopem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i no deixem de fer.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
25: Doncs jo només sento la carretera.
24: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
1: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Christine Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Quina galeta puja com l'espuma?
2: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè, la clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa 30 Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull la Vanguardia.
0: De què hi ha un boom a Mallorca?
1: De restaurants colombians. L'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el frit o el tombet, que cada cop, diu, costa més de trobar.
0: I per què serveix la targeta negra a Romania?
2: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb mal comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès definitivament.
0: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
1: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè es reconsideri el trasllat
0: el
1: de... Sí, David Navarro. Molt implicat, es veu, en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
0: I si us dieu Mercè i viu a Barcelona, això us interessa.
2: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de festa major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
0: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades a les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney, demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real, social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada, algunes esportistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
4: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, Cinco Días diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural davant la creixent distància entre els costos que la tarifa reculada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
5: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
6: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar.

Enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periòdico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits. I qui també flipa, però amb els culers, és Rodri. Reconeix el Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir no al Madrid.

0: jugador que diu no al Madrid, a La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem-ne, nosaltres no som d'eixemot.
2: Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Perquè el catalanitzem.
0: Gabriel Jesús.
2: Però Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús...
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho, Rivaldo...
2: Ah, Rivaldo, val. Vale, va.
0: Rivaldo, Ronaldo...
2: Compro. Gabriel Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir, assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia a un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
5: Normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes, sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser cosa del vinagre.
2: El vinagre és
5: quan tens una mala vinagrada.
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil, amb vistes privilegiades.
6: L'allotjament del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandules sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponès.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Fenta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Biatchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc. Ella no va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Deixem al Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
2: resum.
4: Una merda.
2: Sí, culpa del vinagre. Canalies, qui fa anys avui?
6: Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba al 66. Una altra actriu que fa anys, Carmen Maura, avui en fa 80. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint-ne 54.
2: I el santoral.
6: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
2: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys...
8: 15 de setembre de 2006. PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què. Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los Apuñaladores, de Leonardo Sciascia. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara fa 20 anys, un temporal de pluja va afectar el nord i sobretot el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país.
12: Ho va anunciar Salvador Illa a la conferència de mig mandat al vespre.
13: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
12: També es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
2: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
14: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar
3: evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
2: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
12: En una entrevista de Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
14: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
3: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
12: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
2: I les sèries de Pete i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels Premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
3: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
2: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
12: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
2: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
15: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
2: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya que hi va morir als 99 anys. Fèlix.
16: Sí, vivia al poble de Bruguera, el Ripollès, encara dimarts passat. Per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
19: Ja he de sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
16: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de pintura catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
2: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
20: Doncs sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona que arrenca avui.
2: Ara.
20: Sí, ara, sí. Arrenca avui oficialment amb la
2: crida. Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
20: Efectivament. Mm-hmm. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
2: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que... Encara ho recordava la setmana següent, eh?
20: Sí, sí, sí.
2: Esteu en forma.
20: Sí, has de ser prudent, amb la mamadeta.
2: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
18: I tant, d'una banda al Liceu...
17: que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
18: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50-100 litres per metre quadrat, o fins i tot una mica més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant... De moment, avui el que sí que preveiem és una pujada a la temperatura. Avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
2: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. Mireia Sala.
23: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
24: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb Lara García. Avui parlem dels menús de migdia.
25: A Catalunya el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
26: Un menú amb tres primers, que en tries un, tres segons, que en tries un, i tres postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és un terra alta, tot sempre amb producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
25: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 18 euros, amb una oferta àmplia de plats i amb aigua i pa inclosos.
27: Hi ha sis primers a triar, com poden ser amanides, cremes, pastes, timbals, coques. Hi ha sis o set segons, peixos de llotja, carn a la brasa, guisat, i llavors hi ha sis o set postres a triar, aigua i pa inclosos.
25: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
28: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada o estofadeta i alguna cosa de talla a la planxa. I anem variant cada dia. És segons mercat, o sigui que fins al mercat mateix dia no sabem el que podem oferir.
2: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
30: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
0: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
1: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de 4 van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
4: Hombre, claro que pitar. Va no pitar. Claramente. Yo me traía Haaland... o a Julián Álvarez, també me traía, al Madrid, de 9, i metí a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
1: No haré más declaraciones.
2: Està bé, això. Això m'ho faré servir jo, també.
1: Sí, és fantàstic. Després d'aquest noi va arribar a casa, es va tancar un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.
2: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els qui preferiu encara una conversa a una pantalla.

0: Les 8, bon dia. El primer titular, aquesta hora el busquem a l'equip diari. Endavant.
1: Retencions a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç i a la C32 a Viladecans. A més, també hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i Montcada, d'entrada a Barcelona. Les dues rondes també van molt carregades amb problemes als trams habituals, sobretot en sentit Llobregat. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, en prioritat a un centenar d'escoles i institut. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per a la protecció de les dades de ciutadans europeus. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com a smishing i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de l'examen d'aquest any del nivell A1 de català previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la falta de places als cursos de català al Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern ja respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
2: Esports.
3: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Club Laurana. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel Club Laurana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui ha jugat l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho ha dit, com dèiem, a la conferència que va fer ahir davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. I la va seguir l'Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
5: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
5: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
8: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: En l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
9: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es manté Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions, 8 i 7 minuts. La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, una majoria són home i o persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Dos nens més van morir ofegats al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.

0: La presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses d'IA nord-americanes i que, d'alguna manera, n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com un model social europeu. Avisa que invertir en una IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus. El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig de cru provinent de l'Aràbia Saudita i malgrat els esforços de Trump per enviar als mercats un missatge de calma. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre vaixells l'han travessat des de divendres. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs hutis aliats de l'Iran els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas de petroli saudita. I la tercera via és l'oleoducte que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus assegurant a través de la xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del cru ha baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars.
1: 3Cat Info.
0: I a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar l'SMS, el seu àlies, i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha inclòs al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara, hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre. La mesura està inclosa en un pla antiestafes que també inclourà un canvi en les trucades comercials. A partir del 17 d'octubre hauran de fer servir el número 400 com a prefix. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de la prova d'aquest any de nivell A1 de català, amb l'examen previst per al 21 de novembre. Des del 2024, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta. Clàudia Roses.
2: El Departament de Política Lingüística, a més, ja ha fet públic el calendari de les proves de certificació per a l'any vinent. Les noves dates inclouen 6 nivells entre el març i el maig i una segona convocatòria al novembre amb l'A1 i la 2. No és casualitat que siguin justament aquests dos nivells inicials els que tanquen l'any. Són els més demanats per a les persones nouvingudes i també els que més tensionen les llistes d'espera als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, fa balanç de la situació.
3: Vam fer créixer l'oferta d'aquests cursos fins a 150.000 places, tant al Consorci com mitjançant convenis amb ajuntaments i amb entitats. Fent això, no només hem reduït la gent que no trobava plaça al Consorci del 20% al 5%, sinó que, a més, hem donat opcions perquè aquest 5% que no havia trobat un curs que li encaixessin els horaris, trobés cursos en altres llocs.
2: El departament signa convenis amb entitats i ajuntaments per coordinar l'oferta, però la demanda continua i el dèficit no ha desaparegut a tots els territoris i nivells.
3: Aquest curs que comença ara continuem creixent en oferta de places, tant de cursos propis del Consorci com de cursos finançats pel Departament de Política Lingüística i coordinats pel Consorci amb ajuntaments i entitats. En aquesta combinació, el que volem és respondre de manera més àgil a la demanda i adequar-nos millor a les necessitats dels aprenents.
2: Els que aprenen català de manera autònoma poden accedir als exàmens sense límit de places. El departament també ha simplificat els tràmits per obtenir el certificat. Ara rep a l'instant sense necessitat de cap gestió presencial.
1: 3Cat Info.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. Els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric. Londres, Quim Olivares.
4: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
5: We have the right to referendum. Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
4: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar

0: A viure, es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
3: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
4: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
2: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
5: Per on anava, pobre home, sí, amb un espet de terra, pobre.
2: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
7: Ho apuntàvem, temps ara de l'àrea de serveis a 3CAT Info, trànsit i temps. A aquesta hora connectem amb l'equip viari per saber quina és la situació a la xarxa viària catalana, també a la xarxa de transports del país. Connectem doncs amb la Mireia Sala. Bon dia, Mireia.
8: Bon dia, Marc. Doncs a aquesta hora tenim els habituals problemes per entrar a Barcelona. Al Baix Llobregat hi ha cues a la B23 a Sant Feliu i Esplugues i també per enllaçar el Papiol amb l'autopista P7. Retencions també a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans. També hi ha lentitud amb aturades a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, en especial a la de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. En aquesta mateixa ronda a Dalt també hi ha aturades de Cornellà a Pedralbes en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, no ens consten incidències a aquesta hora. Això és tot. Renovem la informació viària als titulars de 8:45.
6: El temps.
7: Amb el Jofre Genué.
9: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica d'estabilitat absoluta, ni un núvol de cel serè i de domini del sol, amb unes temperatures que avui prometen ser de ple estiu. De fet, esperem avui que el termòmetre toqui sostre. I, per tant, es puguin assolir més valors pròxims als 35 a l'interior, entre els 30 i 35 en general, i a Ponent i Terres de l'Ebre, Vall de l'Ebre, doncs valors que arribin als 37, 38, potser alguna xifra pròxima als 39. Calor de ple estiu, però que té les hores comptades, perquè a partir de demà s'inicia un descens de les temperatures i un canvi de temps. Serà més notable a partir de la tarda vespre, per tant, al matí encara no ho notarem gaire, però demà arriben ruixats i tempestes i amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot començant pel Pirineu, Prepirineu, i estenent-se pel nord de les comarques de Barcelona i Girona, arribant al vespre, fins i tot també cap a la costa central, alguns punts de la façana litoral, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa i entrada de la tramuntana. L'ambient es normalitzarà de cara a dijous i tornarà a la fresca.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Reprenem ara el fil de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb un objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar i detenir l'autor. I condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
11: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
10: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
6: 3CAT Info.
7: 3CAT Info. The Pit i La Maldición de Widow's Bay triomfen a les gales del

0: premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles, als Estats Units. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Reeve fa història en ser el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
1: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any.

Segurament els heu reconegut, són els Oasis, que en la seva gira mundial faran parada. A Barcelona, el duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips que es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va destapar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que han confirmat les últimes hores. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.

0: I de la música a l'escriptura, perquè l'escriptor i editor Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en la novel·la Intimista sempre és massa tard. L'obra s'endinsa en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense haver-ho decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família ja és massa tard, com explica Mas a aquesta emissora.
1: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En Nofre, que el mateix autor el qualifica de personatge pusilàmina, es deixa arrossegar per la vida, té una addicció que l'ajuda a superar el dia a dia, l'addicció a la ficció.
1: Els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
0: En aquesta història, sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu llibre anterior, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal, i que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. I pas endavant per al futur Museu Thyssen de Pintura Catalana a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes al 2028. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
2: Finalment, el projecte es treu a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any amb un termini d'execució de 18 mesos.
3: La primera fase, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
2: La primera fase del futur monestir de les arts de Sant Feliu de Guíxols ha de ser una realitat el 2028.
4: Catalunya al dia. L'informatiu diari de 3Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3Cat Info, amb Estel Batet Carles.
5: I som i t'escoltem.
0: D'aquí a poc més de 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Temps ara, 3Cat Info, per a la informació esportiva.
4: Esports.
0: Amb l'Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia.
7: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN. Són declaracions en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De chaos.
9: Crear caos.
8: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
8: Sí, con balón y sin balón.
6: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix, en aquest sentit, que no té gens ni mica de pressió.
8: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
6: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick.
4: 3CAT Info.
6: La sisena jornada de Lliga, que comença ja avui mateix, ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
5: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
6: L'extrem Jofre és baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències al seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui ja juguen 2 partits més d'aquesta sisena jornada de primera. A 9:45, Elx Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
10: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
6: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
11: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y... Estoy convencido que lo vamos a hacer.
6: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. El Betis, amb aquesta victòria, se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder amb 15 punts. I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I en futbol, 2 apunts més. A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. Mentrestant, ahir es va confirmar que el Barça-Madrid de la Lliga Femenina, corresponent a la 6a jornada, es jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda.
4: 3CAT Info.
6: En bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilern en Lleida, i ahir se li van fer més proves que han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. No ha tingut la mateixa sort el pivot de l'Ilern en Lleida, Atuman Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre, que es va fer divendres davant el Girona i que, per tant, es perdrà tota la temporada.
12: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Hem arribat a 8:45 del matí. Sintonitzeu 3CAT Info. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars d'aquesta hora, però abans actualitzem, com sempre en aquests moments, la situació del trànsit. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a la P7 de Mollet a Barberà, a la C58 a Sant Quirze i Montcada, la B23 a Molins i Esplugues i les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. A més, dos accidents obliguen a circular en pas alternatiu. L'últim ha passat a la comarcal 14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T310 a Riudoms.
0: De seguida, d'aquí a 15 minuts, ho ampliarem tot plegat, mentre us explicarem també que el govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers anys, 5 concretament, amb una prioritat a un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en l'educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. Tot això el mateix dia que hem sabut que la temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquesta estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. Ho ampliarem tot plegat, com també parlarem dels Estats Units i de Donald Trump, perquè el Tribunal Suprem ha tombat les seves intencions de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president nord-americà havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. I avui ha de començar l'audiència de Lleida, el judici que asseu al banc dels acusats l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Ho repassarem. I parlarem de la restauració a la tartera de Sollo, la pica d'estats que vol fer la Generalitat. Serà l'obra a més altitud que s'ha fet mai a Catalunya i servirà per ordenar el pas dels excursionistes i protegir aquest espai d'alt valor natural, a banda de reparar les destrosses de les tempestes de l'estiu passat.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 amb el davanter del Barça, Gabriel Jesús, que assegura, Audal, que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça.
3: En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. D'altra banda, avui comença ja la 6a jornada de Lliga amb el partit que obrirà l'Espanyol al camp del Rayo. El Barça ho farà demà amb el Racing de Santander.
0: I pel que fa al temps, cel serè i domini del sol amb termòmetres que avui tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà, en canvi, arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures. Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer davant de les més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. Una conferència que va seguir Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
5: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
5: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: D'altra banda, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
2: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran...
0: En l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es manté Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. D'altra banda, l'USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament, reclama tenir veu en el debat que proposa Illa per reformular el sistema educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que no s'entendria que això es fes sense la seva participació i la de les famílies. En declaracions al Més Nit de 3Cat Info, diu que és indispensable reforçar l'escola pública per abordar els reptes de l'educació de cara a la propera dècada.
9: El que hem de posar en el centre és l'educació pública. Per tant, una xarxa pública enfortida i ben finançada perquè al final és la que està assumint el percentatge més alt de complexitat i perquè, a més, és l'única que pot garantir el ple dret de tot l'alumnat a rebre l'educació en igualtat de condicions.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat. Segons les dades de Protecció Civil, és la xifra més alta des del 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter a l'altura de Manlleu i a les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
10: 3Cat Info.
0: 8:45 de 9 del matí, rebé judicial a l'intent de Trump de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim novembre. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes als domicilis dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi, i enmig de les veus crítiques que consideren que el pla viola la llei electoral i causaria caos en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern dels Estats Units. 4 dels 6 jutges conservadors i dels 3 progressistes han sentenciat contra els plans de Trump. La causa judicial no queda tancada del tot. El Partit Republicà de Trump treballa per retenir el control del Congrés en les eleccions del novembre en una cursa ajustada. Des que va tornar a la Casa Blanca, el president dels Estats Units ha intentat restringir el vot per correu. Això beneficiaria el seu partit perquè les enquestes indiquen que els demòcrates recorren més a aquesta modalitat de vot que els republicans. Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump vol annexionar Groenlàndia. Per això els participants a la cimera han demanat a la Unió Europea que prengui mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
11: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig demostra que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per a la llibertat i la seguretat i la pau d'Europa en la mateixa cimera. Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord amb els Estats Units sobre Groenlàndia. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa que havia conegut a Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i ha confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim aliat de Norwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat, britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. L'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa del sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'expulsió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure els exemplars a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
12: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
0: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan menjant els pops. I Londres ha tancat els actes de l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge a l'església de St. James. La gira internacional, que ha recorregut 10 països, ha reivindicat la figura de la soprano i pianista barcelonina, musa i intèrpret de referència als compositors com Pau Casals, Enric Granados o Robert Gerhard. Mireia Domènech, comissària de l'any Conchita Badia i besneta de la cantant.
13: Conchita Badia, en el moment de la Guerra Civil, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. Ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure.
0: I més temes a aquesta hora. La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originàriament en català. L'acord permetrà a la BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment de 3Cat produït per Insista Televisió i presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, més coneguda com a Dulceida.
10: Torna al Catalunya Nit.
14: Tornem, però amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
10: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
16: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I abans de l'àrea de serveis encara us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè en construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més concessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
17: Tot el teu projecte de vida, en 75 anys, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ross són els secretaris generals de Catalunya de Comissions Obreres i la UGT, respectivament.
18: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
19: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos no caldrà ser militant dels sindicats, només s'haurà de complir els requisits del registre de sol·licitants. En punt, 3:15 del matí, àrea de serveis a 3Cat Info, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari per conèixer la situació del trànsit a la xarxa viària catalana, també els transports públics. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs un vehicle avariat al tram inicial de la C-58 de sortida de Barcelona talla un carril i provoca cua al nus de la Trinitat en direcció Sabadell. A més, en aquesta autopista es mantenen les retencions d'entrada a Sant Quirze i a Montcada. També hi ha aturades a l'AP-7 de Mollet a Barberà, a la B-23 a Molins i Esplugues i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i en sentit contrari de Cornellà a Pedralbes. A la ronda del litoral, lentitud de Santa Coloma, Ciutat Vella i també a la zona del port. Recordem també que dos accidents obliguen a circular en pas alternatiu i provoquen cua. L'últim accident ha passat a la C-14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T-310 a Riudoms. Fins aquí la informació viària. Renovem dades als titulars de les 9.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: Fins ara.
10: El temps.
0: Una crònica del Jofre Genuer.
20: Aquesta matinada les temperatures no han baixat dels 25 graus al barri del Raval de Barcelona, han tornat a alguns valors tòrrids de manera molt local, també a Portbou, gairebé 25. I en general l'ambient és menys fresc en dies enrere, més suau, però encara amb temperatures força acceptables. De fet, al Pirineu el termòmetre ha arribat a situar-se a prop dels 9, 10, 11 graus, els valors més baixos, és el cas, per exemple, del Pont de Suert. Avui esperem que els termòmetres toquin sostre. Calor intensa de ple estiu arreu del país, entre els 30-35, i de fet a Ponent, Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre, a Terres de l'Ebre, les zones més càlides del territori, doncs pot haver-hi xifres que arriben als 37, 38, potser algun valor pròxim als 39. Una jornada de sol, de cel serè i de tranquil·litat, però és la darrera, perquè demà s'inicia un canvi de temps, sobretot a la tarda. Potser el matí encara no es notarà, però a la tarda començaran a aparèixer nuvolades amb ruixats al Pirineu i s'estendran de nord a sud per les comarques de Girona a Barcelona, de cara al vespre arribant també a la costa central, localment amb alguna tempesta que pugui ser intensa. De fet, hi ha avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit. Demà a la tarda, vespre, amb molta precaució per aquest canvi de temps brusc que farà baixar les temperatures i, sobretot, de cara a dijous, ens durà un ambient un altre cop molt fresc i suau amb entrada de la tramuntana. Per tant, acabarem la setmana amb un ambient més propi de setembre, gairebé de tardor.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 9 del matí. Ara fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben des de diferents punts del país.
10: Catalunya al dia.
0: I comencem a Lleida, perquè avui comença a l'audiència de Lleida el judici pel conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de les carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats i contractes d'obra pública. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Benet va ser durant més de 20 anys el cap de carreteres a Lleida i el Ministeri Públic li demana 12 anys de presó i 37 d'inhabilitació. També està acusat d'un excap de conservació d'aquesta delegació, a qui demanen 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació. Estan acusats de beneficiar una empresa en l'adjudicació de contractes de conservació de carreteres i d'afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma sense fer comprovacions, facilitant un aprofitament econòmic. D'aquesta empresa hi ha dos acusats, per aquí la Fiscalia demana una condemna de 13 anys de presó. També s'asseurà al banc un familiar de Benet que s'enfronta a una petició de 4 anys per blanqueig. Tot plegat és una peça separada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que va comportar la detenció del president de l'ens provincial, Joan Renyer. La vista es prolongarà durant 8 jornades. Es preveu que hi declarin una trentena de Mossos d'Esquadra i una vintena de testimonis.
0: I ha estabilitzat l'incendi que des d'ahir crema en una empresa tèxtil de Mataró, al Maresme. Dues dotacions dels bombers de la Generalitat hi han treballat tota la nit per evitar que les flames afectin altres naus i aquest matí faran una nova avaluació. El foc es va declarar ahir a la tarda i els més de 200 treballadors que hi havia a l'empresa van poder sortir pel seu propi peu. No hi va haver ferits. Fins a 13 dotacions van treballar en aquest incendi.
10: Catalunya al dia.
0: La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo a la Pica d'Estats en una obra que es farà a uns 3.000 metres d'altitud i que serà de més altura executada mai a Catalunya. L'actuació servirà també per ordenar el pas dels milers d'excursionistes que cada any pugen al cim i protegir una zona molt sensible del Parc Natural de l'Alt Pirineu, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: La tartera és el tram del camí que va del refugi de Vallferrera fins al port del Sotllo a 2.910 metres. L'estiu passat, una forta tempesta va provocar una barrancada que va malmetre el sender i des de la aleshores, els excursionistes han d'anar per un desviament de més pendent i més insegur en una de les zones més visitades del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ara, la Generalitat vol aprofitar la intervenció per posar ordre a tot aquest tram. Es marcarà un únic camí principal perquè els visitants no vagin obrint dreceres i així reduir l'erosió que provoca el pas constant de persones. Ho explica el director del parc, Marc Garriga.
5: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode pels visitants i evitar també accidents.
3: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
22: A Catalunya, la sargantana pallaresa viu per sobre dels 2.000 metres i arriba pràcticament als 3.100. La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
3: El projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
0: I comença la negociació entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià i els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Alcanar, Jordi Barranca.
23: Gairebé un any després del 12 d'octubre, data de l'última aiguat que ho va fer canviar tot, el consistori i els veïns ja han començat les converses que han d'acabar amb la compra de les vivendes. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Són declaracions aquí a 3Cat Info.
24: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils. Saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada 2 anys tinguis que anar canviant mobles, cada 2 anys perdis ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
23: Tot i això, lamenten la incertesa que tenen i és que ells, particularment, no saben quan començar a buscar el nou immoble.
24: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document, és un document privat i no té cap validesa. És a dir, quan fas el pas. Jo sempre li dic a la dona el pas només lo podem fer el moment que tinguéssim els diners al compte.
23: L'Ajuntament destaca que s'està avançant més ràpidament del previst en alguns dels tràmits previstos al protocol que el mes de desembre passat van signar amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir de la 1, al Catalunya al dia, també sentirem què diu l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera.
0: I les barques de l'Estany de Puigcerdà, que aquest estiu han tornat a navegar, es podrien mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament vol allargar aquest servei després de l'èxit de visitants per potenciar el llac com a símbol de la capital ceretana. Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
25: Les barques van tornar a l'Estany de Puigcerdà a principis d'agost, després d'una aturada de 5 anys. És un dels principals reclams turístics del poble i la resposta dels visitants ha estat molt positiva, com explica Òscar Nicolau, de l'empresa Cercle d'Aventura.
26: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir.
25: Ara l'Ajuntament vol que aquest servei estigui actiu tot l'any, també a l'hivern, si el temps ho permet, i que vagi de la mà de nous serveis. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
27: El llac, al final, és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'Estany.
25: El consistori ja treballa en la nova licitació amb l'objectiu que es pugui posar en marxa les properes setmanes. En canvi, per ara, no hi ha cap previsió perquè tornin els tradicionals passejos en burro al voltant del llac.
0: I el reconegut director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat, el britànic Stephen Frears, vindrà al Bages per Festival Internacional del Cinema Social. Us ho avança aquesta emissora, corresponsal al Bages, Natia Dell.
2: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. El Clan també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats aquest any a festivals de cinema internacional: Fjord, de Christian Mingyu, Palma d'Or de Cannes, Yellow Letters, Digger Katak, Lleó d'Or a Berlín i Josephine, de Beth Araujo, gran premi del jurat de Sundance. Pel·lícules que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil.
0: Tot plegat al Catalunya al Dia, a partir de la 1 del migdia.
10: Esports.
0: Hola, Al Serra, bon dia.
4: Bon dia, bona hora. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip a portar moltes coses. Afirma que pressionar més forma part del seu ADN. Són declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Mm. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
4: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar en que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix en aquest sentit que no té gens ni mica de pressió.
6: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
4: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en el partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick.
10: 3CAT Info.
4: És que la 6a jornada de Lliga comença ja avui mateix i ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
8: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
4: L'extrem Jofre és baixa per lesió per aquest partit, per unes molèsties del pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències del seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen 2 partits més, també d'aquesta 6a jornada de primera. A 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
9: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
4: I abans, a les 8, l'Alavés en rebrà el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
11: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
4: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-Betis 2. El Betis se situa amb aquest triomf segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder. I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que, entre d'altres temes, ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I ahir també es va confirmar que el partit Barça-Madrid de la Lliga Femenina de Futbol, corresponent a la sisena jornada, es jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre i a partir de les 5 de la tarda.

Dimarts 15 de setembre del 2026, antigament, vés a saber quan, avui era el dia en el qual començava el curs escolar. Vés per on, en mitja horeta l'alcaldessa i el regidor David Martínez començaran la seva habitual recorregut pels centres escolars de Sitges a l'inici de curs, l'endemà que el president Illa hagi anunciat que totes les escoles públiques catalanes estaran climatitzades el 2031. N'hi ha 2.500. Nosaltres, que som de lletres, no sabem com han fet els números, però 2.500 escoles al 2031, que és aquí a la cantonada, eh? 5 anys. Això vol dir 500 escoles per any. Això vol dir com a 10 escoles per setmana. Deixem-ho de moment. Bé, el cas és que, com els dèiem en mitja horeta, l'alcaldessa Aurora Carbonell i el regidor David Martínez començaran aquest recorregut pels centres escolars de Sitges, avui que David Martínez torna a ser un dels noms del dia. Si la setmana passada la regidora Eva García es preguntava si la seva feina respon al seu sou, en la línia que encetà Nacho Rubí en el ple municipal del juliol, ara és Verds en Comú Podem, la formació de la regidora Carme Gasulla, que està en mode crítica continuada des que va deixar el govern, la que presentarà en el ple de setembre una proposta d'acord per reprovar el primer tinent d'alcaldessa i instar l'alcaldessa a retirar-li les competències en l'àrea de governació. I en part ho argumenta, prenent la paraula, també a l'argumentari dels regidors de Fets per Sitges i el Partit Popular. Rebla el memorial de Greuges amb el que Comuns Verds creu que és la cirereta del pastís. Que el regidor David Martínez no fos present a la reunió per preparar el dispositiu de seguretat per Santa Tecla. Verds en Comú creu que cal assumir responsabilitats polítiques per manca de dedicació, seguiment i implicació a les responsabilitats del govern. Veurem què passa durant el ple del proper 30 de setembre, perquè el d'aquest dijous és extraordinari i té un altre objectiu. Avui, que més de David Martínez, hi ha un altre nom. Res a veure, eh? I aquest sí que no té discussió en un altre registre. Kevin Bacon, un dels grans de Hollywood, que rebrà el gran premi honorífic del Festival Internacional de Cinema. Després els ho comentem. Però ell es va presentar, com els dèiem, a Madrid, el que quedava de la programació, i el nom que va aparèixer és el de Kevin Bacon i el de la seva parella també, que seran a Sitges, i els dos rebran el gran premi honorífic del Festival. Kevin Bacon, que té un llistat de pel·lícules sensacionals. En uns moments en farem un repàs. Avui que s'ha fet clar, a les 7 i 4 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 32. El sol es pondrà a les 8 i 3 minuts i es farà fosc a les 8 i 31. El dia s'escurçarà 2 minuts i 42 segons, quedant en 12 hores i 31 minuts de llum solar i 11 hores i 28 minuts de foscor. I sí, tenen raó, en una setmana estarem ja fent bullir l'olla, perquè estarem en vigília de Santa Tecla. Per tant, en una setmana estarem ja més o menys a punt per la cívica, pels morterets de les dues del migdia, per tot plegat, en una setmaneta només. Els continguts d'avui, en uns moments, saludarem el director dels Museus de Sitges, Txema Romero. El 9, el 10 i l'11 d'octubre, les Jornades Europees del Patrimoni, però torna a començar el curs també per als Museus de Sitges, i nosaltres, que no tenim cap altra cosa que preguntar allò que vostès ja esperen que preguntem. Què és el futur de Can Fals, el futur del Museu Romàntic de Can Llopis. Bé, totes aquestes coses que estan encara aquí sobre la taula en espera d'alguna solució. Per cert, que el lema de les Jornades Europees del Patrimoni és ben concloent. Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Mai més ben dit en el cas d'alguns dels nostres, diríem, elements més valuosos del patrimoni. A la segona hora de programa, la pandonista de Santa Tecla, Maria Dolors Carbonell. Ja m'havien proposat dues vegades ser pandonista, però en aquell moment no em veia en situació d'afrontar-ho. Això és el que la Maria Dolors diu en el programa de la Festa Major d'enguany, però, òbviament, després d'aquests dos moments especialment complicats, arriba el tercer, i a la tercera no només anirà a la vençuda, sinó que la Maria Dolors, absolutament disposadíssima a passar la millor Santa Tecla de la seva vida. Després tindrem ocasió d'escoltar les declaracions de l'alcaldessa i del regidor David Martínez en aquesta visita a les escoles que començaran en breu, i acabarem el programa amb una iniciativa del tot singular. Parlarem amb Marisa López i amb Daniela, a veure si ho dic bé, Pomerening, de la T
Teen Disco Fiesta Blanca. Què és això? Una festa destinada a nois i noies d'entre 11 i 15 anys, preadolescents, adolescents, sense mòbils. Una discoteca sense mòbils, òbviament, i sense alcohol. A l'únic del Port d'Aiguadols, aquest divendres 18 de setembre. Edat de 13 a 16 anys, la festa a partir de les 8 del vespre fins a les 11, possibilitat de sopar, però, com els dèiem, sense mòbils i, òbviament, també sense alcohol. A veure com funciona això, a veure com funciona això, dins aquest degoteig d'activitats en què els mòbils comencen a quedar arraconats i, òbviament, en favor de les relacions humanes, que és el que ha de ser. A veure què ens expliquen la Marisa i la Daniela per tancar el programa d'avui. I està clar, us haurem de preguntar com controlaran l'assumpte dels mòbils. Si es quedaran tots els mòbils a la porta, si faran com a les classes de les escoles, si es ficaran tots a dins un cistell, si els nois i noies aguantaran 3 hores o més de 3 hores sense els mòbils i no passarà res. Bé, doncs, d'això en parlarem. Anem a fer un repàs ràpid a l'agenda d'aquesta setmana, recordant que continuen obertes les inscripcions al Centre de Formació d'Adults. Al carrer Sant Honorat número 28, els cursos formals, els cursos no formals, els cursos d'idiomes, els tastets artístics, els tastets de noves tecnologies, els tastets culturals. Qui vulgui més informació, només cal que passi pel Centre de Formació d'Adults de Sitges, però això sí, no obedeu, no us espereu massa, perquè fa dies que les inscripcions estan en marxa. Carrer Sant Honorat número 28, els matins entre les 9 i la 1 i a les tardes entre les 5 i les 7. Demà dimecres, campanya de donació de sang al Parc de Can Robert a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9. Qui vulgui ja demanar tongada per donar sang, només cal que vagi al web del Banc de Sang, bancdesang.net, bancdesang.net. Allà hi trobaran, doncs, òbviament, amb el codi postal, Sitges i, aleshores, l'escandall horari perquè puguin reservar plaça. Demà dimecres, dia 16, a partir de les 5 i fins a les 9, campanya de donació de sang al Parc de Can Robert. Demà dimecres, ho diem, però molt probablement ja deu estar ple, que la síndica de Greuges serà al Miramar, us ho hem vingut comentant aquests dies, el telèfon de la síndica de Greuges per demanar cita per qualsevol consulta que tingui relació o bé amb les gestions de l'administració o bé amb les companyies de serveis, fonamentalment el 900-124-124, 900-124-124. I en el Mar de Santa Tecla, demà que s'inaugura ja l'exposició que ensenya els dracs infantils, els gegants infantils, els cabeçuts infantils, demà s'inaugura a partir de les 6 de la tarda al Mercat Vell, del Garatge al Carrer, aquesta exposició que ensenya el bestiari infantil de Santa Tecla. Demà es podrà veure a partir de les 6 i fins a les 8, el dijous i el divendres, també de 6:15 fins a les 8, i el dissabte es podrà veure entre les 11 i les 2 i entre les 6 i les 8. Exposició del Garatge al Carrer a partir de demà dimecres dia 16 a les 6 de la tarda.

El dijous, ple extraordinari. Com els hem vingut dient, demà ho tornarem a repetir. El dijous el programa començarà 5 minuts abans, més que res per saludar-los. I per dir-los bon dia, què tal, com estan? En uns moments el ple extraordinari per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal. Saben que aquest és un ple extraordinari a partir de la iniciativa de Junts per Sitges, del Partit Popular, de Fets per Sitges i del Margalló. Aquestes han estat les quatre formacions polítiques que van sol·licitar la convocatòria de ple extraordinari i el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, no assenyala una hora concreta per la celebració del ple extraordinari, per tant, com si l'haguessin volgut celebrar a les 11 del matí, a la 1 del migdia o a les 4 de la tarda. Serà a les 9 del matí, aquest dijous, dia 17, i evidentment els oferirem en directe i que duri el que duri. En principi, tampoc té massa volta de full això, perquè és un punt, de fet, tot i que hi ha un desplegament, diguem-ne, de temes a partir d'aquest assumpte bàsic, que és la governabilitat. Fins i tot aquest ple proposa parlar de les actuacions treballades i programades pel govern municipal en relació a la seguretat de la matinada de Sant Bartomeu, els aldarulls de Sant Bartomeu. Fins i tot aquest assumpte també està ficat a dins la relació de temes en aquest ple extraordinari del proper dijous. Sigui com sigui, demà els ho detallarem amb més claredat, però dijous, a partir de les 9 del matí, ple extraordinari a l'Ajuntament. Dijous, dia 17, a partir de 7:45 del vespre, la gralla, taula rodona, prèvia Santa Tecla, amb el títol Seguretat, Generacions i Identitat Cultural, amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, el president de la Comissió Municipal de Festa Major, Xavier Salmerón, i la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime, moderarà Maria Junyent. Hem d'afinar aquests... Després els explicarem, això, És que hem posat un... Bé, després els ho explico, perquè té la seva gràcia, com es fan que sentir pum, pam, pam, les portes. Bé, total. El debat aquest dijous 17 de setembre a partir de 7:45 a la Vermuteria La Gralla, Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Molt probablement també aquest assumpte dels aldarulls de la matinada de la Festa Major també apareixerà. Això serà el dijous dia 17 a partir de 7:45, perquè el dijous dia 17 es tancarà a les 10 de la nit a Can Fals amb les Gitanes Dantes de l'agrupació de Balls Populars. Ja ho saben que cada any els temes d'actualitat en aquesta nova edició de les Gitanes Dantes, el dijous 17 a les 10 de la nit a Can Fals. Anem per divendres, dia 18, aquesta prèvia de Santa Tecla, que és molt intensa en activitats, a partir de 7:45 de la tarda, assaig popular de la canalla de la Jove de Sitges. Atenció, perquè és assaig de canalla. Òbviament hi pot anar tothom, però especialment la canalla. L'assaig de la Jove prèvia a Santa Tecla és la vigília. De la vigília, és a dir, la setmana que ve. Però aquest divendres, dia 18, a 7:45 a l'Ajuntament, assaig popular de la canalla de la Jove de Sitges. I aquest divendres les tindrem a totes elles i a tots ells. Aquest divendres, dia 18, a les 9, al Prado, la nit de les pubilles i els hereus. 16 candidats i candidates al pubillatge d'aquest 2026 al Prado a partir de les 9 del vespre, o sigui, a veure què ens surt d'aquesta nova nit de les pubilles i els hereus. Festa de la Verema, cap de setmana, 2, 3, 4 d'octubre. Saben que des de fa anys està partida la Verema, ho dic, perquè encara ens trobem gent que diu, colta, i les botes de vi i el concurs de trepitjadors. Bé, l'elecció de pubilla i hereu. Aquest divendres, Festa de la Verema, cap de setmana del 2, 3, 4 d'octubre. I aquest és el cap de setmana també de la nit de foc, de la nit de foc del 2026, a 7:45, la Timbalà.

9 a les 11 a Can Fals, la trobada de gegants, cabeçuts i dracs petits. Dissabte dia 19 a les 11 del matí, el dissabte dia 19 a les 12 del migdia a la Fregata, el vermut de Santa Tecla que organitza el Prado, i el dissabte dia 19 a les 5 de la tarda als jardins de l'Hospital, concert de la Suburban, que els avis i àvies el viuen, bé, és que les poden imaginar, el repertori de banda, com agrada sempre, bé, doncs als jardins de l'Hospital, dissabte dia 19 a les 5 de la tarda, concert de la Suburban. El dissabte dia 19 a les 7 de la tarda, el grup d'estudis sitgetans s'inaugurarà l'exposició del 27è aniversari del concurs de fotografia de Festa Major. Tot això dissabte. Diumenge al matí, també festa grossa a Baix a Mar, perquè el diumenge al matí tindrà lloc l'exhibició de balls infantils, la concentració de dracs i les colles infantils i els versos dels diables infantils. Òbviament, els versos que els podran escoltar també el dilluns al matí i els tindran al nostre web per tots aquells que els vulguin reescoltar. Diumenge dia 20, tot al matí, A partir de les 10 del matí, l'exhibició de balls infantils, la concentració de dracs i colles infantils i els versos dels diables. I el diumenge dia 20, a la tarda, el trasllat de Santa Tecla, atenció, a les 6 de la tarda del diumenge dia 20, fins a l'ermita de Sant Sebastià, amb Maria Dolors Carbonell, que estarà esperant a Sant Sebastià l'arribada de Santa Tecla. Acompanyarà el tabernacle de Santa Tecla, òbviament, autoritats, el senyor rector i la banda Terra Bastall. Diumenge dia 20 a les 6 de la tarda. I el diumenge dia 20, a 8:15 a l'Escorxador, presentació del documental d'aquest treball final de grau de comunicació audiovisual titulat Que no s'apagui la gralla. Aquest treball sobre el 50è aniversari de l'Escola de Grallers de Sitges que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebleza i en Roger Prats. Aquest diumenge a partir de 8:15 del vespre a l'Escorxador.

0: Estem fent un sketch còmic. Però crec que estem en els minuts finals de l'esquetx còmic. Crec que sí. Xema Romero, bon dia i bona hora.
1: Molt bones, com estem?
0: Què tal?
1: Bé, bé. Encantat de ser aquí un altre cop.
0: Estava ara, no sé per on començar.
1: Ah.
0: Perquè estàvem dient, potser que comencem per allò que vostès estan... Escolta, pregunta-li per... Què és allò? No, va, començarem per una cosa molt bonica que ha viscut el director dels museus de Sitges, que és Sant Bartomeu a Can Fals.
1: Sí, realment bonic, sí.
0: Jo diria que és el més bonic que ha viscut el director dels museus, des que és director dels museus, des del punt de vista social, des del punt de vista popular.
1: I emocional. Sí, jo crec que va ser un moment d'entendre, més enllà del valor patrimonial, indiscutible, de certs edificis, el valor emocional que tenen, i que ha de tenir sempre el patrimoni, però que en aquesta vila té una energia increïble.
0: Un patrimoni estimat, eh? Deu tenir aquesta sensació, eh?
1: Estimat i un gran regal que ens va fer el Consorci, la Comissió de Festes i el pandonista, evidentment, que és el que ho va sol·licitar. Un autèntic regal.
0: Ara col·locarem la subordinada. És cert que això va ser més difícil del que semblava?
1: Jo crec que més difícil, o sigui, difícil en un primer moment, perquè realment ja sabem que les administracions doncs, estem sotmeses a una normativa i que un edifici doncs, que actualment no està obert al públic, obrir-lo amb les condicions de seguretat, però en el moment en què es va prendre la decisió, tot l'engranatge del consorci, dels museus, va treballar per fer-ho possible.
0: És a dir, difícil de convèncer algú inicialment i un cop convençut, endavant les atxes?
1: Sí, de canviar. O sigui, jo crec que el canvi és el que és difícil. O sigui, realment, quan una cosa no l'hem feta o l'estem fent i la...

0: fent d'una altra manera, això és una dificultat en tots els camps de la vida, no? En el moment en què la decisió es pren, insisteixo, va ser molt més fàcil.
1: Ha servit això per propiciar, no sé si dir, alguna decisió més immediata sobre Can Fals o per fer avançar alguna cosa a Can Fals?
0: Jo crec que decisivament, o sigui, sí, ha servit per adonar-nos i per tirar endavant algunes idees que ja teníem i que ens hem convençut que les hem de continuar i que ens ha donat més força i energia. Absolutament. Evidentment, el que ja està en marxa, això no ho aturarà ningú. I vull dir, jo no és que hagi començat a fer coses. Jo ja fa anys, l'anterior directora ja va posar en marxa i jo crec que aviat veurem els fruits de tota aquesta feina i, evidentment, el darrer any i mig hem continuat amb aquesta línia. I això, doncs, el que hem de fer és que ens doni més energia per activar, per pressionar, per seguir treballant, però també per obrir altres vies.
1: Hem començat per aquí perquè, esclar, pel Sitge tants, això de Can Fals ha estat com el caramel a la porta d'un col·legi, com el pal i la pastanaga. Te'l dono, sí. I després te'l trec. Te'l dono i després te'l trec. Els baixos de Can Fals, que van ser, fins i tot, allà hi havia hagut la botiga dels museus, hi havien fet exposicions. Era un lloc molt bonic, on molts hi anaven, perquè precisament atrets per tot aquest encant de Can Fals, tot es va tancar per motius de seguretat. Ara s'ha pogut mig obrir per mort que Sant Bartomeu estigués allà, ha tornat a mereixer aquesta alegria col·lectiva de tornar a veure Can Fals i ara torna a estar tancat.
0: No poden ser miratges, això.
1: Ja.
0: Té pinta, no?
1: Aleshores, esclar, la qüestió és si és que hi ha més o menys alguna cosa més clara que fa mesos enrere sobre la possibilitat que Can Fals definitivament allà hi comenci a passar alguna cosa que vagi més enllà d'aquests intents tímids d'obrir.
0: Sí, i el que passa és que això s'ha d'informar en el moment, o sigui, és imminent, o sigui, el que passa és que jo no puc avançar-te més que no la intenció, la feina...
1: És imminent que algú digui en veu alta.
0: Sí, evidentment.
1: Imminent vol dir imminent.
0: Imminent vol dir que és qüestió de mesos, d'un parell de mesos com que nosaltres sentirem a parlar, podrem explicar tot el que s'ha fet, el que s'està fent i el que farem. El que tampoc no té sentit és que jo comenci una altra vegada a dir coses sense dates i números, que és el que la gent vol sentir. I en aquests moments jo no puc donar ni dates ni números.
1: Si no estem per frustrar-nos més,
0: evidentment,
1: la veritat.
0: En dos mesos ho farem, i no només ho faré jo, sinó que estaré acompanyat amb aquesta, per donar aquesta informació. Però això no vol dir que no s'estigui treballant. Fa anys que es treballa i en els darrers mesos s'ha avançat moltíssim. Que evidentment el que va passar a Can Fals per Sant Bartomeu ens dona més energia per no permetre que això s'aturi. Però evidentment és un tema que ja ho portem, el convenciment ja el tenim. El que passa és que sí que hem vist la rellevància, la importància emocional i que sobretot abans de que esdevingui el que tots volem, que és l'inici de les obres, i doncs podem utilitzar en aquests espais que encara tenen seguretat pel que la vila necessita. Jo crec que amb aquests esdeveniments la vila pot comptar amb el pati i l'entrada de Can Fals. Jo crec que això és una decisió que hem pres i que hi podem comptar-hi.
1: Una qüestió. Per tant, entenent que és imminent una mena de presentació pública sobre el calendari per Can Fals, abans no arribi aquesta presentació pública, hi haurà alguna altra oportunitat d'obrir Can Fals o difícilment?
0: Quan ens ho demani, quan sigui viable, dintre dels criteris de seguretat, que són els primers que vam demanar, és a dir, es pot utilitzar el pati, es pot utilitzar l'accés, l'entrada, la no tota la planta, l'accés, ens van dir que era segur poder fer-ho, si ens ho tornen a demanar i ho podem fer, ho farem.
1: Aquest dissabte publicava els Museus de Sitges en el seu perfil de xarxes una fotografia de Lola Anglada.
0: Sí.
1: Una fotografia de Lola Anglada.
0: Sí,
1: estem parlant de,
0: bonica,
1: de l'any 61, eh? Una Lola Anglada ja...
0: Extreta d'un article de Vinyet Panyella i que forma part de l'arxiu del Manac.
1: Una fotografia molt maca i diu, deia, aquest record, perquè el dissabte se celebrava la mort o l'aniversari de la mort de Lola Anglada. I deia textualment l'article: actualment la col·lecció de nines no es pot visitar, però el seu valor patrimonial es pot descobrir a través del catàleg Nines i Joguines als Museus de Sitges. El volum recull prop de 700 nines i joguines. Es tracta d'una publicació que contribueix a preservar, etcètera, etcètera, etcètera. Les nines. El romàntic.
0: Sí. Sí.
1: Que és un altre dels plats d'aquesta balança de futur. També formarà part el romàntic d'aquesta presentació imminent d'un cert calendari d'actuacions?
0: Òbviament. És a dir, òbviament no es pot parlar d'un edifici sense parlar de l'altre, perquè són els dos grans, no només reptes, sinó les dues grans oportunitats, les dues grans aventures.
1: Les dues assignatures pendents.
0: És assignatura, però carregat d'una il·lusió tremenda. És a dir, són elements patrimonials que malgrat aquest, insisteixo, malgrat no, és a dir, tot i tenim present aquest valor emocional, local, tenen un posicionament i un valor en el context dels museus catalans que evidentment fan que un cop que siguin una aposta importantíssima pel Consorci ara mateix i que evidentment quan es faci la presentació de les obres aniran juntes, mm-hmm. És a dir, de quan puguem dir donar xifres i poder donar números i donar dates, ho farem juntes.
1: Es donaran xifres de Can Fals i del romàntic.
0: Del que hem fet i del que passarà properament.
1: Sí, en qualsevol cas, d'això en sortiria, sí que en pot sortir un titular. Per tant, hi ha un calendari que només falta que es faci públic.
0: Estem treballant amb un calendari i tancant, insisteixo ara mateix, això està sotmès al calendari administratiu.
1: Sí, sí, sí.
0: Sabem que tant els projectes com les licitacions tenen uns calendaris i quan tinguem clarament les primeres dates per poder dir això començarà, això s'activarà, es farà. I insisteixo, darrere dels consorcis hi ha els seus, o sigui, darrere, al costat dels consorcis hi ha els seus titulars i en parlaran. Però en el cas de l'Ola Anglada en podem parlar de més coses, perquè realment en els propers mesos ja s'ha fet una tasca en aquesta publicació. S'esmentava la tasca de recerca que es va fer amb la publicació del catàleg de nines, que, insisteixo, ja s'havia fet abans que jo arribés. Era un projecte que venia de fa temps.
1: Fem un parèntesi aquí perquè ningú s'intranquil·litzi. Les nines estan estupendes, perfectament conservades.
0: Les nines estan en els espais del ara mateix. Continuen a Sitges,
1: sí.
0: A les reserves dels museus de Sitges. Al llarg d'aquests anys s'han estat sotmetent a un procés de restauració excel·lent. Pensem que les nines són dels materials més complexes per restaurar, perquè estan fets de molts materials alhora, i en el cas concret de la col·lecció Lola Anglada, ella manipulava, creava, partia a vegades de fragments, d'altres doncs, es conserven doncs, com ella les va adquirir. Ha estat un procés molt, molt acurat de documentació, d'estudi i de restauració. Tot això no és que s'estigui fent fa un any, dos anys, sinó que fa temps que s'està fent. Les nines estan perfectament conservades a les reserves dels museus de Sitges.
1: D'acord. Per tant, les nines estan per tornar a exposar.
0: Però properament tindrem l'oportunitat de veure una d'aquesta de veure un petit tast que té la intenció d'esdevenir un espai permanent de memòria, d'on poder començar a veure aquestes nines esperant que tornin a casa seva, que aquí és aquesta, òbviament, és el nostre objectiu.
1: Aquest tast on es podrà veure?
0: Mira, dintre de la programació dels museus de Sitges, d'aquest número de quart número del Laboratori de les Arts, en l'apartat de les exposicions encetem una línia de petites mostres o de mostres de petit format que tindran joc majoritàriament a l'espai Rocamora, és a dir, a l'última planta de Rocamora, un espai que tradicionalment s'ha utilitzat per a usos expositius i d'activitats polivalents i que continuarà amb aquesta doble línia. I en aquest espai hi haurà doncs, un àmbit, un racó, que de forma permanent serà com una finestra oberta a aquest museu, a aquesta sala, no? Aquesta col·lecció de nines Lola Anglada. Coincidint amb el Festival de Cinema Fantàstic, podem veure un primer tast d'una mostra, insisteixo, un racó que serà permanent i que anirà rotant seguint les mesures estrictes de conservació de les nines, i el primer que podem veure és un petit tast de 20 nines de la col·lecció que es podran veure i que sobretot es veuran en el marc d'aquesta recuperació i restauració que s'ha fet. De fet, hem encarregat a la restauradora que s'encarregui una mica de la reordenació i del text d'aquest primer tast per explicar què s'ha fet i en què consisteix.
1: Per tant, d'alguna manera, que això també serveixi per una nova manera de presentar la col·lecció de les nines.
0: Totalment, i per visibilitzar De...
1: Sí, perquè és clar, des del 2011 que no s'havien vist mai més aquestes nines.
0: Doncs a partir d'ara hi haurà un racó on sempre, permanent, de forma permanent,
1: veurem espero, un petit tas
0: a l'espera que tornin a casa.
1: Que tornin
0: insisteixo,
1: a casa,
0: eh? I fins aquí podem arribar. Però absolutament, no només les nines de Lola Anglada, sinó que evidentment que són, seran les protagonistes
1: sí,
0: d'aquest racó, d'aquest àmbit que es crea en els museus de forma permanent, insisteixo, sinó que aquesta rotació permetrà veure altres col·leccions, entre les quals destaquen donacions importantíssimes que encara no hem pogut veure mai, i que una persona, quan una persona fa un llegat, fa una donació, òbviament espera que, si no de forma permanent, almenys temporalment, aquesta donació es pugui gaudir per tota la ciutadania. Aquest racó, com a avançala, com a finestra oberta a aquest puntal que ha de ser la col·lecció Lola, que ha de ser pels museus, aquesta mirada i aquest retrobar i aquest recuperar Lola Anglada i el seu llegat, el podrem veure de forma permanent a partir d'octubre a l'Espai Rocamora.
1: D'acord. La restauració de les nines ve acompanyada també per la restauració del mobiliari, del romàntic?
0: Evidentment s'està treballant.
1: S'està treballant.
0: S'està treballant. No s'ha deixat de treballar mai, però últimament sí que... Bueno, sí, parlem de línies de la col·lecció, perquè en algun moment jo m'espero poder parlar amb tu de... I potser t'estàs esperant a dos anys després de dos anys després, que anem a parlar de... Però, bàsicament, un dels puntals del museu i de les tasques que s'estan fent en els museus és la conservació de les col·leccions. Una conservació de les col·leccions que, tot i que mai ha deixat de ser una prioritat, ara esdevé absolutament una emergència. Una emergència vinculada al canvi climàtic i vinculada també doncs, a la necessitat d'uns perfils professionals que fins ara doncs no hem tingut, o d'altres que aviat ens marxaran per jubilar-se, que això és un drama, és a dir, perdre...
1: professionals de...
0: els diferents professionals del museu, com ha passat doncs, a Montse Curtiada, fantàstica artista i mediadora, doncs quan es jubili a Pep Pasqual, no sé què farem, perquè no només té cura de la col·lecció, sinó de les persones que habitem al museu. En aquest sentit, insisteixo, la conservació de les col·leccions és una absoluta prioritat.
1: Fem una derivada aquí, perquè en aquest sentit, quan es va inaugurar la reforma de Cau Ferrat, Maricel, ja es va intuir o es començava a parlar, com sempre s'havia parlat, però d'una forma més evident, de fins a quin punt aquest entorn era hostil per al patrimoni dels museus.
0: Sí, ho hem de dir així.
1: Ja es parlava en aquell moment, òbviament, del mar, de l'embat del mar, de la salinitat, de les cases antigues i del que podia suposar. Haig d'entendre que en aquests 12 anys això ha empitjorat, en el sentit que l'entorn encara és més agressiu que fa 12 anys enrere, i que, per tant, les col·leccions estan més sotmeses a aquesta agressió de l'entorn, i fins a quin punt es pot, no sé si dir, blindar, aïllar, protegir encara més l'interior de Cau Ferrat Maricel de tot això que patim quan estem parlant del canvi climàtic i d'aquests estius i d'aquest clima tan, tan desbocat.
0: Absolutament. És a dir, que fa 15 anys ja es va veure que estàvem en una situació complexa. Es van adoptar tota una sèrie de mesures per intentar, com ara filtres, cortinatges a les finestres que ens tanquen al mar, quan la idea dels museus originària d'aquests edificis és obrir-se al mar.
1: Era precisament obrir-se al mar.
0: Exacte. I tot això es va fer no com a un caprici, sinó l'objectiu era conservar millor les col·leccions. Però, evidentment, les coses han canviat i han empitjorat en aquest sentit. Amb uns edificis que, a més, no són de nova planta, i malgrat es va fer una actuació molt contundent per aïllar-los, és impossible, no? En la tecnologia d'aquella època, jo diria que avui en dia seria també d'una gran complexitat aïllar-los completament, doncs el nostre regal és també la nostra criptonita. És a dir, realment... La nostra singularitat, la singularitat dels museus de Sitges, al marge d'aquesta meravellosa col·lecció, és la ubicació. O sigui, òbviament, en quin altre indret del món podràs fer aquest diàleg entre l'art i el Mediterrani d'una manera tan meravellosa?
1: Els que han sortit, però sobretot aquest estiu, bé, fa temps ja, els que hi surten una miqueta mar endins, encara que sigui amb una barqueta, i veuen la façana dels museus, la façana ja no està com fa 12 anys enrere,
0: no.
1: Evidentment.
0: Malgrat que els materials amb els que es van construir en la seva època eren els que estaven, doncs en aquell moment es van considerar els millors i es va innovar en molts aspectes. Jo vull deixar-ho molt clar, es va innovar en molts aspectes. Però les condicions han empitjorat, ja eren extremes i han continuat empitjorant, de manera que per nosaltres això ens obre una línia que també aquestes crisis també són grans oportunitats, i els museus de Sitges aviat podran formalitzar un conveni amb una universitat perquè realment aquest tema del canvi climàtic sigui una de les vies de singularitat, d'innovació, en les quals puguem fer d'aquest perill, d'aquesta situació, una oportunitat de situar-nos, de singularitzar-nos com a museus pioners que comencem amb aquesta situació extrema a obrir camí i a obrir coneixement.
1: Hi ha prevista alguna actuació pel que fa referència a la protecció?
0: Hi ha previstes moltes actuacions, una d'elles és la reparació de la façana marítima, això és evident, però si fem una reparació ens quedem
1: estem amb les mateixes.
0: Nosaltres continuarem amb moltes, de fet hi ha moltes intervencions que ens han fet i que la gent no percep a primera vista, insisteixo, aquest punt de la documentació, de la conservació, també de l'adquisició, que en podem parlar. És que no acabarem avui, tu i jo.
1: Que no caldrà que acabem avui.
0: Ens haurem de veure bastant més.
1: La vida
0: més.
1: És llarga, els museus també, si ens dona salut, nosaltres també.
0: Ens hem de veure més. Doncs amb aquesta línia, les intervencions que s'han anat fent des de l'aïllament dels finestrals amb uns filtres ultraviolats que han permès obrir alguns finestrals, algunes vistes que abans no es veien, l'aïllament d'algunes cobertes, és a dir, hem anat augmentant l'aïllament de les cobertes amb accions i intervencions puntuals, la reparació, òbviament, de la climatització del museu, que ha estat molt lenta,
1: molt complicada,
0: i molt costosa i molt complicada, s'està veient actualitzada a partir d'una auditoria que es van encarregar dues auditories, una sobre conservació preventiva, que ha marcat totes les actuacions que veurem després, fins i tot el canvi d'espais, de per què ara la sala d'exposicions està aquí, perquè tot això ve
1: perquè
0: marcat la conservació
1: de les
0: col·leccions.
1: Algú li ha dit al director dels museus, escolta'm, fes-t'ho com vulguis, aquí no hi ha manera de crear el clima ideal amb aquest entorn tan difícil, o no?
0: Realment, amb uns edificis
1: tal com estan,
0: en la ubicació que estan, i històrics, no els podem aïllar com podíem fer en un edifici de nova planta.
1: És a dir, el clima ideal no pot existir en l'interior d'aquests museus?
0: És una lluita constant. O sigui, és una lluita constant, i és una lluita constant que hauríem d'anar actuant i anirem fent per aïllar l'edifici, però és impossible aïllar-lo completament com faríem en un edifici de nova planta. Després tenim altres mesures, que són les instal·lacions climàtiques, que han d'anar millorant. Evidentment, ara en tenim, estan en millor estat que fa un any, però no les hem acabat.
1: Per tant, d'alguna manera, assumim
0: que
1: com a part d'aquest paquet tan meravellós patrimonial que tenim al costat del mar, que hi ha una part de desgast de patrimoni inherent.
0: Absolutament.
1: Encara que el vulguem protegir fins al moll de l'os.
0: Forma part de la nostra singularitat i farem d'aquesta crisi una oportunitat per posicionar-nos com a museus capdavanters que miren i s'avancen, no només el pateixen, sinó que miren i s'avancen cap a aquest tema. I a partir d'aquí, la conservació de les col·leccions, insisteixo. Evidentment, quan vam arribar vam estar parlant de comunitat, vam estar parlant de relat, vam estar parlant de col·lecció, d'obrir-nos a nous relats, de complimentar la col·lecció. Sí, però la prioritat principal dels museus és la conservació de les col·leccions, i la major part de les actuacions que veurem estan condicionades a això. Insisteixo, fins i tot el canvi d'alguns espais, de les sales d'exposicions, de les permanents, l'utilització o els itineraris interiors dels museus.
1: És a dir, per explicar-ho fàcilment, alguns canvis han vingut condicionats pel fet que hi ha sales que no es poden adequar.
0: Insisteixo,
1: fins i tot amb el seu ús.
0: És a dir, el primer que es fa quan arribo és una auditoria de conservació preventiva de la que surten molts elements. No només veiem que hem d'incidir no només amb les instal·lacions, sinó amb l'aïllament, amb uns protocols de conservació preventiva, amb unes neteges que es fan especialitzades un cop al mes al Cau Ferrat, en altres mesures de conservació.
1: I saben què passa amb els auditors, que sempre et diuen l'ideal és això.
0: Sí.
1: Per tant, això, aquí falta allò, aquí no podràs tenir.
0: I a partir d'aquí també ens hem adonat que, evidentment, jo insisteixo, és a dir, la rehabilitació dels edificis dels dos museus, del Cau Ferrat i el Maricel, en el seu moment va ser molt complexa i va condicionar els canvis en projecte una circulació interna que és d'una gran complexitat i que es va optar per una circulació lineal, que en aquests moments, en el seu moment, doncs va tenir les seves avantatges.
1: Té poc sentit ara això?
0: Ara mateix no és que tingui poc sentit, o sigui, és el més pràctic, eh?
1: Sí, sí, jo, sí,
0: si es va fer en el seu moment és perquè era sí, més sí. pràctic. Però la conservació de les col·leccions ens ha portat a que això no es pugui continuar fent. I seré més clar, és a dir, el Cau Ferrat no es pot ensenyar amb una... no pot estar dintre d'una circulació...
1: Dins d'un circuit.
0: D'un circuit, com si fos amb els mateixos criteris que la resta del museu, amb uns espais que són d'una extrema... delicadesa, d'una extrema...
1: O sigui que el futur gairebé apunta al passat. L'ideal sí. és visitar el Cau Ferrat, visitar el Maricel.
0: Sí, però a més està en la línia...
1: No
0: amb
1: una ruta contínua, pensa, sinó que el Cau Ferrat sigui una unitat en si mateix.
0: Pensa que tenim dos models de museus que són diferents.
1: Absolutament.
0: El Cau Ferrat és una casa-museu i l'hem de tractar com una casa-museu. Ja sabem que és el que tothom vol visitar. Sí, clar, jo vaig a Granada i també vull anar a l'Alhambra, però les condicions, com les visitarem, estaran supeditades a la conservació de les col·leccions. És possible, eh? Però ha de ser més controlat. És l'únic que dic. I que el que hem de fer és separar-ho de la resta del Museu de Maricel, de tot el bloc de Can Rocamora que volem singularitzar, que volem potenciar al baixar la col·lecció Pérez Rosales, que ara veiem una avantpresentació, no és la definitiva, la veurem a partir de gener-febrer. El que busca és retornar als espais patrimonials una col·lecció que va venir a curar la cicatriu que va deixar en Dirin. Eh? Mm-hmm. Però que el que volem és que aquesta col·lecció torni a encaixar amb aquest diàleg, amb els valors patrimonials.
1: És a dir, presentar els museus, singularitzar de nou
0: singularitzats.
1: Els
0: quan
1: museus.
0: Quan tu veus, jo, a mi m'agrada molt anar al museu i veure'ls què fan, no només parlar amb l'equip de mediació, els companys i companyes que són magnífics, sinó observar els visitants. Els visitants dels museus de Sitges són d'una varietat increïble i el que veus més és que, busquen referents, hem de treballar pels referents, tothom ha de sentir-se identificat, ha de tenir referents, però evidentment la singularitat dels nostres museus és en aquell moment en què el museu s'obre al mar i tens l'art i el mar, la gent entra en una mena d'èxtasi i és el que nosaltres evidentment volem.
1: Que és el referent de tota
0: la
1: vida.
0: És el nostre referent. Clar, i també aquesta vessant de col·leccionisme, el que el Dirin va fer quan construeix el Maricel és, jo vull un Cau Ferrat més gran, no? És a dir, no puc comprar el Cau Ferrat, faig el meu i més gran encara. I quan Pérez Rosales fa la seva donació i construeix o reconstrueix aquest espai del Maricel, ho fa amb la mateixa línia del col·leccionisme i del diàleg amb l'edifici i l'entorn on està. Cap aquí anem, però no és l'única via. L'equip dels museus col·leccions està treballant perquè aquesta singularitat d'aquests artistes vinculats a Sitges encara es potenciï més amb la primera planta, una primera planta amb una col·lecció magnífica, però que tenim molta peça a dipòsit que no podem veure a reserva i que l'hem d'ensenyar, i unes exposicions que no hi cabien a vaixells i que ara hi ha tota una planta per poder desenvolupar-les. Llavors, ara mateix és aquesta línia per la que adoptem, però, insisteixo, el motor de tot aquest canvi de circulació i de funcionalitat sí. ha estat la conservació de les col·leccions i l'obrir aquesta singularitat i potenciar el Maricel i les seves col·leccions. Aquest ha estat el motor. El podrem veure a partir de novembre, la sí. primera exposició que veurem al novembre sobre la col·lecció Subirachs, una exposició magnífica que no us podeu perdre, també ens permetrà obrir i iniciar una nova circulació dels museus i començar a replantejar-nos com cuidem el Cau Ferrat.
1: Per tant, d'alguna manera s'està en un període de transició uh-huh. cap a una altra forma, sí. una vegada més, de presentar els museus tenint com a prioritat la conservació sí. del patrimoni.
0: Absolutament. Això seria el resum bàsic, la conservació i l'aposta per la singularitat i el valor de les nostres col·leccions i dels nostres edificis.
1: El mes d'octubre viurà les jornades del patrimoni, les jornades europees del patrimoni, els sí. museus de Sitges, la jornada del mercat de l'art, col·leccionisme sí. i museus, però ens agradaria insistir, perquè no tenim massa minuts, durant tots aquests mesos els museus han fet molta feina per parlar amb col·lectius mm-hmm. i per preguntar moltes coses a molta sí. gent sí. d'àmbits diversos.
0: I tu hi eres, i tant, i
1: quina,
0: tant.
1: Quines conclusions bàsiques n'ha sortit de tot això? Després de consultar amb tanta gent sobre tantes coses, sobre com es perceben els museus, sobre què creu la gent que s'hauria de fer en els
0: aquest
1: museus...
0: Aquest document està en el marc d'un pla estratègic mm-hmm. que va iniciar l'antiga directora, la Mercè, i que nosaltres ja tenim... Acabem de rebre aquest pla i aquest pla ha de tenir un retorn. Aquest pla es presentarà primer a l'equip i després a totes les persones que veu participar d'aquest procés participat i que estan participant, perquè encara hi ha algunes entrevistes que ens han quedat pendents, sí, fonamentals, entre elles les entrevistes amb les antigues direccions, que són imprescindibles, i que d'això ha d'haver-hi un retorn a la ciutadania. El que està sortint, doncs jo et puc avançar, però bàsicament el que les principals prioritats que s'estan recollint són la conservació de les col·leccions, l'actualització dels relats perquè tothom hi sigui present, que no perdem aquella singularitat i que es recuperi o que s'incentivi aquest posicionament dels museus a nivell de coneixement, d'innovació, però també d'aquest vessant internacional.
1: Per tant, té una certa lògica amb el que heu viscut a Can Fals. El que preocupa més és que, sobretot, no es perdi això, que es pugui conservar, que no es faci malbé.
0: I que tots aquests projectes que fa anys, que jo entenc la frustració, és a dir, la puc entendre, és a dir, aquests projectes que fa anys que estan a l'horitzó s'han de calendaritzar
1: d'una vegada,
0: és a dir, posem data, i si la data no és la que tothom vol sentir, doncs no és la que nosaltres, però els processos tenen data. Tot això forma part d'aquest pla estratègic que, insisteixo, s'ha de fer el retorn, igual que quan es parli de Can Fals i de Can Llopis, es farà el retorn del procés de participació de Can Fals, només faltaria, que ha donat per molt.
1: Hem parlat de Subirachs com un dels apunts, sí, d'aquesta nova temporada. Sí. Què més hi afegiríem?
0: Jo afegiria la consolidació, o sigui, per una banda, les jornades, la consolidació d'aquests valors, de les fórmules que hem consensuat amb l'equip, tant les conferències i recerques, creació de coneixement, les jornades del col·leccionisme, la peça del mes, les conferències, la magnífica conferència que farem sobre Miró Rossinyol i que tindrem uns convidats de luxe, el foment dels tallers i les experiències, les famílies, la gent que ens visiten, les experiències que volem viure als museus, la literatura com un dels peus i fonamentals dels pilars, i en aquest cas el Club de Lectura és una d'aquestes activitats que no pot faltar, les arts escèniques, que formen part de la singularitat de Sitges, aquí tot es barreja amb aquest escenari magnífic que diuen Jordi Milán, que són els carrers de Sitges, l'art contemporani com un d'aquests pilars que anirà apareixent, i art contemporani no és només col·leccionar art contemporani, és una nova mirada a les col·leccions, present, passat, ja ho va trencar Rossinyol, nosaltres continuem per la mateixa línia. El benestar i la salut, i aquí vull manifestar el meu agraïment a l'equip per una via que s'ha consolidat d'una manera excepcional amb les activitats que es fan amb el CAP. Jo sé que veu tenir aquí, sí, en Jesús parlant d'aquest tema. Jo t'he de dir que l'esforç de l'equip ha estat meravellós per poder consolidar els espais del museu com un espai de benestar i salut, i que el Club de la Mirada insisteix encara més en aquest
1: tema. Perquè tothom ens entengui allò del valor terapèutic de l'art.
0: Absolutament, és a dir, només l'edifici, l'entorn, les col·leccions i les persones que medien i t'acompanyen ens ajuden a viure i a sentir-nos millor, I que no vull acabar sense, evidentment, aquesta línia de feminisme i identitats que també forma part de tots els museus, però aquí té més sentit que mai. Natura i sostenibilitat, l'equip també és treballant en aquesta línia de conservació, però també mostrar el nostre patrimoni natural, que per ara, fins ara, no n'havíem parlat. I, evidentment, tot el que estem dient, totes aquestes fórmules, han de ser accessibles i inclusives. I accessibles vol dir adaptar-nos a les necessitats de tothom per llei, però inclusives vol dir que tothom s'ha de sentir inclòs, és a dir, no fer activitats exclusivament, t'hem de tenir present, però les activitats han de ser per a tothom. Incloure un col·lectiu no vol dir excloure la resta. I això és un tema que ha de quedar molt clar.
1: 9:48, ha estat un bon estiu, no?
0: Ha estat un estiu intens i molt reflexiu, és a dir, si què has fet aquest estiu, doncs no, tu continua pensant, reflexionant i intentar aprofitar aquest descans per posar les coses al seu lloc.
1: Compte que els avis deien que pensar fa d'asa.
0: Sí, però
1: s'ha de pensar,
0: s'ha de pensar, s'ha d'utilitzar el cervell.
1: Hi ha moltes coses en aquest menú,
0: Sí, per això t'he dit, jo et demano tornar a fer aquest cafè que per cert hem de fer més sovint i tant. I ens hem de tornar a veure perquè ens han quedat molts punts per aquí que si vols algun dia venir acompanyat de l'equip perquè ens vagin explicant cadascun.
1: Els anirem enfilant, que hi haurà temps per tot.
0: Què està fent? Què fa el Pep? Què està fent?
1: Però atenció, que de moment queda aquest titular, Hem d'entendre que abans no acabi l'any.
0: Sí.
1: Per no dir que abans no acabi la tardor, riuen darrere el vidre.
0: Tindrem novetats d'allò que
1: hi haurà novetats d'allò que tothom vol tenir novetats, que, vol... no és allò que tothom vulgui sentir, eh?
0: No, de tot el que la gent té dret a conèixer, i que nosaltres som els primers interessats en que això es conegui, però insisteixo,
1: un mes, dos mesos,
0: jo crec que
1: en dos mesos s'ha de saber.
0: Jo crec que anem a posar novembre i desembre.
1: Novembre i desembre.
0: Tu has dit l'any i jo em quedo amb l'any.
1: Com ho heu agafat aviat això, eh? Doncs, abans no acabi l'any, algú dirà alguna cosa?
0: No, ho direm, ho compartirem. Compartirem la feina que s'ha fet i el que ens espera. I això està clar, això està claríssim, i això ens hem de veure per poder fer-ho realitat.
1: Xema Romero, gràcies.
0: A tu moltes gràcies.

Tindrem ocasió de parlar-ne, esclar que tindrem ocasió de parlar-ne, perquè passaran moltes coses d'aquí unes quantes setmanes, però sobretot, sobretot, abans no acabi l'any, en veu alta, algú dirà i algú posarà el calendari a Can Fals i al Museu Romàntic. De moment, el titular més bonic, d'entre tots els titulars bonics, és aquest. Hi haurà, com a mínim, 20 nines de la col·lecció de nines que s'exposaran a Can Rocamora amb una mostra que anirà canviant. Per tant, aquells i aquelles, sobretot els més joves, que no hagueu vist mai, perquè, evidentment, amb 15 anys, 2011, 15 anys de museu tancat, doncs, òbviament, he dit 15 anys i potser éreu 14, 12 anys, en 12 anys de museu tancat, hi ha gairebé una generació que no ha vist aquestes nines. Per tant, bé, aleshores, Verds en Comú Podem, que presentarà en aquest ple municipal del 30 de setembre la reprovació del regidor David Martínez per manca de dedicació i per la seva gestió al capdavant de governació. Ha enviat a Verds en Comú Podem també una llarga nota de premsa i també la proposta, la moció, que presentarà en el ple municipal del proper 30 de setembre. És una moció que posa sobre la taula, per un costat, el que en el seu moment va dir en el ple municipal el regidor Nacho Rubí, i ho diu d'aquesta manera la nota, en el ple municipal del juliol del 26, el regidor de Fets per Sitges, Ignasi Rubí, va manifestar que, arran de comentaris que havia rebut de treballadors de diferents àrees sobre la dedicació del regidor, havia consultat la informació pública disponible al portal de transparència de l'Ajuntament. Recordaran aquella intervenció de Rubí, perquè va ser contestada també per David Martínez, visiblement enutjat, fent referència a que la seva dedicació en el dia a dia no estava reflectida en l'agenda de l'Ajuntament i que treballava 24 hores sobre 24. La moció de Verds en Comú Podem fa referència, per un costat, com els dèiem, a la intervenció de Nacho Rubín al ple municipal de juliol, i per altra banda també a la gestió de la regidoria de governació i als incidents de la festa major. El grup municipal Verds en Comú Podem, diu la nota, vol deixar clar que la responsabilitat directa pels actes violents correspon exclusivament a les persones que els van protagonitzar. Però això no eximeix els responsables polítics municipals de l'obligació d'analitzar si davant d'un esdeveniment de les dimensions de la Festa Major i en unes dates d'elevadíssima afluència de persones, el dispositiu preventiu havia estat suficientment dimensionat. Per altra banda, el que retreu sobretot al regidor és no haver estat més present en la gestió de tota aquesta crisi i, sobretot, com es diu, el que es qüestiona és l'exercici de la responsabilitat política que correspon a qui dirigeix governació. Després dels advertiments del ple de juliol, dels incidents de Festa Major i de la seva absència a la reunió per preparar Santa Tecla, considerem que cal assumir responsabilitats polítiques. Com us dèiem, tema que es posarà sobre la taula en el ple municipal del proper 30 de setembre. Que això serà d'aquí dues setmanes. Aquest dimecres no, d'aquí dues setmanes. Dimecres que ve Santa Tecla, l'altre dimecres ple municipal. Bé, doncs, en aquell ple municipal es presentarà aquesta moció, llavors a veure com es desenvolupa el debat. I com els comentàvem, un altre dels grans noms d'ahir, Kevin Bacon. L'home que apareix a Viernes 13, a Footloose, a JFK, a Algunos Hombres Buenos, a Río Salvaje, a Apollo 13, a Mystic River, a Frosty Nixon. Un dels grans actors del cinema de Hollywood serà a Sitges en el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Ell i la seva dona, Kira Sidgwick, perquè protagonitzen, presenten la seva nova pel·lícula, Family Movie, una comèdia de terror que, seguint els eixos centrals del 2025, en recorda, diuen des del festival, que l'humor i el terror són cosins germans. La pel·lícula està protagonitzada pel mateix Kevin Bacon, juntament amb la seva dona, Kira Sedgwick, i els seus fills, Susie i Travis Bacon. Els quatre integren un clan de cineastes que es troba immers en el rodatge d'un slasher. Slasher són aquestes pel·lícules de sang i fetge. Aquest és l'acrònim, els ho diem perquè si no en són habituals d'aquest cinema, hi ha molts aspectes que se'ns escapen una mica. Bé, doncs una pel·lícula de sang i fetge, de baix pressupost, on de sobte apareix un cadàver en el plató. Un cadàver de debò,
aleshores, bé, a partir d'aquí, com els comentàvem, una comèdia de terror. Kevin Bacon, per tant, protagonista també del festival, al costat de la llista que ja teníem, de Peter Jackson, que rebrà el gran premi honorífic al director de la trilogia del Senyor dels Anells, Amy Irving, una de les protagonistes de Carrie, la pel·lícula que és el símbol del festival en aquest 50è aniversari, de Danny DeVito, gran premi honorífic, el pingüí de Batman Returns, o el director de Tira mamà del tren, o La guerra de los Rous, o Matilda, Bàrbara Rey, ja tindrem aquí mitja premsa rosa, perquè ja ho saben que si portes Bàrbara Rey, evidentment hi haurà una expectació en un altre registre, no estrictament del terror, i Alejandro Amenábar, que presentarà la còpia restaurada de la seva primera pel·lícula, Tesis, que va ser en el seu moment un èxit com una casa, amb Eduardo Noriega i Fele Martínez. Tot això en el marc de la 59a edició, l'any que ve, 60 anys del festival, 59a edició, que començarà el 8 d'octubre i acabarà el 18 d'octubre. Nou i 56 minuts, i abans d'anar a petar les efemèrides, la Junta de Govern Local, celebrada ahir dilluns 14 de setembre, va aprovar l'atorgament de dues subvencions nominatives al Retiro per la celebració del Carnaval de Sitges 2027 i a l'Agrupació de Balls Populars per al foment i la difusió de la cultura popular tradicional catalana durant l'exercici 2026. Amb dues subvencions tenen l'objectiu de donar suport a les entitats locals. La Junta de Govern Local també va aprovar l'adhesió a l'Acord Marc per al subministrament de gas natural a les entitats locals de Catalunya i l'adjudicació del contracte corresponent. Aquest sistema de contractació conjunta per a les administracions locals facilita la gestió del servei per part de l'Ajuntament. Perquè vostès ens entenguin, és un contracte amb l'empresa del gas, per dir-ho així, però és un contracte col·lectiu, és un contracte que fan ajuntaments de tot Catalunya, per tant, per treure'n unes millors condicions. Permet garantir la continuïtat del subministrament energètic necessari per al funcionament dels equipaments municipals. I, finalment, la Junta de Govern Local també va aprovar l'adjudicació del contracte per disposar d'una furgoneta gran mitjançant la modalitat de renting per donar servei al Departament d'Esports. El nou vehicle permetrà reforçar els recursos del Departament i facilitar el desenvolupament de les seves tasques i activitats.

15 de setembre del 1709, la fragata de la vila s'apoderava l'abordatge d'una fragata francesa i d'una barca genovesa. La festa va ser gran perquè va mereixer una felicitació del rei Carles III als jurats sitgetans. Això passava un 15 de setembre del 1709. Un 15 de setembre del 1901 s'inaugurava el Col·legi Sobrense, dirigit per en Josep Mateu. Tal dia com avui de l'any 1910, el fundador del Partit Socialista, Pablo Iglesias, visitava Sitges i feia un míting a la Casa del Poble. Tal dia com avui del 1910. I un 15 de setembre del 1940 es reposa a l'ermita de Sant Sebastià la imatge del Sant en substitució de la desapareguda durant la Guerra Civil. Nou i 58, les nostres efemèrides d'arreu del món en comença amb una, mira, amb una de ben singular. Tal dia com avui de l'any 1954, Billy Wilder rodava la famosa escena on Marilyn Monroe anava vestida amb una faldilla gran, passava per una de les graelles de ventilació del metro de Nova York i la faldilla s'enlairava. Una de les escenes clàssiques de La tentación vive arriba.

I aquesta és la banda sonora d'Alfred Newman en una pel·lícula en què també apareixia el concert per piano número 2 de Rachmaninoff, que en el món del cinema ha aparegut més d'una vegada. Bé, la història és, si vostès van a Nova York algun dia, allò de, mira, anem a Nova York, perquè com que més d'un i més de dos ja hi han anat, que sàpiguen que aquesta escena té un escenari real a Manhattan, en la cantonada entre l'avinguda Lexington i el carrer 52. Es va rodar l'escena el 15 de setembre a la 1 de la matinada. La filmació, si vostès ja en van, haurien ser els de l'equip i poca cosa més. Bé, doncs, la filmació es va dur a terme en presència de més d'un centenar de fotògrafs i 5.000 espectadors. Es poden imaginar, perquè l'escena és una escena magnífica. Però, és clar, no ens imaginem què hi havia darrere de les càmeres. Doncs darrere de les càmeres hi havia una multitud que evidentment davant de Marilyn Monroe va vitorejar l'actriu entre presa i presa, mentre Marilyn Monroe, que es va fer extraordinàriament popular per això, perdia els papers i la memòria molt, molt, molt sovint. Bé, doncs així es va rodar aquesta escena de La Tentación Vive Arriba, que va ser una idea del responsable fotogràfic de producció de la pel·lícula, un dels clàssics de Billy Wilder. En les nostres efemèrides d'avui, tal dia com avui del 1891, Lluís Millet i Amadeu Vives i Aureli Capmany fundaven l'Orfeó Català, tal dia com avui del 1891. Tal dia com avui del 1830 s'inaugurava la primera línia de ferrocarril del món que unia dues ciutats, Manchester i Liverpool. La línia, que encara presta servei avui, tenia com a principal protagonista una petita locomotora anomenada Coet, Rocket, ideada per George Stephenson. La velocitat mitjana d'aquesta màquina era de 27 km per hora amb puntes de 46. Segurament, en alguns moments d'aquest estiu o d'aquest any 2026 que portem, les puntes d'aquesta màquina de la Rocket superaven les del servei de Rodalies en alguns moments. 27 km per hora de mitjana i puntes de 46 km per hora. 1830, la primera línia de ferrocarril del món que unia Manchester i Liverpool. Tal dia com avui del 1975 es publicava Wish You Were Here, de Pink Floyd. Tal dia com avui de l'any 1935, el règim nazi aprovava a Nuremberg les lleis dirigides contra la població jueva. I tal dia com avui de l'any 2008, la fallida del banc Lehman Brothers va iniciar la gran crisi financera mundial. 2008, han passat 18 anys d'aquell caos absolut que va ser com una mena de reacció en cadena que ens va arribar fins aquí, que aquí semblava, bé, que es deia allò de la ralentització de l'economia, doncs ralentització de cop ens va arribar des d'Amèrica. Però, tal dia com avui, la fallida del banc Lehman Brothers. I en què podem acabar? 1962, número 1 a les llistes de vendes durant 5 setmanes, un tema de The Four Seasons. És una formació vocal, una de les tantes formacions vocals clàssiques dels anys 60. Segurament aquest tema l'han escoltat en algun moment si tenen una certa edat. Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito i Nick Massey eren The Four Seasons. I aquest és el primer gran èxit del grup, que es diu Cherry. Cherry.

0: No és fàcil cantar així i harmonitzar. Aquestes quatre veus, 1962, només han passat 64 anys. Cherry, de Four Seasons, amb ells tanquem les nostres efemèrides d'avui. La Mare de Déu dels Dolors, avui. Per tant, ja ho saben, que sobretot en el cas de Sitges, s'enceta aquest període, ve de la corona, com deien les mares i les àvies. La nostra, la Mare de Déu dels Dolors avui, també Sant Nicomeda, Sant Emilià, Sant Jeremies, Sant Màxim, Santa Caterina de Gènova i Sant Albí. La reina Letícia, 54 anys, celebra avui. La dissenyadora de Mosa, Teresa Helbig, en fa 63. L'actriu Fernanda Torres en fa 61. El príncep Enric de Sussex, 42 anys, celebra avui. I la gran Carme Conesa, l'actriu Carme Conesa, 66 anys, celebra avui. Avui bon temps, bona temperatura, o potser una miqueta més alta que ahir, estem una mica més alts que ahir, estem a 28 graus de temperatura amb un 51% d'humitat, tenim menys humitat que ahir, tenim més temperatura que ahir. El canvi vindrà demà, demà a partir de la tarda, vespre aproximadament, i està per veure si ens plou una mica o si ens plou bastant. Els mapes o l'advertiment del Metocat assenyala tota la part est de Catalunya, nord-est, però no anirem una miqueta més enllà. Ja ho saben que nosaltres això ens ho prenem amb una mica de calma, perquè per hiperventilar sempre hi ha temps. Per tant, no cal hiperventilar abans d'hora. Demà és probable que plogui, aleshores està per veure si anem a més, si anem a menys i tot això, i si ens diuen més coses de les que ens han de dir. Però ens sembla que l'experiència de la setmana passada, diguem-ne, de moment està tot molt, molt discret i molt mesurat. La setmana passada, a aquesta hora, ja estàvem que no s'hi podia estar. A veure què passa demà, però en qualsevol cas, el més important, segurament, és que la previsió assenyala que ha passat aquest trànsit entre demà dimecres, dijous, aproximadament, cap de setmana, tota aquesta prèvia de Santa Tecla, que ningú pateixi perquè es preveu bon temps, bon sol i una temperatura molt agradable. Per tant, aquesta prèvia de Santa Tecla amb els menuts, amb els gegants, amb l'exhibició de balls, tot això, cap problema ni un, perquè tot, des del punt de vista meteorològic, anirà com una seda. Previsió per les properes hores, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui de nou tenim una jornada ben plàcida arreu del territori, ens aixequem amb temperatura que és fins i tot una miqueta més alta que no pas la que teníem ahir, i avui també veurem com la temperatura màxima serà més alta que ahir en punts fins i tot de l'oest i del sud del territori. Ahir en aquests sectors veiem valors que rondaven els 35 graus, puntualment els superaven, però avui veurem molts valors que superen aquests 35-36 graus cap a les comarques del Pla de Lleida, també l'interior de les Terres de l'Ebre, on fins i tot localment podrien arribar fins als 38 graus avui de temperatura màxima. En canvi, al nord-est, ahir també arribaven fins als 34-35 graus. Avui també hi farà calor, però a les comarques de Girona, avui la temperatura baixarà 2-3-4 graus respecte a les que teníem ahir. Tot plegat amb un dia assolellat arreu del territori, amb prou feines veurem créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda en zones del Pirineu, i això a l'espera que demà sí que pugui canviar la situació meteorològica amb l'arribada d'un sistema frontal que demà a la tarda farà que baixi força la temperatura i deixarà xàfecs i tempestes a bona part del Pirineu, Prepirineu i també especialment les comarques de la meitat est i del litoral i prelitoral central al final de la jornada. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: 10 i 11 minuts. No cal que diem res als seguidors de Oasis o Oasis, que així queda més bé, només avisar la resta de mortals que encara, tenint en compte com està el món, les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que tal com està el món, encara. Què passa que no et sento?
1: És per l'estiu que ve?
0: Ara
1: bon dia,
0: Bon dia.
1: És per l'estiu que ve?
0: És pel 10 i 11 de juliol del 2027. Aleshores, fins aquest dijous dia, fins a veure, dijous 17 de setembre, hi ha temps per inscriure's a la llista de correu que permet entrar, evidentment, en el sorteig. En aquesta inscripció es fa una pregunta relacionada amb la trajectòria musical del grup. Per tant, si sou seguidors d'Oasis, no us costarà res respondre a la pregunta. És com si, jo què sé, com si anéssiu a un concert de Los del Río i us preguntéssim per Macarena. Doncs, aleshores, no hi haurà cap problema. Les entrades sortiran a la venda entre el 25 i el 27 de setembre, com dèiem, entre els 85 i els 255 euros. Els Oasis que faran tota una colla de concerts, una gira que passarà, com els deien, per l'estadi Lluís Companys. De moment són dos concerts, però diuen que en poden ser fins i tot quatre. O sigui que un èxit total. Dues qüestions d'aquelles de... Bueno, ara parlarem d'aquest speech que va fer el president Illa, que porta uns dies encadenant discursos entre l'11 de setembre. Va fer un discurs de mig mandat. Quan nosaltres diem que ens estem tornant així a la manera americana, doncs un discurs de mig mandat de legislatura, ara hi anirem, i sobretot per la climatització de les escoles, perquè ho va dir així a la valenta, i ens sembla que no deu haver prou instal·ladors a Catalunya per instal·lar tantes climatitzacions abans del 2031. El cas és que a la contraportada de l'Ara, Laura Serra entrevista Josep Maria Pujol. Qui és Josep Maria Pujol? Bé, doncs, capellà de Santa Maria de Santa Margarida de Montbuí, que celebra 50 anys com a capellà. Bé, és una conversa molt interessant perquè és un home amb un perfil ideològic molt potent. D'aquí que el titular sigui: encara penso que el socialisme arreglaria moltes coses. Compte, que diu el socialisme, no els socialistes. Diu el socialisme, la ideologia social. És un home que va passar per Ruanda i que diu obertament que el turbocapitalisme fa patir. I la frase és aquesta: un home que ha viscut a Ruanda i que va tornar, evidentment, trasbalsat per tot el que va veure. Totes les persones tenen dret a sobreviure i millorar la seva situació. Això és l'Evangeli. I el

la part que ja se saben la dic en català, i en els altres textos i el sermó barrejo les dues llengües i ho entenen tot. Ara tenim problemes amb els sud-americans que demanen més castellà o se'n van a sectes. Això és el que diu Josep Maria Pujol, nascut a Avinyó 1942. I un altre, Albert Om ha tret un llibre. Un llibre que es diu Què diran els altres o alguna cosa així, eh? I explica en una entrevista que li fan a l'Ara una circumstància també del tot singular d'una manera de viure, que era la seva família. Bé, el seu pare va morir de demència als 91 anys. I minuts abans de morir, ell estava a l'habitació amb el seu pare a l'hospital i s'interpel·lava sobre si li hauria de dir el que li va dir. I diu obertament, diu, de jove segurament dius molt, t'estimo, però ho dius perquè t'ho diguin a tu, o com una manera de posseir l'altra persona. I crec que està bé guardar-te'ls pel moment, ni precipitar-te, ni repetir-ho mort. Diu, el meu pare, la primera vegada, atenció, eh? El meu pare, la primera vegada que li vaig dir t'estimo, era l'últim dia que ell ja estava sedat i no sé ni per què em va sortir a dir-li. Però vaig pensar, hòstia, sort que està sedat perquè si m'arriba a sentir li hauria fotut en un problema. Amb el seu pare a punt de morir, Albert Om es va veure la necessitat de dir-li un t'estimo que no li havia dit mai a la vida perquè a casa seva no era una expressió que s'escoltés massa sovint. És una entrevista molt interessant per molts motius, la que dona l'Albert Om al diari Ara, del qual també n'és col·laborador, a partir d'aquest llibre que acaba de sortir, que parla també d'un entorn familiar d'una època en què es vivia, es pensava i es deien les coses d'una altra manera.

0: I en aquest entorn tan meravellós que és el Museu Marítim de Barcelona, que és una meravella de les meravelles, ahir va parlar el president Illa i va fer un discurs de balanç de mig mandat. I sobretot el que ens n'ha sortit d'aquest discurs de mig mandat és la creació d'un pacte per a l'educació, que l'educació suposi veritablement, com en el seu dia es va aprovar, el 6% del pressupost de la Generalitat, i després tenim l'assumpte de com climatitzar 2.500 escoles, i vagin a saber, perquè em sembla que la xifra, a mi m'ha costat molt trobar-la, residències d'avis. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. No surten els números.
0: Què dius ara?
1: Ara mateix la inversió, ens ha quedat, he llegit en algun lloc, era un 3,8. Per tant, d'entrada, pujar del 3,8 al 6, o tens un increment important de finançament, cosa que no es veu clarament, o
0: ho treus d'un altre lloc.
1: I a veure què toques. Aquesta la primera. La segona, el tema de la climatització. També algú ha fet els números del Gran Capitán, perquè, clar, li demana als ajuntaments que avancin els diners. D'una manera molt subtil, eh? Perquè ja sabem que...
0: És a dir, com saben tots vostès, hi ha escoles que són propietat de la Generalitat i hi ha edificis escolars...
1: No, m'explico bé. En el cas de la primària, majoritàriament les escoles públiques són dels ajuntaments.
0: Mm-hmm. Com és aquí el cas del Miquel Utrillo, de l'escola Esteve Barratxina, per
1: exemple.
0: En
1: el cas de la secundària, els instituts són propietat de la Generalitat, encara que ho gestionin empreses públiques.
0: I encara que l'Ajuntament n'hagi pagat la meitat, com ha passat aquí.
1: Sí. Vale. Aleshores, a partir d'aquí...
0: Fem números. I fem tractes, sobretot. Perquè aleshores, el que diu en Joan, la Generalitat truca a l'Ajuntament i diu, escolta'm, si t'hi poses tu i ho pagues tu, jo ja et tornaré els diners quan sigui.
1: El 2031, sembla que han dit.
0: I més d'un podrà pensar, però si la Generalitat li va costar Déu i ajut tornar-li a l'Ajuntament els diners de les llars d'infants, quan li tornarà? Ep, i tot això tenint en compte que l'any que ve és any electoral, eh? Uh-huh. És a dir, que tot això ho diu...
1: Clar, és que a més hem de tenir en compte l'infrafinançament dels municipis...
0: I que l'Arsal encara és viva.
1: I que l'Arsal

0: encara és viva.
1: Que és aquella llei en el seu dia, sí, del ministre Montoro, aquest ministre que ha anat a parar també al jutjat.
0: Que tots els alcaldes s'acaben queixant de dir, escolti, és que si m'han sanejat les finances, però no em deixa fer res.
1: Exacte. Bé, allò que ja en el seu dia deia l'alcalde Forns. Bé, sí, que tinc la caixa plena, però no la puc fer servir.
0: Que veure que l'Arsal va tenir un efecte positiu per evitar, sí, el desgavell.
1: Que allò era que anys 60.
0: Però diguem que vam col·locar el pèndol a l'altre costat i d'allà no s'ha mogut.
1: Perquè l'Arsal fa quants anys fa?
0: Deu home, fer... Montoro és el, bueno, és el deu 2011, fer... deu ser, no?
1: Que sí. Anava a dir, deu fer 15 anys, més o menys. Si no 15 anys, gairebé. Bé, doncs això. El cas és que Salvador Illa va dir que es climatitzaran totes les escoles de Catalunya, que en són 2.500, uh-huh, i que d'entrada se'n climatitzaran 100, que són les que estan en una situació més delicada. Aquí després ja hi hauria tots els matisos, què vols dir en situació delicada, què no vols dir. I que si ventiladors amunt, ventiladors avall. Clar, fent números, però ja no cal els números, diguem-ne, de la banda de l'economia, és que nosaltres no creiem ni que es puguin climatitzar 2.500 escoles abans del 2031, perquè això són 5 anys.
0: Sí, sí, és que, clar, no és posar una parella a cada escola.
1: És el que anava a dir. És... I després, trobar els instal·ladors, és que encara que els poguessis pagar, perquè és que, esclar, això vol dir... com fèiem, exacte, sí, fèiem els números i eren unes 10 instal·lacions per setmana.
0: No, és que...
1: I que l'instal·lador digui, escolti'm, quan m'ho pagaran això? Tranquil, d'aquí 3 mesos o d'aquí d'allò, ja... I l'instal·lador digui, miri, saben què?
0: Clar, i quants aparells i quanta instal·lació? Perquè, clar, evidentment, o poses un split d'aquests a cada aula, o fas una instal·lació...
1: Que alguna cosa s'ha de fer, segur. Ara, que el 2031 a les 9 del matí... Quan s'engeguin tots els... Veuràs que la llum de tot Catalunya fa...
0: I aquesta és l'altra, que evidentment ja és una necessitat, però clar, aquí hi haurà una demanda energètica que no sé si es contempla.
1: I en Joan també comentava una altra qüestió, que ahir va sortir molt d'esquillada amb algunes de les reflexions que feien comentaristes, que sembla que l'aire condicionat no havia estat, dic aire condicionat, la climatització, no havia estat una aposta de la Generalitat.
0: No, al revés, que estava prohibida per instrucció d'ensenyament o d'educació, depèn del
1: govern.
0: Del govern que toquis, diu d'una manera o d'una altra, és la mateixa. Però sí, efectivament, és a dir, hi havia una prohibició explícita per la instal·lació de sistemes de climatització més enllà dels ventiladors. Aleshores, bueno, clar, evidentment això ho han tirat enrere, entenent que era per un criteri energètic, perquè és que no tenia més explicació. Però, clar, el mateix criteri energètic ara...
1: Sí, sí.
0: Sí que és veritat que la situació d'emergència climàtica fa que ens haguem de plantejar altres...
1: Sí, sí, i vull creure, Joan, que una escola de la Cerdanya segurament no viu, tot i que després d'aquest estiu és difícil pensar-ho...
0: No, perquè una escola de la Cerdanya a les 12 del migdia o a la 1 els hi peta com aquí, eh? És a dir, que no, això ja és a tot arreu.
1: Per tant... El primer titular, que és un titular carregat de bones intencions, evidentment, i a partir de tot el que ha passat, saben que també hi ha un col·lectiu, que és aquest col·lectiu de les aules que cremen, em sembla que es diu alguna cosa així, que és el col·lectiu que monitoritza les dades de clima d'una quantitat enorme d'escoles de Catalunya i es poden consultar a temps real. O sigui que és interessant també tot això. Una de les notícies... Una de les notícies... No, és que si no veig no puc dir res, és clar. Una de les notícies d'avui. Més, perquè en aquesta intervenció es van dir algunes coses més, però les fonamentals són les que hem comentat fins ara, sí, les del món de l'educació.
0: Sí, de fet, la principal crisi actual que té sobre la taula el govern de la Generalitat és el tema de l'educació, tant per la banda de les demandes laborals dels mestres com de la climatització de les aules, i ja no entrem amb la qüestió de les ràtios i tot això, però clar, amb això no entrem perquè al final s'agafen les mitjanes i les mitjanes els hi surten. I llavors els pics o als llocs on hi ha pics, com per exemple Sitges, doncs ja diguem que com la mitjana surt ja no m'hi posaré.
1: Què els hem de dir que vostès no sàpiguen? Perquè si Sitges no va convèncer el departament amb totes les xifres que s'han donat en els darrers mesos, anys, si amb això no s'ha convençut un departament, tot i que va venir la responsable a la comarca i tot plegat, ja no sabem què pot convèncer un departament. Bé, sí, sí que ho sabem. Que algú vagi a un despatx, algú amb influència de debò, fumi un cop de puny sobre la taula i digui: o fiqueu una escola aquí, o aquí ens teniu a la porta cada dia amb focs d'artifici, i veurem si ho acabem, això. Seria probablement una de les maneres ara que trobaríem per fer-ho, perquè no hi ha hagut cap altra forma humana amb els números a la mà per convèncer el Departament d'Ensenyament. I ara, com apuntava en Joan, les ràtios, diguem-ne, que fan mal, estan una miqueta més amunt. Ara són els instituts els que no donen l'abast.
0: El drama va pujant cap amunt, però, com ens indicava abans també la Carola, clar, si les dades les agafem només d'I3,
1: sí, està clar,
0: els números surten.
1: Hi ha menys natalitat, per tant. els números surten sempre. Bé, avui que també es parla a tot arreu de la intel·ligència artificial.
0: Correcte.
1: Una vegada més.
0: Dona, fa de mal explicar, perquè no saps fins a quin punt hi ha
1: una preocupació real
0: i fins a quin punt hi ha una necessitat de influència, desmarcar-se o fins i tot afavorir les inversions. És cert que aquests anuncis recents dels riscos de la intel·ligència artificial han fet caure valors bursaris de manera important relacionats amb les tecnològiques. També és cert que la Xina, diguem, s'ha desmarcat sense desmarcar-se. Jo no he acabat d'entendre el discurs de la Xina i, per tant, doncs no m'hi ficaré. Però sí que és cert que Trump, amb el seu primitivisme, ja diu que ell és prou intel·ligent per arreglar-ho tot.
1: Que ningú no es preocupi, perquè
0: mentre hi hagi
1: una
0: un president intel·ligent
1: això anirà com Déu mana.
0: Que diu, amb un coeficient elevat. No he llegit enlloc quin és el coeficient que té.
1: Home, és que no cal.
0: Clar, perquè diu un...
1: Bueno, Pitu pues, riu.
0: Perquè el publiquen.
1: I perquè t'interessa saber el coeficient d'en Donald Trump. Ja està.
0: Perquè, escolta, potser tindria una sorpresa. Bé, és igual.
2: Les bestieses.
0: Exacte. Més enllà d'això, que el Trump digui que el que estan dient els de les tecnològiques no està bé...
1: També és un senyal.
0: Ens ha de fer sospitar que potser sí que està bé.
1: I avui torna la Champions?
2: No, la Lliga.
1: Ai, la Lliga.
0: La Lliga.
2: La Champions.
0: La Champions la setmana passada.
1: Tens raó.
2: Ja per estona.
1: Ah, no, que ja són 3 setmanes d'aturada
2: per
1: partits de seleccions.
2: Aquí està.
1: 3 setmanes.
2: 3 setmanes, sí. Estàvem acostumats fins ara, a principis de setembre, a fer la clàssica aturada, un parell de setmanetes, d'ara no, 2 no, 3. D'aquí que avui arrenqui aquesta nova jornada de Lliga. Fixeu-vos que ahir va acabar la jornada anterior amb el partit que va jugar el Betis i el Villarreal, i avui, com dèiem, arrenca aquesta nova jornada de Lliga amb 3 partits. A les 7 de la tarda l'Espanyol jugarà amb el camp del Rayo Vallecano, no al camp del Rayo Vallecano, que saben que el Rayo no està jugant.
0: Tot i que ja ha rebut el permís de la Comunitat de Madrid.
2: Sí.
0: Per tant, el d'avui encara no el jugarà, però probablement el següent ja podran desplaçar-se a Vallecas.
2: Sí, avui juga a Butarque, al camp del Leganés, el Rayo, que viu una situació així complicada arran doncs, del seu estadi. A les 7 aquest Rayo Espanyol, a les 8 l'Alavés València, el València que jugarà ja sense Carlos Corberán com a entrenador, que va ser fulminat després de la derrota contra el Sevilla. De moment agafa l'equip Òscar Sánchez, que és el tècnic del filial. El València està cercant entrenador. Es parlava fins i tot d'Ernesto Valverde, però algunes informacions apunten que Ernesto Valverde crec que amb bon criteri hauria refusat l'oferta del València, perquè ara qui és el maco que agafa el València? Qui és el maco que agafa el València? No sé si l'aposta ha de ser per a un tècnic de la casa o algú de fora, però, en fi, situació complicada la que continua visquent el conjunt
0: valencià. El València haurà de fer el que va fer l'Espanyol.
2: Sí.
0: Agafes algú de la casa i mira...
2: Sí. I de vegades aquests entrenadors són els que millors resultats t'acaben donant. Bé, a les 8 aquest, a la vez València, i a les 9 el Real Madrid, que jugarà al camp del Elx. El Barça, recordem, jugarà demà al Camp Nou a partir de 9:15 de la nit contra el Racing de Santander. Per cert, la UEFA ha de decidir avui quin camp acollirà la final de la Lliga de Campions del 2029. Hi ha dues propostes, una és el Camp Nou i l'altra Wembley. alguns mitjans ja,
1: s'han avançat,
2: sí, sí, i asseguren que serà el Camp Nou. El Camp Nou acollirà la Champions, la final, el 2029.
0: Aquest any van al Metropolitano,
2: aquest any és el Metropolitano a Madrid, i l'any que ve és l'Allianz Arena de Múnich. Avui sabrem si serà finalment o no al Camp Nou, que hem d'entendre que el 2029 ja estarà...
1: Home, ja estarà amb la coberta.
2: Ja estarà, com diu perquè aquell, ja serà terminat.
1: Demà dimecres es veu que plourà a Barcelona durant el desenvolupament del partit.
2: Ostres, doncs mala sort, perquè l'últim partit que van jugar...
0: També va ploure.
1: Hi havia unes zones, amb unes cascades...
2: El de la Champions contra el Feyenoord va haver a començar el partit... Ja ho ha dit l'home del temps al RAC1, que ara no recordo com es diu, doncs diu, quan comença el partit esteu a punt perquè caurà un bon patac.
1: I clar, no, hi ha, es veu que alguna zona coberta és a mitja habilitat, però esclar...
2: No, ara mateix la majoria d'espectadors al Camp Nou, fins i tot els que estan a la llotja presidencial, es mullen.
0: Sol i serena.
1: Sí. Doncs això, demà, sol i serena.
2: Ahir, com dèiem, es va acabar la jornada de Lliga amb el partit Villarreal 1-2, contra el Betis, que es col·loca tercer a la classificació. L'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, que va dir obertament que ara mateix no està donant ell com a entrenador el nivell per ser tècnic del Villarreal. Veurem com acaba aquesta història d'Íñigo Pérez també al conjunt groguet. I finalment, notícia de futbol femení, perquè el clàssic femení, el Barça-Madrid, ja té data, té hora i té lloc. Es jugarà el dia 4 d'octubre al Camp Nou a partir de les 5 de la tarda. El primer clàssic del futbol femení Barça-Real Madrid.
1: I ha mort Marina Vilalta, la pastora en actiu més longeva de Catalunya. A punt de complir els 100 anys, en portava 94, exercint el seu ofici. Soc nascuda entre ovelles i les ovelles em donen llibertat. Així resumia, diu l'ara, la ripollesa Marina Vilalta, l'esperit que l'havia portat a ser la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Nascuda en una família molt humil, a Solanguit, o Ogassa, als peus del Taga, fa gairebé un segle, el 1927, ha mort aquest a cap de setmana. I ella mateixa deia que havia sortit ben poc de casa seva, allò de veure món, no va sortir ni quan li van entregar la creu de Sant Jordi. O sigui que tota la vida... tota la vida al costat d'un ramat d'ovelles. I vida feliç, o menys ell així ho comentava, tot i que en els darrers anys també deia que s'avorria una mica ja. Esclar.
2: Entre cabres.
1: Esclar. De 100 anys, ovelles, 94 en tovelles.
2: És el terme col·loquial.
1: Entre cabres hi estem nosaltres. 10:33. Pitu, gràcies. Adéu-siau. Joan, gràcies.
0: Gràcies, Vicent.

112. Telèfon d'emergències. En els darrers anys, els bombers han augmentat els rescats i les recerques de persones. Molts d'ells s'haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya. Abans de sortir, informem-nos de les condicions meteorològiques al web meteo.cat. Planifiquem bé la durada i el recorregut amb mapes de la zona actualitzats. Equipem-nos adequadament segons la dificultat i hidratem-nos sovint. És important que anem acompanyats o que informem algú de la nostra activitat. I en cas d'accident, truca al 112. 112. La Generalitat al teu costat.

Petit apunt musical amb la veu de Marc Albor, m'has dit? Amborg. Doncs això. 10:37. Anem resseguint el fil de Santa Tecla perquè d'aquí uns instants saludarem a la Maria Dolors Carbonell. Ella, com saben, és la pandonista d'enguany.

0: I tampoc és massa nou que a dia d'avui, quan falten encara uns quants dies abans no ens arribi la celebració de Santa Tecla, que la pandonista en qüestió, en aquest cas la Maria Dolors, estigui contenta, estigui emocionada, i amb aquell punt de neguit que, òbviament, mereix el càrrec, diguem-ho així, com a pandonista. Maria Dolors, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Mira, el que has dit. Estic emocionada i contenta. I que cada vegada ja és un compte enrere per mi.
0: Sí, sí, ja vas tatxant els dies, sí. com es diu en aquests casos.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta que et volia fer és com estàs? Ja ens
1: sí.
0: ho has dit, estàs contenta, estàs
1: sí,
0: emocionada.
1: Sí, molt.
0: Tens aquell punt també de dir, ostres, això és...
1: Important.
0: Són paraules majors, a vegades.
1: Sí, molt important per mi.
0: Si et pregunto... Com t'ho has pres, tot això? És a dir, el dia que et venen a veure a casa, et proposen el fet de ser pandonista. Si no tinc mal entès, i de fet, això crec, Dolors, que ho expliques tu mateixa al programa,
1: sí.
0: que...
1: Una sorpresa.
0: Una sorpresa, però... agradable en aquest cas,
1: molt,
0: no?
1: Molt agradable, perquè no m'imaginava... perquè va ser un truc, ja ho has llegit, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pues esclar, i veure tota la comissió darrere, i així, i dic, què passa? Aquí és diferent, això. I llavors, pues, la
0: tu,
1: veritat és
0: perquè,
1: que...
0: Què et pensaves, Dolors?
1: No, perquè em van dir que venia l'Esteve, em va trucar de 7 a 8, que podem venir a casa teva, perquè, diu... Dic, perquè parlar per unes coses de fustes de l'ermita de Sant Sebastià i perquè no tinguis que venir aquí, venim ara que ja tenim el disseny.
0: Sí, sí, tenim el projecte. Sí, sí, sí,
1: sí. I dic, ah, vale, veniu. I en punt van venir ells i vaig veure això, que darrere d'ells tota l'escala estava plena.
0: Ui, aquí
1: de joves.
0: Aquí passa alguna cosa, no?
1: Sí, riguent i molt contents. I vaig dir, què passa? I diu, espera't, que ara et direm el què. T'hem de dir una cosa molt important. Seu. I així va anar. I bé, vaig quedar molt, molt contenta perquè... ha arribat una cosa que tota la vida et penses que no arribarà mai. I ja m'ho havien proposat, dues
0: vegades. De fet, tu ho expliques també al programa, que anteriorment ja t'ho havien proposat.
1: Sí, però no podia.
0: Consideraves en aquell moment que no era el moment.
1: No era el moment apropiat per mi. I ara aquells problemes els tinc igual i sóc més gran, però més contenta.
0: És bona aquesta.
1: Es dic, esclar, sí. també la vida...
0: No sé, Dolors, si et velles, no sé si amb una certa obligació, entre cometes, no, ostres, aquest no cop no puc dir que no.
1: No, és que és així mateix.
0: Sí.
1: No podia renunciar a una cosa que t'ho proposen tant l'Ajuntament com l'Església, i esclar, és una cosa molt important per mi. Seria un lleig per Sitges. I per mi. I és clar, per això
0: em van
1: convèncer.
0: Com es diu en aquests casos, a la tercera va anar la vençuda.
1: A la tercera va anar
0: la vençuda,
1: sí.
0: I la Dolors doncs, va acceptar de molt bon grat
1: ser pandonista. Molt, esclar. Però aquesta vegada és més important, perquè ho ajunten, ho ajunteu Santa Tecla amb Sant Bartomeu.
0: Sí, sí.
1: I és clar, ja porto tot un mes d'emocions.
0: De juerga,
1: sí.
0: Com aquell qui diu.
1: Sí, això.
0: Clar, tu ja vens a viure també la festa major.
1: Sí, per mi és molt important tot això. Bé, ja et dic, vaig estar uns anys que vaig frenar, que no participava gaire, però tots els moments pensava, ara passa això, ara passa allò, ara les morteretes, ara les gralles, el primer... Vull dir...
0: Sí, sí.
1: Sitgetana.
0: Qui no viu, no?, la festa.
1: Sí, jo molt, vull dir, m'agrada molt. Vibrar, que diuen.
0: Sí.
1: Tots els moments.
0: Perquè, escolta'm, Dolors, la festa l'has viscut, suposo, com a espectadora, no?
1: Això, sempre, sí. Sí, perquè al carrer no havia sortit mai. Jo havia ballat la moixiganga, i molts balls, les panderetes, tot, però a la col·legi, a l'escola.
0: Sí, d'acord.
1: És a dir, que per això també entres més quan sents la música, ho vius d'una altra manera, perquè ho sents de veritat.
0: Sí, sí, bé, doncs havies, però... havies participat
1: al carrer
0: alguns,
1: no.
0: Alguns dels balls, però no participat directament a la festa.
1: Al carrer no, perquè no es feia llavors. Jo tenia 12 anys, sí, sí, sí. I 13, 14, i llavors va ser quan ja no ho vaig ballar més, perquè en aquella època ja entraven els nois i a casa ja no em van deixar.
0: Ja, ja. S'ha acabat.
1: Aquelles coses,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, sí, aquelles coses de la vida.
1: De l'època.
0: Sí, sí, de l'època, de l'època.
1: Sí.
0: El que tu veus al carrer, sí. Aquesta festa major...
1: Sí.
0: T'agrada?
1: Sí, massa massificada, sí. Per mi. Per això estic contenta a Santa Tecla.
0: Ara comentàvem amb la Maria Dolors. Sí. Venim d'una festa major...
1: important.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí que aquest any ha fet molta calor. Hem tingut aquest component extra de la calor, que la calor t'avala molt, segons com. Però aquest punt de la festa major, amb tanta gent, com apunta la Maria Dolors, que... Fins i tot en alguns moments angoixa, no?
1: Sí, sí, però ja ho esperes. Una festa major ha de ser així, al màxim. No sé, a mi m'agrada.
0: I ara Santa Tecla, que és més...
1: Sí, més pausat.
0: Més reposat, tot plegat, no?
1: Més nostre, que dèiem, la gent, sí, de Sitges. Sí, més tranquil, perquè...
0: Què té Santa Tecla, que la sentim a vegades potser més... Més
1: això,
0: propera o més...
1: Sí,
0: no?
1: Perquè s'assembla més a la d'abans, la festa major d'abans. Sí. No hi ha tant... No sé aquest any com serà, però el ser dimecres potser també no hi haurà tanta gent de fora, que també fa falta la gent, o si no,
0: sí,
1: home, no tindria ja
0: motiu. Si no hi ha espectadors, escolta'm, no té raó de ser tampoc.
1: És que et sents acompanyada, o si no dirien què passa. Però, esclar, és molt bonic, i sobretot també perquè la mainada puja.
0: Sí, sí, sí.
1: I la infantil a mi m'ha agradat molt sempre. No fallava mai. Per coses que passés, sempre estava al carrer Major a veure tota la desfilada.
0: Tota la canalla, tota la canalla, sí, sí, sí, sí. És allò que diem sempre, vull dir que, escolta'm, tenim una cantera...
1: Sí.
0: Que no ens l'acabarem.
1: Que no
0: ens l'acabarem.
1: No, que a vegades dius, però quants crios que hi ha? Però és bonic, és molt maco.
0: Bé, Santa Tecla també té aquest component de poder gaudir de la canalla.
1: Això,
0: i això també la fa especial o la fa diferent, també. No?
1: I tant, molt, molt. I nosaltres havíem fet fer un drac petit pel nebot.
0: Sí.
1: I li vam portar per Reis, me'n recordo, i la va fer en Fabra, i el va fer la calca exacta del gran, que llavors era el verd,
0: sí,
1: no el blau.
0: Sí, sí, senyora, sí, senyora.
1: I esclar, i, bueno, pues tots són records i emocions.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vull dir que sempre hi havia participat. De segon pla.
0: D'alguna manera o altra s'hi acaba participant, eh? O amb els fills, o amb els nets, o amb...
1: Sí,
0: com...
1: el que sigui, o amb una sardana, que la de Sant Bartomeu és preciosa, però és llarga, que al final els braços...
0: Es cansa, eh?
1: Sí, però és maca, molt maca.
0: Bé, Dolors, tornem al dia que la comissió, l'Esteve, vull dir, van venir a casa, i vas dir, finalment, doncs vinga, va, sí, som-hi, endavant. A partir d'aquí, suposo que una miqueta de pensar, bueno, a veure com ho fem, això? On posarem Santa Tecla?
1: Això...
0: qui m'acompanyarà, suposo que el cap comença a rumiar, no?
1: A mil per hora. Sí.
0: La Dolors va triar l'ermita de Sant Sebastià. Allà Santa Tecla hi serà durant uns dies,
1: perquè jo vaig dir, no sé on t'ho puc posar, i em van oferir, tu no tens per què patir, tens Sant Sebastià,
0: evidentment,
1: que jo hi participo tant i m'ho estimo molt, i em sento com a casa, perquè hi vaig cada setmana, i és clar, això, se'm va obrir el cel, i he dit que perfecte.
0: Fem un petit parèntesi aquí, Maria Dolors, si m'ho permets. Hi ha un lligam especial, com expliques, entre tu i Sant Sebastià.
1: Sí, perquè, per començar, el meu avi es deia Sebastià, i quan era petita aquest sant hi havia anat sempre, als oficis i tot. Després em vaig casar amb en Ramon, que era el net dels que estaven allà sempre. I és dir que ho he viscut molt, molt, molt. I després em van fer participar en tot, perquè la seva mare em deia, vine, vine, i així M'acompanyes, sí. Però era jove, sí. Jo em pensava que era més gran i resulta que era molt jove quan em va dir això. Ella tenia uns 50 anys, eh? I, esclar, jo...
0: Déu-n'hi-do.
1: Joveneta, doncs, sí.
0: Han anat passant els anys i has sempre anat mantenint aquesta relació amb Sant Sebastià.
1: De segon lloc, eh? Però és que l'ho he viscut i no... I vaig com si res, per això em fa gràcia.
0: Sí, sí, les cames ja t'hi porten, eh?
1: Sí,
0: com aquell que
1: cada vegada costa més, però bé.
0: Molt bé, molt sí. Bé. Bé, per tant, solucionat el tema.
1: I tant,
0: és a dir, posarem Santa Tecla allà, no?
1: Sí, sí, suposo, l'únic que hauré d'anar allà, esclar,
0: sí,
1: esperar
0: clar.
1: I després fer tot el recorregut.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això espanta una mica, eh? Però bé,
0: bueno.
1: Per això tinc tres cordonistes.
0: Bueno, tens relleu.
1: Sí.
0: Tens relleu.
1: Sí, sí.
0: Recordem, fem aquest petit apunt per
1: sí.
0: Recordar que el trasllat de Santa Tecla es farà el diumenge.
1: El diumenge.
0: El diumenge dia 20, a partir de les 6 de la tarda, Santa Tecla es traslladarà de la parròquia
1: sí.
0: Fins a l'ermita de Sant Sebastià. És un recorregut, per tant, curtet, aquest.
1: Però jo haig d'esperar-se
0: sí,
1: allà.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És dir que ja sí, sí. Aquest petit
0: aquest
1: primer...
0: Aquest te l'estalvies.
1: Sí.
0: La Maria Dolors i els seus acompanyants doncs esperaran a Sant Sebastià, a que arribi Santa Tecla,
1: sí, sí.
0: I allà s'hi exposarà fins al dia 22, que és el
1: això,
0: dia que...
1: Això, sí. Llavors, esclar, hem de fer torns, perquè, clar, també...
0: Sí, sí.
1: S'ha de...
0: No t'hi estaràs totes les hores del dia, allà.
1: Bueno, les més possibles.
0: Les més possibles.
1: Les més possibles.
0: Mm-hmm.
1: Però, esclar, com que he d'anar als actes...
0: Sí, sí, sí. Has de fitxar.
1: Sí.
0: Has de fitxar. Bé, doncs, Santa Tecla, que quedarà exposada a Sant Sebastià, a l'ermita de Sant
1: sí.
0: Sebastià, a partir d'aquest diumenge. Es podrà visitar també l'endemà, el dilluns, dia 21. El dia 22, també, fins... l'hora de la processó, és a dir, quan ja s'hagi
1: sí.
0: de recollir tot, Santa Tecla sortirà de l'ermita per retornar de nou a la parròquia el dia 22 de,
1: sí.
0: de setembre. Qui t'acompanyarà, Dolors?
1: El de cordonistes,
0: sí, sí, sí.
1: Pues les filles d'en Denci i la Blanca, que eren cosines meves,
0: sí.
1: I sempre m'han ajudat molt, i la Rosa Tubau,
0: uh-huh.
1: La filla de la,
0: sí, sí,
1: Rosita,
0: de la Rosita,
1: perquè també ha intervingut sempre molt en la família aquesta.
0: Uh-huh.
1: Sempre m'han acompanyat quan he quedat sola, anem a dir. I esclar, això. També altres, no solament ell, però ells han sigut els que no em deixaven.
0: Sí, sí.
1: I esclar, això te n'has d'en recordar.
0: No, home, i tant. Per tant, duràs tres acompanyants,
1: sí.
0: En aquest cas.
1: Tres
0: senyores que també l'acompanyaran a la processó per dur aquest panó de Santa Tecla.
1: Sí, tio, no sé si pesa molt, has de practicar.
0: que et fa respecte, això, Dolors, o no?
1: No, tinc por dels carrers,
0: ja.
1: Això, una mica, però... Jo soc positiva.
0: Sí, home, sí.
1: Una por mitges.
0: Sí, sí, sí, una por allò una miqueta...
1: No,
0: de dir,
1: no, jo procuro, He anat fent peses, traslladant cossis de plantes.
0: T'has anat entrenant,
1: Sí.
0: Has fet entrenaments. Molt bé. Escolta'm, Dolors, suposo que són dies especials aquests,
1: molt,
0: perquè suposo que vas pel carrer, la gent t'atura, la gent et felicita...
1: No hagués pensat mai.
0: És una cosa aquesta que sorprèn molt, perquè amb les converses que quan hem parlat amb les pandonistes, sempre us quedeu sorpreses de la gent. Sí.
1: De veritat, vas pel carrer i ja veus uns que s'aturen, miren, i ja frenes el pas perquè ja veus
0: que la intenció és venir
1: sí.
0: a saludar-te i a felicitar-te.
1: Jo quedo,
0: sí, sí.
1: Esclar, això és el que m'ha fet donar compte de la importància que té el càrrec aquest.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No m'ho pensava, la veritat.
0: Clar, una se n'adona de la magnitud
1: fins que
0: ho viu en primera persona.
1: Jo pensava una processó normal com tant esquinat, però no, és molt diferent.
0: Uh-huh.
1: És una importància perquè gent que apenas pensava que en coneixien.
0: Bueno, aquí,
1: si
0: no ens coneixem de paraula, ens coneixem de vista, com es diu en aquests casos, no?
1: Sí, sí. Molt contenta.
0: Clar, anava a dir, qui no coneix la Dolors en aquest poble?
1: No, home.
0: Qui no et coneix?
1: Sí,
0: clar.
1: Esclar, pel didó.
0: Clar, per una vessant o per una altra.
1: Sí, per...
0: Qui no recorda l'estimadíssim didó? Vull dir, clar.
1: Però ja venies tot a...
0: Sí, sí, clar que veníem a comprar el material que a l'escola
1: sí.
0: ens deien, escolta, m'heu de comprar linòleum, m'heu de comprar això, m'heu de comprar allò.
1: Sí.
0: El didó.
1: Clar, sí, sí. Inclús jo no... No m'agrada que em diguin Dolors Sala, eh? Sempre dic Maria Dolors.
0: Maria Dolors.
1: Maria Dolors. Però si em diuen la Dido, no m'importa. Fixa't tu. I érem, no vaig començar sola al Dido, eh? Eren les germanes Puig.
0: Sí. Jo. Quants anys hi vas,
1: eren
0: quants
1: 4.
0: Anys va estar el Dido, Dolors?
1: 20.
0: 20 anys.
1: Sí, 20 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: 20 anys. I és clar, això és fantàstic, eh? De records, perquè vaig tenir trata amb pares, amb nens, amb mestres, amb gent...
0: Clar, vas tractar, ho diem-ho així, amb diferents generacions.
1: I diferents qualitats de tracte.
0: Sí.
1: A vegades, segons qui venia, que eren... jo en sentia molt poca cosa, pensava, ai, que no sabré enrunar. Coses així, saps?
0: Sí.
1: Al principi costa. Mira, però hem passat i m'ha servit també per fer un caliu. Clar, ara ho agraeixo.
0: Evidentment, a aquella botiga per la qual hi havia passat tanta gent, allò a tu també et va permetre conèixer molta gent.
1: Ui, tant, molta.
0: Sí que Sitges no deixa de ser un poble.
1: Sí, ara és clar, probablement abans més.
0: Molt diferent, perquè ara,
1: sí,
0: doncs, ara costa més, no? Tot.
1: Sí, no, però
0: els de llavors,
1: sí.
0: Aquells Sitges, Dolors, que gairebé anaves pel carrer i...
1: Ah, sí, eh? Jo em va encantar. I sobretot, quan si surt el tema aquest, que jo sempre dic que eren els meus nens.
0: Sí, clar.
1: I dius, és que ens en recordem de l'olor que feia aquella botiga.
0: Sí.
1: Jo dic, olor?
0: Sí.
1: Jo no
0: ho
1: sabia. I dius, sí, de la fusta, de la...
0: Sí, del material que hi havia. Sí.
1: I és clar, jo no hi queia amb això, com que anava cada dia.
0: Clar, sí. No ho tenies tan present. Però sí que és cert que de vegades... Sí. Les olors et porten ja a recordar,
1: sí,
0: establiments, en aquest cas com el Dido.
1: I aquella noia que va fer el vers, la Noemí,
0: sí.
1: Pues, escolta, jo no m'imaginava que en tenia aquella passió que va demostrar quan m'enronava. Escolta, jo dic, oi, sí, a mi em tenien, si no em portava massa bé, o al revés, si em portava bé, em premiaven anant allà. Escolta, jo no m'imaginava aquestes coses, però bueno, tot t'agrada.
0: Sí. Bé, aquella estimació, diem, Dolors, ha continuat,
1: sí.
0: I ara suposo que algú et recorda encara,
1: sí,
0: quan tenies la botiga, no?
1: Sí.
0: I això és bonic.
1: Molt, perquè, mira, deixes una mica de petjada, senzilla.
0: Aquí està.
1: Senzilla, però
0: petjada. Sí, senyora,
1: petjada.
0: No. Una petjada, i ben gran. Bé, Dolors,
1: sí.
0: Estem ja acabant aquesta conversa.
1: Oh, sí.
0: Bé, no?
1: Molt bé, i tant. Sí, fantàstic.
0: Hem estat la mar de bé.
1: I tant, sí.
0: Bé, no sé si vols dir alguna cosa.
1: No. Vull agrair això, que estiguin la gent tant per mi, i donar reforç a que si poden venir a la processó.
0: A la processó, sí. Tot i que antigament sempre es deia que les dones us gustava menys anar a les processons.
1: Sí.
0: Ara és igual, homes,
1: sí.
0: Dones, és igual.
1: Però és clar...
0: Sí.
1: Com que hi ha molta gent i moltes coses a fer, també a casa hi ha la gent que s'han de vestir pels balls i per tot. Potser jo vull que estigui ben plena.
0: Molt bé.
1: L'església, quan arribi.
0: Doncs,
1: l'església.
0: Fantàstic.
1: Sí?
0: Doncs amb els millors desitjos, Maria Dolors Carbonell, la pandonista de Santa Tecla d'aquest 2026. Maria Dolors, gràcies.
1: Oh, amb tu.
0: Per aquests minuts.
1: Vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que visqueu una gran festa.
1: Moltes gràcies, això espero.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Creus que podrem anar a sopar?
3: És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
4: El canal Empresa és el web de la finestreta única empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos minutets perquè siguin les 11 del matí. En una estoneta parlarem d'una iniciativa dedicada als més joves, una iniciativa d'oci dedicada als més joves, però abans, i aprofitant que avui hi ha hagut una visita institucional a algunes de les escoles de Sitges per part de l'alcaldessa Aurora Carbonell i també del regidor d'Educació David Martínez, i que hi hem pogut acompanyar-los en aquest primer moment de la visita, doncs aprofitarem justament per parlar doncs aquest inici escolar aquí a Sitges, que compta amb 2.883 alumnes entre les 5 escoles i els 2 instituts. Hem pogut parlar, com dèiem, amb l'alcaldessa, i hem pogut parlar també amb el regidor, i hem pogut parlar també amb la primera de les escoles, amb la directora de la primera de les escoles que han visitat, l'escola Agnès de Sitges. Hem parlat amb la seva directora, Vinyet Llamas, per preguntar-li com havia anat aquest inici de curs. El que sabem, i de seguida ho escoltaran, és que les escoles de Sitges estan plenes, els instituts també. De moment es viu, sembla, com amb una espècie de calma tensa, en el sentit que aquest any d'entrada no hi han aparegut bolets, és a dir, no s'han hagut de doblar cursos per allò d'un increment d'inscripcions d'alumnes en algun dels grups, però les aules estan plenes i sabem que a Sitges hi ha molta matrícula viva. És a dir, que a Sitges, al llarg del curs, més enllà del període inicial d'inscripció, doncs s'inscriuen molts alumnes i moltes alumnes. Una xifra força destacada si la comparem amb altres municipis. I això fa que els centres educatius i els seus directors i directores doncs visquin aquest inici de curs amb aquesta calma tensa que els comentava, perquè saben que hi ha la possibilitat, i no gaire llunyana, de que durant el curs pugui aparèixer algun d'aquests bolets, com diuen ells, és a dir, que s'hagi de desdoblar en algun dels cursos de les escoles. Els que estan més plens són els instituts. Aquella saturació que vam viure fa 2 anys en 5è, 6è de primària a les escoles de Sitges ha arribat ara als instituts, i són els que estan a hores d'anar més prens. Per tant, la necessitat d'un nou centre educatiu, d'una nova escola, institut a Sitges, encara és una reivindicació per part dels directors del centre, i així ens ho comentava també la pròpia directora de l'Escola Agnès de Sitges, a qui escoltaran de seguida, i tot seguit podran escoltar també l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, fent referència a aquest inici d'escola, i el regidor d'Educació, David Martínez, a qui hem preguntat també pel tema de climatització. Saben que la Generalitat acaba de presentar un pla de climatització que s'ha d'allargar fins al 2031, que en el que s'han d'invertir molts diners, i el que proposa és que els ajuntaments puguin avançar els diners per climatitzar les escoles amb aires acondicionats, un fet que fins fa poc, molt poc, no estava permès, i per tant doncs poder garantir un estar a l'aula amb qualitat climàtica. Casualment, l'única escola de tota la comarca que està climatitzada és l'Agnès de Sitges, perquè és probablement la més recent. I ens ho explicava la directora, i ho escoltaran, com tot i tenir la instal·lació climàtica, els primers anys no la van poder fer servir perquè el departament no els hi permetia. Ara ja sí, s'haurà de fer una petita reparació que haurà d'anar a càrrec de l'Ajuntament, però en qualsevol cas diguem que Sitges té el privilegi de tenir una escola climatitzada. De tot plegat, n'hem parlat, com els dèiem, amb el regidor d'Educació David Martínez, n'hem parlat també amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, i abans, just després d'aquesta petita visita que hem fet amb aquest centre, hem pogut parlar també, conversar amb la directora de l'Agnès de Sitges, Vinyet Llamas, que ens deia això. Vinyet, bé, preguntar-te com ha començat el curs, aquest curs 26-27 aquí a l'Escola Agnès.
1: Doncs ha començat molt, molt tranquil·lament, amb tots els alumnes arribant el primer dia molt contents i amb molta il·lusió, i el claustre igual.
0: Quins són els objectius de cara a aquest curs? Ara parlaves, no?, en visita al centre amb l'alcaldessa i amb el regidor, parlaves una mica dels objectius d'aquest curs. que en definitiva sempre són els mateixos, no? Que és formar els alumnes, no? Però cada any centreu, i aquest any us heu posat unes metes, uns reptes, no, en concret.
1: Sí, nosaltres com a centre, el que sí que ens hem centrat aquest curs, i així ho hem decidit com a claustre, és basar-nos bàsicament en el tema de la comprensió lectora, expressió escrita i matemàtiques. O sigui, això serà la base que estarem treballant durant tot el curs i on més incidirem.
0: Uh-huh. Aquesta decisió respon a aquests resultats PISA del que tant es parla, respon al que vosaltres esteu detectant els darrers anys, a què respon? Quin és el criteri? Per què heu decidit posar el focus en això i no, per exemple, en tecnologia?
1: Això, a veure, els resultats PISA han arribat després que nosaltres prenguéssim aquesta decisió. Això ve d'una lectura que hem fet dels darrers cursos d'aquí del centre, que tot i tenir bons resultats, no són els resultats que nosaltres com a centre volem que assoleixin els nens de l'escola Agnès de Sitges. No? Llavors, el que sí que també hem vist és una davallada important amb el tema de l'ús del català, i aquí sí que incidirem molt. És a dir, no només a l'escola Agnès, sinó a tota Catalunya, sí que estem veient que cada vegada l'ús del català és menys freqüent, quan no hauria de ser, perquè la llengua vehicular de l'escola ha de ser el català. Llavors, l'objectiu nostre enguany és, no només el que t'he dit abans, sinó potenciar el tema de la comprensió lectora, expressió escrita i les mates, que és la base que han de tenir per poder assolir una bona etapa a l'ESO, sinó que també hem de fer un treball bastant extens amb el tema de l'ús del català.
0: Uh-huh. I d'alguna manera el fareu, és a dir, no sé si heu plantejat, no sé, algun tipus, no sé si d'assignatura, de programa acadèmic, d'alguna manera, amb el tema del català?
1: Ara, els mestres ara, amb uh-huh. aquestes primeres setmanes de setembre, estem acabant de fer tota la programació de cara al pròxim curs, però ja per començar, el que sí que implantem ja des de la pròxima setmana és el pla lector, és a dir, cada trimestre han de llegir un llibre escollit, evidentment, pels professionals, que som nosaltres, els mestres, i llavors, des de tercer fins a sisè, llegiran no només el llibre de tertúlies dialògiques que ja llegeixen durant tot el curs, sinó tres llibres més, i s'ha de fer un treball, doncs ja et dic, hem de retornar una altra vegada el que havíem perdut. Llegir, han de comprendre què és el que llegeixen, han d'adquirir un bon lèxic, perquè tenen un lèxic molt pobre, i tot això s'aprèn llegint i sobretot escrivint també.
0: Uh-huh. Això fa que també feu algun pas enrere a nivell tecnològic, perquè ara justament està també molt al debat, no? Es posa molt al debat el fet de l'ús de les pantalles, que fa uns anys, no? Es va posar com sobre la taula i tothom volia pantalles i tecnologia. No sé si també heu fet un pas enrere en aquest sentit.
1: Bueno, nosaltres en aquest sentit no hem estat una escola que hem fet tecnologia perquè el departament ens obligava a fer tecnologia. No hem sigut mai una escola que ha apostat per la tecnologia. Hem fet el que ens marca que hem de fer, però en aquest sentit només es treballa les noves tecnologies a partir de 5è i 6è. La resta no tocaran ni tablet ni ordinador, i les pantalles perquè les tenim, perquè ens les va concedir el departament, ens les va donar el departament, però no farem un ús per dir-ho d'alguna manera, irracional de les pantalles, sinó com, bueno, un material més que tenim a dins de l'aula i que farà servir el tutor, la tutora o el mestre.
0: Quants alumnes té l'Agnès en aquest curs?
1: Doncs crec que ara d'ara estem pel voltant dels 140.
0: Això és està l'escola completa, diguéssim?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Jo diria que sí, eh? Ara t'ho estic dient així de memòria.
0: Cap bolet aquest any?
1: De moment no, i esperem que ni a l'Agnès ni a cap altra escola ens posin més bolets.
0: Com està aquest tema? És a dir, els darrers anys, no? ja fa molts anys també que Sitges reivindica i demana una nova escola, un nou centre per aquesta saturació que viuen els centres. Mm. Com ho esteu vivint aquest any? No sé si ha canviat la cosa, ha canviat la tendència, perquè ja saps que el departament, no?, sempre defensa que la natalitat és més baixa i que, per tant, no hi ha prou arguments com per fer un nou centre a Sitges. Com estan les aules? Estan, perquè dius, estem a tope, sabem que hi ha molta matrícula la viva també a Sitges. Com està aquest tema?
1: De moment, el que nosaltres com a directors i directores de Sitges teníem por és que arribés al setembre i ens donessin aquest famós bolet que cap escola vol. De moment és una calma tensa, saps? Saps que en un moment donat tindrem aquest bolet, sigui l'Agnès, sigui l'Utrillo, el Barratxín, l'Usó. Sabem que el tindrem, però de moment no ens han comunicat res, i jo ja torno a repetir, espero que no ens donin cap boleta a cap escola.
0: Per tant, continua fent falta una nova escola a Sitges?
1: Sí, clar. A veure, no és que faci falta, evidentment, una nova escola a Sitges, és que per donar l'atenció que se'ls ha de donar a l'alumnat, no podem tenir les aules saturades. I si no ens donen mans i si no ens donen recursos, ens han de donar espais per poder ubicar la sobreràtio que tenim a les aules. Però això, a veure, és una il·lusió, perquè sabem perfectament que a hores d'ara, tal com està el departament, amb totes les reivindicacions que nosaltres com a col·lectiu estem fent, això és inviable, però bueno, s'ha de demanar.
0: Justament referent a aquestes reivindicacions, el tema de la inclusió es parla molt. Aquesta és una escola amb CIEI també, oi?
1: Sí.
0: Quantes en teniu de CIEIs?
1: Una.
0: Una. Faria falta més també? És a dir, no sé si també és una àrea en la que d'alguna manera anem justos, no?
1: A totes les escoles anem justos, Però bueno, penseu que hi ha una escola encara a Sitges que no té aquest recurs, com és l'escola Maria Uso. I totes les escoles haurien de tenir aquest recurs. És més, els recursos que tenim no arriben. No arriben en el sentit que des del departament ens donen el recurs que ells consideren que hauríem de tenir sense escoltar-nos, perquè mai escolten els docents, encara que diguin que sí, perquè són irrisoris els recursos que tenim. O sigui, són irrisoris. No es pot atendre a la diversitat que tenim i sobretot a l'alumnat amb necessitats educatives especials amb els recursos que tenim. És que és així. I penso que aquí hi ha una responsabilitat que no és compartida. És a dir, jo per poder treballar jo necessito uns recursos. I aquests recursos qui me'ls ha de donar? El departament. Si el departament no em dona dels recursos que jo necessito, jo faré el que podré. Però no el que jo vull, ni atenent els alumnes com realment es mereixen. Però no només els alumnes amb necessitats educatives, sinó els altres també,
0: I acabo jo i deixo als companys. Volia preguntar també per la climatització, perquè just acaba d'anunciar, no?, la Generalitat, que invertiran justament, que es climatitzarà aquestes 2.500 escoles. Aquesta, l'Escola Agnès, justament és l'única escola climatitzada de la comarca, diria, oi?
1: Jo diria que sí. Quan es va inaugurar l'escola, sí que és veritat que... Ric perquè fa gràcia, Però es va fer... tot el tema de la instal·lació, però no es va connectar, perquè el departament considerava que les escoles no havien de tenir aires condicionats, tot i que quan tu vas al departament a Via Augusta, tu entres en un despatx i t'has de posar una jaqueteta, perquè fa fred. O sigui, és una cosa que no acaba de quadrar. M'agradaria que aquestes persones que estan als despatxos, que vinguin amb una classe, amb 25, en els casos dels instituts, 30, més de maig, més de juny, o ara començament de curs, que estiguin una estoneta, a veure si fa falta o no fa falta. ¿Vale? Llavors, sí, nosaltres fa dos cursos tenim a totes les aules i a tota l'escola, aire condicionat. Bueno, aire condicionat no, és un sistema de refrigeració...
0: Com de climatització,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però...
0: I funciona? És a dir, es nota això?
1: Sí, home, i tant que es nota.
0: Us l'han deixat posar, en aquests darrers dos anys?
1: Bueno, ens el van deixar posar perquè vam agafar unes declaracions del conseller Cambrai dient que a partir d'aquell curs necessitarien, o sigui, posarien aire condicionat, i nosaltres vam agafar aquestes declaracions, vam enviar-les al departament i vam dir, si nosaltres tenim tota la instal·lació feta, l'única cosa és que s'ha de fer la instal·lació, s'ha de connectar els cables, perquè és irrisori que et facin una escola nova, que et facin la instal·lació, però que no puguis tenir aire condicionat. Jo us torno a repetir, aquestes persones que estan als despatxos amb el termostat a 21, no a 26, a 21 o 22, que vinguin a una escola. És que no tinc res més a dir.
0: Jo no tinc res més a preguntar.
2: No,
0: Carles.
2: Res, només aquest any, aquest curs ha tornat a començar amb les demandes de professors, amb la vaga. Ha sigut un inici, podríem dir, estrany, no? Ara ja aquesta setmana sí que ja heu arrencat una miqueta. Les demandes com a escola, en aquest cas en concret, no? Què és el que encara trobeu a faltar aquí?
1: Tot. O sigui, és que totes les reivindicacions i totes les demandes que fem continuen igual. És que no hem donat un pas enrere, O sigui, continuarem lluitant pel que nosaltres pensem i creiem que són uns drets, ja no només a nivell laboral que hem perdut, sinó a nivell de recursos. O sigui, jo t'asseguro, i potser m'equivoco, però jo t'asseguro que tu amb un mestre li poses a la balança pujada de sou i més recursos... Evidentment, no serem tontos, Hem perdut poder adquisitiu als mestres durant tots aquests anys i durant totes les retallades, però és que necessitem mans. És que no pot ser que a l'octubre, quan ja portem un mes de curs, els meus companys i les meves companyes, que l'any passat ens va passar, matats d'ansietat, perquè és que no arribem. No arribem. No és que no vulguem fer la nostra feina, és que no arribem perquè, torno a repetir, qui ens ha de donar els recursos no ens els dona, nosaltres no podem fer la nostra feina. És que tu per fer això necessites una càmera i un micro? Si no et donés al teu jefe una càmera i un micro, podries fer l'entrevista? No, doncs nosaltres igual. És que és igual. Amb la qual cosa, doncs nosaltres continuarem fent les reivindicacions.
0: Esteu la plantilla completa de professors?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: eh? Sí. Sou quants?
1: 20, 20... Jo professors conto tot el personal docent, sí, sí. Eh? Amb CIE, vetlladores i tot això, 24, 25, em sembla que són. Sí, sí. Doncs que no són suficients, eh? Torno a repetir.
3: Doncs avui fem aquestes primeres visites a les escoles per l'inici de curs, sobretot cada any ho fem, sobretot venim aquí a les escoles de Sitges per preguntar, per escoltar amb els professionals com ha començat aquest any, quines reivindicacions tenen, que són moltes, com està l'alumnat i quines novetats estan aplicant, no? Ara estem a l'escola Agnès de Sitges, que és una escola en aquest sentit molt modèlica, no? I que ens ha dit que l'inici ha estat doncs, molt correcte, i això ens n'alegrem. També que els nens han vingut amb moltes ganes, però també amb tranquil·litat, i que, evidentment, segueixen amb les reivindicacions, sobretot amb aquells alumnes amb educació especial, que això sempre es necessiten més recursos, perquè cada vegada hi ha més demandes, hi ha més nens amb demandes especials, i, en canvi, els recursos són els mateixos, i, per tant, es necessiten més recursos, necessiten més professionals, més aules. Sí que és veritat que amb el tema de les ràtios, de moment, està sostingut, és a dir, no hi ha hagut una avalanxa com ha passat els altres anys, tot i així hem d'esperar la matrícula viva, que veurem què passarà en les properes setmanes, però de moment el tema de l'ocupació, fins i tot doncs, han pogut alliberar alguna aula, no?, que els altres anys les tenien ocupades, per poder continuar, i això penso que és molt important. Aquí ens han destacat també que aquest any incidiran molt amb temes de comprensió lectora i amb matemàtiques, i no tant amb tecnologia, és a dir, tornen una miqueta més als orígens, diguem, i també molt en el català, no? Sobretot en potenciar la llengua catalana, perquè estan veient que en els darrers anys s'està perdent molt a l'ús quotidià, no? I pensem que en fi, que són bons objectius que tenen l'escola, que se'ls ha marcat, i que esperem que el curs doncs, vagi bé.
0: Alcaldessa, la directora...

0: Perdó, als instituts. O sigui, allà sí que tenen segurament la sobreocupació. Per tant, és evident que no s'ha solucionat el tema. I ara veurem la matrícula viva, no? Com bé dius, que què passarà si hi ha molta afluència. Per tant, nosaltres seguirem reivindicant que aquí a Sitges es necessita un, segurament un institut escola, perquè tenim les necessitats, i també per no sobreocupar les aules, com sempre hem dit. Però és cert que el departament fins ara segueix dient que la matrícula, com es manté molt igual, per ells sembla ser que no ho veuen, no ho acaben de veure del tot. Són polítiques molt a llarg termini, que s'han d'estudiar molt a llarg termini. Nosaltres seguim reivindicant-ho i ho seguirem demanant. Hem ofert terrenys, hem ofert disponibilitat màxima, hem ofert fins i tot per fer el traspàs mentre es construeixi, hem ofert també equipaments públics nostres. Per tant, per la nostra part, jo crec que nosaltres hem ofert tot el que podíem. Ara això està en mans del departament, que és qui finalment ha de decidir, no? Com iniciar o com fer perquè Sitges tingui un altre institut escola, que nosaltres seguim reivindicant.
1: Però no sé si, és a dir, si es mira el futur amb la idea de que això arribarà algun dia, o hem de pensar que això, és a dir, que la sensació una mica és que se'ls hi passi aquestes ganes de tenir un nou centre i al final no la farem. Fa una mica aquesta sensació, no? Però no, on, és a dir, no sé en aquestes converses quan les tenen amb el departament, amb serveis territorials, si realment es veu a llarg termini, ni que sigui a llarg termini, una nova escola institut a Sitges.
0: Per part nostra sí, perquè nosaltres anem amb les dades, no només de les escoles, sinó del creixement que té la població, dels nous habitatges que es fan, de la gent que ve de fora. És evident que Sitges ha crescut d'habitants i, per tant, en general, per molt que hi hagi menys natalitat, ens diuen, hi ha més gent i, per tant, hi ha més demanda. Igual que necessitem segurament més equipaments esportius, com ho diguem moltes vegades, o més equipaments culturals, també necessitem més equipaments educatius i crec que, en comparació fins i tot amb Garraf, potser Sitges és els que han anat creixent menys d'escoles. Per tant, nosaltres anem amb les dades del creixement poblacional que tenim. Per tant, per nosaltres és una reivindicació claríssima, no? de cap a on va Sitges, no? I cap a on va la població. Jo crec que també que ells també ho veuen, però ells es basen molt en la matrícula, en quan es matriculen, i fins i tot a vegades s'obliden d'això de la matrícula viva, que és el que hem de mirar al final de curs, no? No tant a l'inici, que l'inici és veritat que ha començat amb una matrícula més o menys igual que l'hem passat, exactament igual, però veurem amb la matrícula viva que nosaltres també insistim que és això el que ens passa, no? Per tant, jo crec que sí que un nou institut d'escola, més que res, és perquè també alleugerà els que hi ha ara, no? I per tant, al final és per donar una bona educació, no? Els nens i les nenes. Com millor estiguin, doncs millor educació es podrà donar.
1: Regidor, una de les notícies, no, que ha sortit justament en l'àmbit educatiu recentment és aquest anunci de Generalitat, no, del departament, de que climatitzaran més de 2.500 escoles, em penso, aquí a Catalunya, però la proposta és que siguin els ajuntaments, no, que avancin a aquests diners i després se'ls hi retornarà. I aquí estem justament a l'única escola de Sitges i diria que de tot el Garraf que està climatitzada, però de la que l'Ajuntament també us aneu hagut de fer càrrec, no? Us haureu de fer càrrec d'una part de la reparació, no? D'aquesta climatització.
2: Doncs sí, la veritat és que aquesta és una... diríem que és l'única escola del Garraf que està climatitzada. I sí, és evident que com dius, ara estem treballant des de serveis urbans de l'Ajuntament, conjuntament amb Educació, per tal de que es pugui solventar, doncs, la problemàtica que hi ha hagut, no? En aquesta escola ara mateix pel que fa al clima, no? I l'Ajuntament, doncs, estem assumint, doncs, aquesta reparació, aquest manteniment, i bueno, per garantir que els nens i nenes d'aquesta escola, doncs, estiguin el millor possible, igual que tot els professors i la direcció.
1: I entenc que amb aquest anunci que ha fet la Generalitat, entenc que no sé si l'objectiu és ara de l'Ajuntament de treballar de cara a que hi hagi climatització en un futur proper a les altres escoles de Sitges, tenint en compte aquest pla que ha anunciat la Generalitat.
2: Entenc que sí, el que haurem de fer és, bueno, ara tenim ben aviat, el 28 tenim una reunió amb els serveis territorials per parlar d'altres temes, i aprofitarem també, doncs, per tractar aquest, a veure com ho enfoquen, com ho encaren i com a Ajuntament què és i com ho hem de fer per demanar o per treballar i encarar aquest tema tan important, no? Al final entenem que, i tothom ho està veient, no? Hi ha un canvi climàtic que cada vegada farà més calor i per tant ens hem d'adaptar a aquesta situació, i és evident, doncs, que els nens i nenes i tots els professors i professores, doncs, han de treballar uns i els altres, doncs, a estudiar i estar més

0: diguem-ne que a les aules de la millor manera possible, no? I també s'ha estudiat, no?, que quanta més calor fa, els alumnes menys rendiment tenen. Per tant, doncs, han d'estar en unes condicions, doncs, acceptables. I sí que és veritat que estem molt contents de que el departament, per fi, hagi donat aquesta passa, perquè sempre han estat molt, diguem-ne, molt conservadors en aquest tema, i quan s'han proposat mesures, doncs, sempre eren que no, han tirat molt de ventiladors, com tots sabeu, i ara, doncs, és el moment, no?, per aprofitar-ho.
1: Aquesta reunió que tenen amb el departament, en la llista de temes que portarà el regidor, quins són els tres principals?
0: Bueno,
1: entenc que és llarga, no li demano per tots, perquè m'imagino que serà una llista llarga.
0: Bueno, bàsicament parlarem de... Pues, tocarem el tema aquest dels aires. A més, hi ha un altre tema que és molt important, que és, com bé sabeu, l'anterior regidora, Carme Gasullà, doncs ja ho va explicar, que és el tema de la rehabilitació integral de l'escola Esteve Barratxina. I després també, doncs, tocarem algun tema més d'obres. Aprofito també per dir-vos que estem treballant amb un acord marc amb l'ACM per tot el tema de les obres dels centres educatius, perquè fins fa poc, doncs, era molt senzill, diguem-ne, fer obres durant l'estiu, però com bé sabeu, ara tot s'ha de licitar i llavors és molt més complicat, no? Llavors, aquest estiu, doncs, hem pogut fer algunes obres, no totes les que volíem. En tenim unes pendents a l'Utrillo de cara a Nadal, i un cop estigui aquest acord marc tancat, doncs podrem treballar, diguem-ne, que com ho fèiem abans, però d'una manera més, diguem-ne, dins del marc legal, no?
1: Aquesta de l'Utrillo és el tema de la cobertura de les pistes, o estem parlant d'una altra cosa?
0: No, estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant de la porta i del perímetre, del mur del perímetre de l'escola.
1: D'acord. I justament parlant també d'obres o instituts, hem sabut que l'Institut Vinyet han eliminat la zona d'aparcament de les bicicletes que hi havia fins ara, sí. I l'alternativa que s'ha donat és que ara poden aparcar les bicicletes fora de l'edifici. S'ha posat com uns aparcabicis d'aquests, sí, de roda, no? Clar, amb el risc que això comporta, no? Diguem que no estan les bicicletes a dins del centre. Què ha passat aquí? Per què no es poden aparcar? Ens ho demanen, per què no es poden aparcar les bicicletes? O sigui, quin és el motiu, d'alguna manera, que ha fet que les bicicletes no es puguin aparcar dins del centre?
0: El motiu és perquè tenen que fer una actuació a lo que és la façana on estaven les bicis aparcades, a la part interna, interior de l'edifici, diguem-ne, al lateral. Per tant, han hagut de treure els aparcabicis d'allà, i llavors el que hem fet com a ajuntament i conjuntament amb el centre, doncs, és arribar, bueno, col·laborar perquè es puguin posar aparcabicis i aparcar patinets, uh-huh, doncs, enfront de l'institut.
1: Entenc, però, que amb l'objectiu que puguin tornar les bicicletes a dins un cop es repari aquesta part de la façana?
0: Sí, sí, entenc que sí, perquè, bueno, a dins, evidentment, estan més segures, diguem-ne, tant els patinets com les bicicletes, no? Però de moment és la solució que hem trobat, i, bueno, que estic molt, molt content, i estem molt contents de poder haver, doncs, arribat a aquest acord i a aquesta solució conjuntament amb el centre educatiu.
2: Només un dubte d'avançar. A l'Usó, la coberta verda, ja està... En quina fase es troba o quin punt està?
0: No sé si això... Bueno, diria que porta més des de la regidoria de sostenibilitat i espais naturals, sí, i transició energètica.
3: Si l'obra estava acabada. L'obra estava acabada, però va quedar pendent que en el projecte no s'ha pogut aplicar bé l'accés, que hi ha una escala, l'accés, i això s'ha de canviar, l'accés. I, per tant, potser per això tampoc no han fet una presentació. Ells poden pujar, els professors, així, poden pujar, i es pot, però per anar-ho a veure, de moment, l'accés ha de canviar, perquè ja havies vist que era una escala i no hi cabia bé, o passava alguna cosa tècnica, eh? I llavors s'ha de buscar una altra manera d'accés, que és el que estan canviant ara. Però sí, la coberta està acabada, sí, sí.
0: Jo volia aprofitar per comentar que s'han fet una impermeabilització del sostre de la Moixiganga, quan a obres que parlàvem abans. Penso que és força, força important. Després també s'ha tret microciment del que és el gimnàs de l'escola Miquel Utrillo, i del que teníem pendent, a part de l'Utrillo, també volem canviar el parquet del Mari Usó i posar també tendalls a l'escola Mari Usó. Tot això és el que ens queda pendent per fer. Intentarem, doncs, de cara a Nadal, doncs fer-ho, i bueno, és important també que es pugui dir, no?
3: El tema de la coberta del Miquel Utrillo, és que casualment la portem en... Lo portem en el proper ple. amb aquest,
1: de les pistes,
3: en aquest ple, exacte, una coberta i al mateix temps una renaturalització de l'espai. Al final ha estat un tema molt conjunt entre educació i obres, com recordeu, no?, que era un projecte que va abanderar molt l'exregidor Jaume Monasterio, i ens vam quedar amb el tema de que amb l'escola també pogués participar. Ja s'ha arribat a un acord i la veritat és que és un projecte molt engrescador i molt maco, perquè no servirà només per esport, sinó que per l'escola, tenir tot una zona molt gran amb ombra, pensem que serà important. I en aquest ple del 30 de setembre portarem el projecte.
1: Per tant, es porta, si s'aprova, entenc que entra tot el procés de licitació, sí, tot plegat, per tant, estem parlant de...
3: La idea és que es faci a l'estiu que ve, perquè s'ha de fer l'estiu, perquè si no després, per tant, al juny hauria de començar aquesta obra.
1: Doncs un petit resum d'algunes de les actuacions que ja s'han fet a centres educatius, d'algunes de les que han de venir, com aquesta cobertura de les pistes del Miquel Utrillo i aquesta renaturalització del pati. Veurem també si durant l'estiu vinent també fan les actuacions de climatització i, per tant, el curs vinent els alumnes poden començar amb escoles climatitzades, i tot això en aquest escenari de calma tensa, amb aquesta reivindicació encara pendent sobre la taula de que Sitges necessita una nova escola-institut per alleugerir la tensió que en aquests moments viuen els centres públics de la vila. Ho deixem aquí de seguida, uns minuts musicals, i de seguida tornem amb una proposta adreçada justament als joves, en aquest cas, a joves d'entre 13 i 16 anys aproximadament, una proposta musical d'oci molt interessant, i en parlarem amb les seves organitzadores. Vinga, fins ara.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix?
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Les 12. El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i inclou 1.700 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona. No és el gruix de la inversió per a l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. El govern català aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat del país per millorar el sistema educatiu. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost, a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça dels preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments, 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Un estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes descobreix l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com els ports esportius. S'ha provat en 5 espècies i una ha donat uns resultats que han sorprès els mateixos investigadors. L'Ajuntament del Canal Montsià comença a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. La Generalitat va atorgar al juliol una subvenció de 2 milions per la compra dels immobles. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta amb el Teatre, dedicada al teatre familiar. 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
1: Esports. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. La final de la Champions del 2028 se l'ha endut l'Allianz Arena de Múnich. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou, en partit de la sisena jornada de Lliga. En acabat parlarà Hansi Flick. La sisena jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon triomf seguit a domicili. També jugaran avui l'Alavés València i l'Elche Madrid.
0: Tarda de sol i calor molt intensa. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, quan arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor, i us acompanyaré repassant l'actualitat fins la propera hora. Bon dia.
2: 3CAT Info.
0: Comencem. El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031. És el pla de regulació aeroportuària conegut com el DORA 3. Inclou 1.700 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona. No és, però, el gruix de la inversió per a l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. La inversió més gran és per renovar la T1 i la T2, sobretot per ampliar el vestíbul de facturació de la Terminal 1. Part dels 1.700 milions també són per planificar el projecte del futur aeroport i comprar terrenys per fer les mesures amb

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: 33 graus i mitja a l'Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar. Gairebé 34 al Manuel de Pedrolo de Tàrrega. 32 i mig al Baraguer d'Entença de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Som a mitjans de setembre, però la majoria d'escoles encara són un infern. Tret d'una desena, el mapa que les monitoritza, el de la plataforma Aules que Cremen, indica que encara ara superen els 27 graus, que és el llindar a partir del qual, segons estableix un decret llei, s'incompleixen les condicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. El govern ha aprovat avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país i també les residències de gent gran, que són majoritàriament a mans privades.
2: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
1: Aquest és l'objectiu del govern pels pròxims 5 anys, però ha fet una llista també de 100 escoles i instituts que tenen màxima prioritat de climatitzar-se perquè ho puguin fer en els pròxims 2 anys. Avui serem en una d'aquestes escoles, que és en aquesta llista, és la de Sant Josep de Calassanç de Lleida.
3: Fa tanta calor que no podem ni estudiar.
4: Ens barallant-nos molt perquè aquí li toca tenir el ventilador.
5: Hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens maregem amb la calor que tenia.
1: Van acabar classes al juny a 30 graus. Ara les han represes a la mateixa temperatura. L'Estela Busoms i en Ramon Dalmau ens ho explicaran des d'allà mateix, des d'aquesta escola de Lleida. De totes maneres, els gremis d'instal·ladors ja alerten que amb ventilador no n'hi ha prou, que el que caldria és posar aerotèrmia i plaques solars.
6: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire. A més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: I també avisen que no tenen prou mans, que els falta personal. I el mateix decret llei que fixa que no es poden superar els 27 graus per treballar marca també un topall per la part baixa del termòmetre, 17 graus. Doncs potser recordareu que vam parlar d'un institut d'Igualada, el Joan Mercader, que a l'hivern arribaven a 13 graus dins de les aules.
7: Ens havíem d'adaptar a la situació. S'havia d'anar a classe, s'havia de continuar aprenent puntualment, o ja van ser els alumnes que sí que han tingut més dificultats i no podien assistir a classe tant com ells haguessin volgut.
1: Doncs bé, bones notícies també en aquest cas. Ja els han reparat la calefacció, per tant, aquest hivern ja no passaran el fred que han hagut de suportar en els últims 3 cursos.
0: Catalunya al dia.
1: Tot això en un Catalunya al dia que també detallarà la inversió que el govern espanyol té previst adjudicar a l'aeroport del Prat. És una partida que suposa l'arrencada de les inversions de cara a ampliar aquestes instal·lacions. Marc Vidal, bon dia.
8: Què tal, bon dia. Doncs són 1.700 milions que serviran per planificar l'obra a partir del 2032.
1: I serem també al Canà, al Montsià. Ja han començat les negociacions entre l'Ajuntament i els que seran els primers refugiats climàtics del país. Són els que hauran de marxar de casa seva, al Barranc del Llop, pel perill d'inundació que té aquesta zona.
9: El que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils.
8: Són 10 de les cases afectades que s'enderrocaran i, a canvi, els veïns rebran diners per poder comprar-se un altre habitatge.
1: Entrevistarem l'alcalde d'Alcanar perquè ens expliqui els detalls d'aquests acords que estan intentant tancar amb aquests propietaris i que segur que no seran els últims que es veuran obligats a fer una operació similar. També us parlarem de les propietats que s'ha descobert que té una esponja mediterrània per netejar el fons del mar.
8: Un estudi fet a Blanes ha vist quins beneficis pot tenir aquesta esponja marina en espais molt malmesos com poden ser els ports.
1: Ens fixem en les carreteres i el transport públic. Alguna incidència important a aquesta hora? Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Doncs pocs problemes a aquesta hora. I els que hi ha són per obres o avaries. Unes obres a la C58 a Terrassa tallen un carril i generen 2 quilòmetres de cua en direcció a Barcelona. A més, també hi ha obres a la C61 que provoquen retencions de Sant Celoni a Vallgorguina, al Vallès Oriental, en direcció a Arenys de Mar. I a Osona, a la C25, està tallada la sortida 209 a Sant Hilari Sacalm en sentit Girona per un camió volcat.
1: Pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
1: Ens deies ahir que avui seria l'últim dia de calor abans del canvi que arriba demà. Confirmes o desmenteixes?
11: Confirmem aquest canvi. De tota manera, compta amb els tempos de demà, perquè al matí farà calor, farà sol i gairebé res no canviarà, tot i que començaran a arribar núvols. Demà, allà on baixa la temperatura, és fora del Camp de Tarragona i de l'Ebre, on es mantindrà bastant el termòmetre. La resta del país, de moment, demà el descens serà discret, de 2 a 5 o 6 6 graus. Clar, vindrem de molt amunt. Ara mateix, per exemple, al Pantà de Siurana, al Priorat, hi ha 35 graus, ja. Per tant, avui toca sostre i serà demà a la nit i dijous al matí quan notarem veritablement aquest descens a la temperatura després que demà a la tarda hi hagi algunes tempestes a les comarques del Pirineu Oriental i demà a la nit potser en llocs més poblats del litoral i prelitoral. Podrien ser especialment intenses.
1: Doncs els tempos que no canvien són els dels esports. Quan faltin 6 minuts per les 2 tindrem la informació esportiva com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions i avui amb una notícia important per Barcelona, o del Serra.
12: El Camp Nou serà la final de la seu de la Champions masculina a futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA que s'ha reunit a Grècia, Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de l'estadi de Wembley, que també hi optava. Mentrestant, males notícies per l'Ilerna Lleida i el seu pivot Atumane Diagne. El senegalès pateix un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Segons va informar el club ahir a la tarda, Diagne haurà de passar pel quiròfan i es perdrà tota la temporada. El pilot de Roses, Maverick Viñales, tampoc podrà participar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP d'aquest cap de setmana perquè encara no està del tot recuperat de la seva lesió. La seva plaça l'ocuparà novament el granollerí Pol Espargaró. I el Reus Redis ha encetat la temporada a la segona federació de futbol amb dues derrotes consecutives. Els roig i negres estrenen un nou projecte ja sense Marc Carrasco a la banqueta.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotsedició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1 i pràcticament 7 minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia.
1: El govern ha aprovat avui el pla per climatitzar tots els centres educatius públics en els pròxims 5 anys, que ahir ja va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa. En total són 2.530 centres, dels quals el curs que ve se'n faran com a mínim un centenar, que són els que han marcat com a màxima prioritat. Anem, doncs, a conèixer els detalls d'aquest pla. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán, bon dia.
13: Bon dia. Sí, cal tenir en compte que gairebé un de cada quatre construccions escolars de Catalunya són d'abans de l'any 1960 i que un 70% es van fer abans que s'aprovés el reglament estatal que regula les instal·lacions tèrmiques en els edificis. El curs que ve, el 2027-28, aprofitant sobretot l'aturada per les vacances escolars de l'estiu, el govern té la intenció de climatitzar un centenar de centres que es consideren prioritaris, atenent a criteris d'ubicació o de vulnerabilitat. S'hi invertiran 100 milions d'euros. En paral·lel, els ajuntaments podran avançar-ne el finançament amb recursos propis o a través de l'Institut Català de Finances per començar les obres a escoles i instituts dels seus municipis. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
14: D'aquests 2.500 milions d'euros, no tots són recursos de pressupost. Aquí també hi haurà línies de finançament i pensin també que aquí hi ha titularitats diferents en funció de si són centres de primària o centres de secundària. En qualsevol cas, el desplegament serà en totes aquestes aules, progressiu en els propers 5 anys.
13: Cal tenir en compte que no a tots els centres podran iniciar d'entrada les obres de climatització. En alguns casos s'hauran de fer intervencions prèvies, com ara l'aïllament de finestres. El govern també ha aprovat, com va avançar ahir el president de la Generalitat, la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per fer un seguiment i preveure l'impacte de la IA en l'ocupació.
1: Doncs són anuncis que ahir el president de la Generalitat ja va fer en el seu discurs de mig mandat. Un altre dels àmbits, i de seguida tornarem al pla per climatitzar les escoles, però és el de l'educació. El Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat sobre aquest sector anunciat ahir pel president Illa, es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. L'objectiu és aconseguir un nou consens sobre com s'han de resoldre els principals reptes del sistema educatiu actual. Sara Canyete, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs recosir aquest consens i amb el compromís del govern govern d'invertir el 6% del PIB en educació per superar la crisi educativa, una xifra que recull la llei d'educació de l'any 2009 i que no s'ha executat en 17 anys i diferents governs. Ho explica el president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, en declaracions a 3Cat Info.
15: És a dir, anem-nos posant d'acord sobre les grans coses importants que volem del sistema educatiu i anem-ho fent de manera col·laborativa, de manera cooperativa, no de manera confrontada, i a veure qui guanya en un combat que no és combat, perquè no s'ha d'entendre com un combat, s'ha d'entendre com una cooperació general.
10: Doncs aquesta és la primera idea, superar la confrontació. Del Pozo diu també que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i que ara el que cal és anar més enllà i pactar les solucions. I posa l'exemple de l'escola inclusiva.
15: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
1: Doncs això pel que fa a aquest pacte global sobre l'educació per anar avançant a resoldre aquests reptes que planteja. Gràcies, Sara, bon dia.
10: Bon dia.
1: Ara sí, anem cap al pla de climatització de les aules. Una adequació a una temperatura confortable per poder treballar, per poder fer classe, que ha estat molt reivindicada per motius com aquests.
5: Amb ventiladors i tot això encara teníem molta calor. I a vegades doncs ens sentien amb marejos.
16: Estem patint per un altre ventilador, per tenir a cada aula dos ventiladors màxim.
3: I a vegades estem esbaiant per les ventiladors perquè fa tanta calor que no podem ni estudiar.
4: En algunes classes no hi ha ventilador i patim molt.
1: Són alumnes de 6è del Col·legi Sant Josep de Calassanç de Lleida. És un dels 100 centres escolars que ara ens explicava en Jordi Corbalan. El govern vol tenir climatitzats de forma prioritària l'any 2028 i no esperar el curs 2030-2031 per acabar tota la totalitat de centres públics. Aquest matí els ha visitat una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb el suport tècnic de Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Anem, doncs, cap allà. Estela Busoms, bon dia.
17: Hola, molt bon dia, Estela.
1: A veure, vosaltres, pel que em dieu, heu estat a les aules de la tercera planta, per tant, amb un edifici com més amunt, més calor fa, a les 9 del matí, i es podia intuir que seria un altre dia complicat, un altre dia infernal, eh?
17: Sí, potser serà l'últim, perquè potser demà doncs baixen les temperatures, però de moment, aquesta setmana, aquest inici de curs, està sent difícil. El sensor que hi tenen en aquesta tercera planta ja marcava aquesta hora, primera hora, més de 28 graus, i per tant tot feia pensar, per l'experiència que també tenen, que sobretot ara, després de dinar, la temperatura es tornarà a disparar fins als 33 o 34. Uns registres que fan molt complicat poder fer i seguir les classes, i això doncs té unes conseqüències que ens explicava la cap d'estudis, la Pili Trenado.
18: Quan s'arriba amb aquesta temperatura, comencen els nens pues, a suar, comencen a estar més irascibles, no prestar atenció, i els docents igual. Arribàvem a les tardes que els conflictes que normalment no n'hi ha acabaven donant-se.
1: Clar, ara sentíem, no? Després de dinar deu ser el pic màxim de temperatura, el moment més delicat, i això, clar, doncs obliga a fer canvis, no poden fer classe de manera que ho fan habitualment, no?
17: Sobretot en aquestes aules de la tercera planta, i el que fan els alumnes de 6è és, doncs, moure'ls per buscar espais més frescos.
4: Sí, com al bosquet, perquè allí hi ha arbres i hi ha ombra.
3: N'hi ha algunes vegades que baixem a fer unes fitxes o llegir, perquè ahí se n'està millor que en la classe.
5: I l'any passat hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens marejàvem amb la calor que teníem.
1: No és l'únic centre on es troben en aquesta situació. Ara ho dèiem en començar, que aquesta plataforma Aules que Cremen, que va monitoritzant la temperatura dins les aules, marca doncs, que la majoria d'escoles i instituts de Catalunya estan per sobre d'aquest llindar dels 27 graus. Hem sentit moltes queixes al departament. Vam estar fa uns mesos també en un institut de Lleida. Ara, però, la bona notícia és que d'aquí 2 anys ho haurien de tenir solucionat. No sé com s'ho han pres aquí, Estela.
17: Home, doncs, d'entrada contents. Han dit que aquest matí, primera hora, el primer que han fet és revisar la llista, i quan s'hi han trobat, doncs, clar, molta satisfacció. Això sí, ara esperen que realment doncs sigui així, es compleixin els terminis. A més, la cap d'estudis remarca que això és especialment necessari en un centre com el seu, aquest Sant Josep de Calassanç de Lleida, on més del 80% de l'alumnat és de famílies vulnerables.
18: Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement
19: tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, li fa mal la panxa...
17: De moment, el que hauran de fer és resistir amb l'ajuda d'aquests ventiladors que sentíem que estan tan sol·licitats. Els volen de totes les classes.
1: Doncs a veure... Sí, no m'estranya. A veure si arriba ràpid aquest canvi de temps que ara en Francesc Mauri ens situava cap a la tarda vespre de demà i s'acaba ja d'una vegada per totes aquesta calor tan insuportable per tots i especialment per als nanos que han de fer classe. Gràcies, Estela, a veure, Busoms.
17: Des Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia, adéu.
1: I mentre el govern actua per evitar que s'hagi de fer classe a 40 graus, per contra, a Igualada, la lluita per no pelar-se de fred sembla que s'ha acabat. A 12 i 13 graus feien classe els alumnes de l'Institut Joan Mercader d'Igualada en els últims 3 cursos. Montse Gené Riba, bon dia.
20: Hola, bon dia, Estel.
1: Com ho han aconseguit, finalment?
20: Doncs mira, ho han aconseguit, segons diuen, en part amb denúncies i mobilitzacions i fent entendre al Departament d'Educació que no podien continuar així. Otger Costa és el president de l'Associació de Famílies del Centre.
21: Segur que les mobilitzacions han influït, perquè un cop ens vam mobilitzar, vam aconseguir que hi hagués una mobilització, vam despertar l'interès dels mitjans, tot ha començat a funcionar. Anava tot molt lent, fins i tot hi havia certa deixadesa.
20: L'important, diu, és haver-ho aconseguit.
21: L'objectiu era que les coses se solucionessin, que la calefacció estigués instal·lada i que funcionés i abans de l'hivern i s'ha aconseguit. Això és l'important.
1: Doncs bé, bones notícies pel que fa a aquest institut d'Igualada, que podrà tenir un hivern més confortable a les aules, però mentrestant i pel que fa, recuperant els plans del govern de climatitzar escoles, instituts i també residències de gent gran, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles. El gremi es posa a disposició del govern per adequar els centres a les onades de calor, però avisen que el gran problema del sector és que els falta mà d'obra, els falten treballadors. Mar Riera, bon dia.
22: Bon dia. El president de FEGICAT, Raül Rodríguez, ens ha explicat a 3CAT Info que el pla anunciat ahir pel govern és factible, calcula 1 milió d'euros de mitjana per centre, tenint en compte la climatització feta a les escoles ja a Barcelona, i recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors, que amb temperatures altes, ens diu, poden acabar fent l'efecte invers.
6: No baixa la temperatura de

0: demanda no hi haurà problemes en l'estoc.
1: Un quart i tres minuts de dues. Hem parlat de les escoles, sobretot, però és que aquest pla de climatització del govern contempla també adequar una cinquantena de centres de gent gran i discapacitats de titularitat pública o privada que tenen places públiques, també. S'invertiran 58 milions d'euros en aquest cas. A més, es preveuen donar crèdits en molt bones condicions per part de l'Institut Català de Finances per valor d'uns 50 milions perquè la resta de residències també es puguin adaptar a les altes temperatures. A aquesta hora podem parlar-ne amb Antoni Vidal, és director general de la patronal LACRA, que és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyor Vidal, bon dia.
2: Bon dia.
1: Primer de tot, li demanaríem una valoració ràpida d'aquest pla que ha anunciat el govern per climatitzar aules i també residències.
2: Doncs la veritat és que pel que respecta doncs, a l'àmbit de les residències, nosaltres fem una valoració positiva. Val? Sempre hem dit moltes vegades que la millora de la climatització de les residències ha de ser una prioritat. En aquest sentit, nosaltres hem presentat recentment un pla d'actuació de drets socials per combatre episodis de calor i també puc avançar-vos que posarem en marxa un grup d'experts per veure quines són les mesures d'actuació més adients i viables segons les diferents tipologies de residències que hi ha a casa nostra. Però així, en resum, la veritat és que la valoració és positiva.
1: Qualsevol aportació és evident que és positiva, però clar, no sé què li sembla la proporció de partides que es destinen a les escoles amb la que es destina a adaptar les residències, tenint en compte que cada vegada que donem xifres de com ha afectat a nivell d'activitat hospitalària, la majoria són gent gran, no? Són un col·lectiu especialment vulnerable.
2: Sí, nosaltres ahir vam ser a la conferència del president i va anunciar un 6% d'inversió del PIB en educació. Nosaltres defensem que també ha d'haver-hi un increment de la inversió en dependència. Moltes vegades parlem que seria necessari doblar-la, arribar al 2%. Per tant, hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem doncs, que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
1: Ara no és obligatori que les residències estiguin climatitzades, però vostè té constància si la majoria ho estan? Tenen aire condicionat?
2: Depèn molt de les residències. La majoria tenen la climatització com han de tenir, és a dir, poden garantir que no superen els 27 graus, però de la mateixa manera doncs, que hi ha centres educatius que deien que tenen molts anys, amb les residències també tenim un parc de residències heterogeni i no és el mateix una residència construïda doncs, l'any passat que una residència doncs, que porta 35 anys en funcionament. Per tant, doncs, hem de fer tot el possible per millorar aquesta climatització. Però, en general, el que sí que podem dir és que totes les residències fan un gran esforç per garantir el benestar i, en aquest cas, el confort tèrmic de les persones usuàries.
1: Doncs esperem que amb aquesta aportació i aquestes ajudes de la Generalitat s'acabi de poder adaptar aquests centres per un públic tan vulnerable a aquestes altes temperatures que comporten el canvi climàtic. N'hem parlat amb Antoni Vidal, director general de la patronal LACRA, que és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i que agrupa les residències de Catalunya. Gràcies, senyor Vidal. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Catalunya al dia.
1: La 1 i 21 minuts, seguim endavant. Tret de sortida a les inversions per començar a ampliar l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol té previst adjudicar 1.760 milions al Prat. S'inclouen el pla d'inversions d'Aena fins al 2031. És el pla de regulació aeroportuària, se'l coneix com a DORA 3. No és el gruix de la inversió per l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir de l'any 2032. Sara Riera, per què serviran aquests diners, doncs?
4: Doncs aquesta inversió, la més gran, és per renovar la T1 i la T2, sobretot per ampliar el vestíbul de facturació de la Terminal 1. Part dels 1.700 milions també són per planificar el projecte del futur aeroport i comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries. Queda per al DORA 4, això ja serà entre el 2032 i el 36, la part principal de l'ampliació prevista, com ara l'allargament de 500 metres de la tercera pista, perquè els tràmits administratius i ambientals que s'han de fer són molt llargs. El govern espanyol i el català defensen aquesta ampliació, tot i el rebuig, com sabeu, de l'oposició i de les entitats ecologistes.
1: I ja tenim les primeres reaccions als plans d'AENA pels pròxims 5 anys.
4: Sí, des de la Cambra de Comerç de Barcelona

0: Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació, consideren que dins del quinquenni d'actuacions que preveu fer AENA amb aquest pla, ja s'ha de començar a fer l'ampliació de la tercera pista i també la terminal satèl·lit. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
1: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació de l'aeroport. La convoca la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel del Llano és un dels seus portaveus.
2: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Actualment no arriba ni el 3% a Catalunya, i això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. És un pla que també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. I quan estaran operatives totes aquestes terminals?
0: Doncs l'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar, com diem, que una part de la càrrega que es transporta ara en camió, que és del 97%, passi al tren fins a arribar a moure en ferrocarril aquesta quota mínima que volen del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso, de cereals i també de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres, el tren és la manera més rendible de transportar mercaderies.
3: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi la cara. Això ho diu la nova normativa de civisme, que s'ha de votar al pròxim ple, previst per finals de mes, però que de moment no té el suport necessari per prosperar, per tirar endavant i, per tant, per aplicar-se. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
4: Hola, bon dia, Estel.
3: Però l'argument de la paeria per prohibir el burca i el niqab és garantir, diu, el dret de les dones.
4: Exacte. Així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va aprovar aquí a Lleida i es va argumentar amb un tema de seguretat, ara el que es fa és canviar el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Polítiques Feministes.
5: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. Aquest tema per nosaltres és clau.
4: Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, també socialista com el d'ara, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
6: Jo crec que ha quedat clar des del primer moment, des del primer minut, que el plantejament és un altre. I, a més, no estem parlant de confrontació de drets fonamentals. Estem parlant de l'actitud dels ciutadans i les ciutadanes, bàsicament, a l'espai públic.
4: La Rosa ha recordat que hi ha municipis, com ara Cervera, ha dit que fa anys que tenen vigents prohibicions d'aquest tipus. Avui la modificació d'aquesta ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC, l'equip de govern, hi ha votat a favor. Esquerra, el PP i el Comú en contra. I Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple, que serà el dia 25 d'aquest mateix mes de setembre, Estel.
3: Doncs ho seguirem. Això falten dues setmanes, no? El divendres que ve, no l'altre serà. Per tant, veurem si arriba al ple aquesta nova ordenança, l'Ajuntament de Lleida, per sancionar a multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral. Gràcies, Núria Casellas, des de Lleida. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Parlem ara de la temporada de bany a Catalunya, que acaba avui i que s'ha saldat amb 43 persones ofegades. És la xifra més alta dels últims 12 anys i Tarragona és la demarcació on hi ha hagut més ofegaments des del 15 de juny, que és quan va començar oficialment la temporada, fins avui, 15 de setembre, que és quan s'ha tancat. El sector del socorrisme reclama canvis en la normativa i també allargar la temporada de bany per allargar també, doncs, ja que s'allarga l'estiu, també adaptar-se a aquests nous hàbits. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, al llarg d'aquest estiu han mort 17 persones més respecte al mateix període de l'any passat i una més respecte respecte al 2022, en què es va assolir l'últim rècord. Segons dades recopilades per Protecció Civil des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, dels 43 ofegaments, 27 han passat en platges i la resta en piscines i aigües interiors. 7 dels ofegats eren menors i 27 majors de 60 anys. Com deies, la demarcació de Tarragona és on més accidents mortals s'han registrat. 14 persones han perdut la vida a les platges del litoral tarragoní i a la costa de Girona, 11. Amb aquest balanç sobre la taula, el sector del socorrisme ha reclamat juntament amb el sindicat UGT una sèrie de millores per garantir la seguretat a tot el litoral català. Clara Roca és portaveu de la plataforma SOS Socorrisme.
8: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
7: Per tot plegat, tant la plataforma com el sindicat UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
3: Molt bé, gràcies, Clara. Bon dia.
7: Adéu, bon dia.
3: I augmenten també els incendis i les hectàrees forestals cremades aquest estiu a Barcelona. Segons dades provisionals de la Diputació, hi ha hagut 154 incendis forestals que han afectat un total de 1.180 hectàrees. Una superfície cremada que multiplica per 7 la que es va cremar l'any anterior, segons dades provisionals, i aquest estiu, per tant, hi ha hagut més incendis i més hectàrees cremades en aquesta demarcació. Des de Barcelona, David Àngela.
9: Davant la situació climatològica d'aquest estiu i els exemples d'altres focs a altres punts de l'Estat, la Diputació de Barcelona valora positivament la campanya de prevenció d'incendis d'aquest any. L'any passat hi va haver 124 incendis que van afectar 160 hectàrees. En el 90% dels incendis d'aquest any, al darrere hi ha hagut, de manera directa o indirecta, la mà de l'home. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis i de Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, valora positivament la campanya tenint en compte el context. Fàbrega insisteix que cal fer pedagogia per fer entendre a la ciutadania que cal tallar arbres per protegir els boscos i proposa alternatives.
10: D'oferir línies d'ajut als ajuntaments per introduir idees innovadores, com pot ser els ramats de foc que pasturin al voltant d'urbanitzacions on ja s'ha fet obertura de franja, ajudar els apicultors, ajudar el sector del suro, recuperar vinya que la zona del Maresme ja havíem abandonat que està dins el bosc. Tot això és clau per tindre aquest paisatge de mosaic.
9: L'incendi del Carme a l'Anoia, que va afectar unes 455 hectàrees, i el de Sant Manat al Vallès Occidental, que en va cremar gairebé 190, sumen més de la meitat de la superfície forestal cremada aquest estiu a Barcelona.
3: Quarts de dues, el gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamen que se'ls readmeti. Està seguint aquest judici des de Barcelona Antoni Fortesa. Toni, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs en el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa. N'hi havia per presumpta discriminació salarial per raó de la llengua de treball, també per danys personals, fruit de riscos laborals i de salut mental. I els demandants apunten que aquesta també seria una raó per l'acomiadament col·lectiu. En canvi, les empreses demandades, Meta entre elles, asseguren que Meta precisament va decidir finalitzar els contractes amb elles i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, que és el demandant, apunta que el cas va més enllà de la petició de Meta a Barcelona.
12: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
11: Els demandants calculen que si la demanda prospera i s'acorda la readmissió de la plantilla, l'impacte econòmic podria superar els 90 milions d'euros.
3: I a l'audiència de Lleida, aquest matí ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, seu al banc dels acusats. S'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública i ho fa al costat de 4 investigats més, entre els quals una filla del mateix Benet. Tornem a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
13: Hola, bon dia, Estel.
3: Què has pogut sentir fins ara en aquest judici?
13: Doncs, després de les qüestions prèvies que han durat gairebé dues hores, fa un moment que ha començat a declarar el mosso instructor de la causa, que apunta que de la investigació es va deduir una relació molt estreta entre Jordi Benet i els empresaris de l'empresa constructora MJ Grues. Sentim el subinspector instructor del cas.
14: Se relacionaven llamadas que decían no se podía saber el contenido de aquel sobre que le iban a dejar en el despacho, pero había una llamada el día siguiente, por ejemplo, decían... hablava con los hijos, escolta'm, heu sortit ja perquè si haurien de portar aquells diners en el Jordi.
13: A banda de Jordi Benet, també seu al banc dels acusats una filla seva, com deies, un excap de conservació de la delegació de carreteres i dos directius de l'empresa constructora. Recordem que el cas que es jutja és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que, recordem-ho, va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ens provincial, Joan Renyer.
3: Molt bé, doncs gràcies, Pere Joan Álvarez, des de l'Audiència de Lleida. Bon dia.
13: Bon dia.
3: Ara són 2:45.
15: Catalunya al dia.
3: I anem ràpidament cap al clic amb en Marc Vidal. Marc, bon dia de nou.
16: Bon dia.
3: Avui què destaquem de la web Pilat,
16: doncs mira,
3: del 3cat Info?
16: Sí, de la web Pilat del 3cat Info. El govern es compromet a climatitzar totes les escoles i en prioritza 100, és aquest titular que ja hem explicat, per al juny del 2028. Doncs en aquesta llista que tenim a la web Pilat del 3cat Info podreu veure quins són aquests 100 centres educatius que es climatitzaran. Estan per ordre alfabètic, però vaja, podeu buscar si la vostra població o el vostre centre, on van els vostres fills, doncs això... Doncs tenen o no tenen climatització prevista per als pròxims anys.
3: Pots buscar directament al municipi i et surt allà, són 5 pàgines, perquè són aquests 100 centres que tenen aquesta prioritat en els pròxims 2 anys d'aconseguir aquesta climatització. I de seguida, no marxis perquè anem a la pregunta.
16: Vinga.
3: Ahir us el vam presentar, és el nostre concurs, és aquesta mena de trivial sobre Catalunya, cada dia de programa, de dilluns a divendres, un formatget amb un color, respecte a l'àmbit de coneixement a què fa referència la pregunta. Ahir va ser història, avui és blau, la pregunta és de geografia. I ara sentireu la pregunta amb 3 possibles opcions, però recordeu, no la contestarem ara, sinó que la resposta correcta la sabreu quan falti un minut per les 2 del migdia, és a dir, a l'últim minut del programa del Catalunya al dia, donarem la resposta correcta a la pregunta, que avui és...
16: Quina és la comarca amb més extensió?
3: Quina és la comarca amb més extensió de Catalunya? Amb 3 possibles respostes, va.
16: L'opció A, la Noguera. L'opció B, el Pallars Sobirà. I l'opció C, l'Alt Urgell.
3: Doncs la Noguera, el Pallars Sobirà o l'Alt Urgell. Quina és la comarca amb més extensió de Catalunya? La resposta a la 1:59. Aneu-hi donant-hi voltes.
15: Catalunya al dia.
3: Gairebé un any després dels últims aiguats del 12 d'octubre, l'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, ha començat les negociacions amb els veïns afectats del tram final del barranc del Llop. Són concretament 10 cases que s'enderrocaran per renaturalitzar aquest espai. Sentiu Didac Pla, que és un dels veïns afectats.
17: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils.
3: Així ho viuen els veïns. Anem, doncs, cap a Alcanar. Jordi Barranca, bon dia.
18: Hola, Estel, bon dia. Sí, doncs, mira, estem aquí a l'Ajuntament d'Alcanar amb l'alcalde, Marc Sabalera. Alcalde, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
19: Bon dia.
18: Fareu cosa d'un mes abans de l'agost, no? La Generalitat va concedir aquesta subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament, no?, per adquirir, no?, i avançar en el procés, no?, d'adquisició i enderroc, no?, d'aquests 10 habitatges del barranc del Llop. En quin punt ens trobem a hores d'ara?
19: Bé, tot això forma part, no?, del protocol d'intencions que el passat desembre l'anterior alcalde, Joan Roig, va signar en el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua, no? I seguint el protocol d'intencions, la Generalitat de Catalunya tenia que formalitzar aquesta subvenció nominativa de 2 milions d'euros. En aquest moment ja tenim la subvenció resolta i ara estem en la fase una mica de negociació per a començar a procedir la fase d'adquisició de les vivendes.
18: Sí, perquè això li anava a preguntar, eh? En quin punt estan?
19: Negociacions, converses, perquè al final negociar també podem negociar poc, perquè al final el preu que ofereix l'Ajuntament, en este cas, no, precedit d'aquesta subvenció, és un preu tancat, és un preu taxat per una taxació oficial. Estem en converses constants en tots els propietaris i ara començarem, no, l'expedient administratiu d'adquisició de totes aquelles cases que haguéssim arribat a un acord ja ferm. En les altres, pues, seguirem parlant i seguirem conversant, no? Perquè la intenció, pues, és continuar en el que marcava el protocol d'intencions que vam signar i, sobretot, arribar al punt de poder fer les obres hidràuliques quan abans millor. Sobretot les obres hidràuliques dependrà una mica del projecte de l'ACA i la idea que tots volem és que a poc a poc tinguéssim les obres de renaturalització del barranc del Llop fetes el més pront possible per a que qualsevol episodi que torni a haver sigui menys del que va passar a l'octubre del 2025 o al setembre del 2023 o al setembre del 2021 o a l'octubre del 2018.
18: Estel, l'alcalde t'està escoltant, si vols fer alguna pregunta.
7: Sí, alcalde, salutacions des de Barcelona també. No sé si aquesta taxació que els han donat contempla un preu que varia, és un preu únic, varia en funció de com és l'immoble en cada cas, i no sé si ens pot dir de quines xifres poden estar parlant.
19: Són taxacions que s'han realitzat des d'una empresa certificada pel Banc d'Espanya, que és el que se'ns exigia per part de la Generalitat de Catalunya que fossin així, no? La forquilla, evidentment, són preus que van en diferenciats segons el tipus d'habitatge. Hem d'entendre que tenim diferents habitatges, no tots són iguals, cadascú té les seues peculiaritats i també el preu està molt orientat en aquestes peculiaritats. Quan serà el moment, per transparència, ja farem públics tots els imports, però de moment estem en unes converses que permeteu-me que diguin entre els veïns i, en este cas, l'Ajuntament d'Alcanar, per respecte al procediment, per respecte als veïns i, sobretot, per respecte a tothom que mos estigui escoltant.
7: Clar, ja s'entén. Parlem una mica del calendari. Quan preveuen que durarà tot aquest procés?
19: Bé, el protocol d'intencions explica molt clar, no, quins són els procediments que s'estan fent. De fet, hi ha molts dels procediments que estan marcats en una temporalitat molt més elevada que, gràcies al treball tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, s'han anat escurçant estos períodes, no? Però sí que en un principi mos van marcar com a tres fases. La primera fase, no?, que era la primera, diguéssim, més d'estudi, que havia de durar dins dels 10 primers mesos. Podríem dir que des de que es va signar el protocol d'intencions ara estem arribant als 10 mesos, però gràcies, com he dit, al treball intens, la gran majoria d'accions ja s'han exhaurit i ja estem a la segona fase. La segona fase estava marcada entre el desè mes i el mes número 20, és a dir, estàvem parlant de 10 mesos més. En esta tercera fase era la fase més important per al que feia els treballs més administratius i també aquestes converses en els veïns, no? Aquí també estem exhaurint, estem cremant etapes que diríem el més ràpid possible, perquè tothom volem que tot això se faci el més ràpid possible perquè sabem de la importància i també sabem del risc que corren totes les persones que estan allí al barranc del Llop. Ara estem en estos 10 mesos que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el més 10 i el més 20. I una vegada arribem a aquests 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase, que seria la ja més d'execució del projecte hidràulic per part de l'ACA, i aquesta última fase tindria també una duració d'entre 10 i 12 mesos. Per tant, estem parlant de 32 mesos en total de tot el projecte des de que se signa el protocol a Estara, però confiem que tot això sigui molt més ràpid perquè, com ja l'he dit, estem cremant etapes molt més, en uns passos molt més accelerats.
7: Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Catalunya al Dia.
19: Gràcies a vosaltres. Al final, que hi hagi interès sobre este tema, també fica, no, el focus en que els ajuntaments ens tenim que anar preparant. En aquestes situacions, cada vegada més recurrents.
7: Clar, és el que dèiem, que no seran ni els primers ni els últims. A Jordi Barranca, també, moltes gràcies per fer-ho possible. Bon dia.
18: Adéu, bon dia a vosaltres.
15: Catalunya al dia.
20: La llengua és un patrimoni preciós. I quan no la canviem, li donem a l'altre l'oportunitat de parlar-la.
21: Sí, també?
20: Sí, sí.
21: Ah, ¿qué nos puedes traer unas cañas y unas aceitunas, por favor?
20: Un post en català, que t'entén perfectament. A mi no canvies, man.
3: No canviïs mai. Aquest és el lema de la campanya impulsada per l'Ajuntament de Manresa per lluitar contra el retrocés general de la llengua. Una enquesta revela que, tot i que el 93% dels manresans entenen el català, més de la meitat canvien de llengua quan l'interlocutor parla en castellà o també per la seva aparença, per tenir aquest prejudici que no l'entendran. Manresa, Natia Dell, alguna altra dada que t'hagi cridat l'atenció d'aquesta enquesta?
1: Doncs sí, mira, Estel, ho repassem. Més de la meitat dels manresans fan servir el català com a llengua habitual, 20 punts per sobre la mitjana del país, que és un 32%, i el doble que l'àrea metropolitana de Barcelona. Està, per tant, a nivells de tota la Catalunya central. El català, doncs, és habitual, a Manresa sí, però no podem badar, ha dit l'alcalde. El consistori el que vol és incidir en aquella gent que canvia el castellà de manera innecessària, pensant que fa un favor a l'altre, i és just al contrari, ha explicat Marc Oriols, assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament.
2: El repte és revertir la regressió dels usos lingüístics a Manresa i a Catalunya. Tenim l'oportunitat de fer-ho a través de no canviar de llengua i per això a Manresa en fem aquesta campanya que s'anomena No canviïs mai.
1: La campanya que engega avui explica que la llengua és viva i que cal preservar paraules pròpies. A Manresa, per exemple, es diu pipiripi per referir-se a les roselles o als badabadocs i relleus quan parlem de restes de menjar.
3: Un minut i mig i tres quarts de dues. Un estudi que durant 2 anys han fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com són, per exemple, els ports esportius. I els resultats han sorprès els mateixos investigadors. Girona, Fèlix Martín, a veure què tenen aquestes esponges marines que permeten aquest benefici.
22: Doncs que són unes grans depuradores d'aigua. El repte era si podrien sobreviure en un entorn contaminat. Per això van recollir exemplars de 5 espècies diferents. 4 no ho van superar, però la 5ena sí. I a més, amb una capacitat extraordinària d'adaptació, ha concretat per al Catalunya al Dia el director de l'estudi, Manuel Maldonado.
23: Increïblement, alrededor de las estructuras que tienen las esponjas, se ha instalado un banco bastante grande de peces, fue una gran sorpresa, han hecho una colonia increíble. Luego hemos visto estrellas de mar, que también odian los hidrocarburos. O sea, están atrayendo vida que ahora mismo no les tocaría estar en el puerto por el nivel de contaminación que hay.
3: Perquè aquest estudi on l'han fet, Fèlix?
22: Al port marina de Palamós, on hi ha molts vaixells d'esbarjo i les han posat més d'un any just a la part més bruta, on es carrega el combustible. Els resultats s'han publicat en una revista especialitzada i ara diuen el repte és aconseguir finançament per poder continuar aquests estudis.
3: I com són aquestes esponges tan miraculoses, tan depuradores?
22: Doncs tenen una forma poc definida. És una espècie molt primitiva i, a més, com que gairebé no es mou, més d'un es pensa que és una planta. Aquesta en concret ja és coneguda perquè té molt col·lagen i es fa servir també en cosmètica. Ara, però, doncs, la utilitat en la neteja del fons marí amplia aquest ventall.
3: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo a la Pica d'Estats en l'obra de més altitud que s'ha fet mai a Catalunya, gairebé a 3.000 metres. Els treballs, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, serviran per ordenar el pas dels excursionistes i alhora protegir també aquest espai natural.
24: Hola, Estel, bon dia. Sí, la tartera és el tram del camí entre el refugi de Vallferrera i el port del Sotllo, a 2.910 metres. Una barrancada de l'estiu passat en va malmetre part del recorregut al Parc Nacional de l'Alt Pirineu. El seu director, Marc Garriga, explica que ara es marcarà un únic traçat.
25: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode i evitar també accidents.
24: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
26: La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
24: El projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
3: Molt bé, gràcies, Pau. I això, pareu l'orella, és el que s'ha tornat a sentir aquest estiu a Puigcerdà. Endevinareu que hi ha aigua, són la que remou els rems de les barques que passegen per l'estany, és un dels símbols d'aquest poble i feia anys, de fet, que no hi navegaven. Joaquim Albalate, bon dia.
27: Hola, bon dia.
3: I a partir d'ara ho podran fer no només a l'estiu, sinó tot l'any.
0: Sí, exacte. Aquest estiu s'ha recuperat el lloguer de barques després de 3 anys i la resposta dels visitants ha estat molt bona. Per això ara volen que hi puguin navegar tot l'any i lligar-ho amb altres serveis. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
4: El llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix. Llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'estany.
0: Ara ja s'ha acabat la temporada d'estiu i encara no hi ha data perquè les barques tornin a navegar, però l'Ajuntament engegarà el nou concurs les properes setmanes perquè per primera vegada es pugui remar tot l'any a l'estany, també a l'hivern i amb neu, si el temps ho permet.
3: I les barques han tornat, però encara hi ha pendent una altra activitat clàssica.
0: Sí, els passejos en burro al voltant del llac que s'havien fet anys enrere i que també tenien molt èxit. Ara com ara, però, no està previst que puguin tornar aviat.
3: Gràcies, Joaquim, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
3: I ara anem fins al nord del país per descobrir una de les col·leccions de cinema més importants de tot l'estat espanyol. Se n'han fet exposicions o col·laboracions amb el Museu del Cinema o el Reina Sofia o l'Instituto Cervantes. I un dels distintius és que pràcticament totes les peces són intercanvis o donacions. Laia Claret, on ets i sobretot amb qui?
5: Hola, bon dia, Cel. Doncs mira, som a Capmany, un poble petit a l'Alt Empordà, i aquí hem vingut a descobrir realment un tresor. En Lluís Benejan Boigues ha reunit durant més de 40 anys material cinematogràfic, però no només això, l'ha ordenat, l'ha catalogat i l'ha digitalitzat. Com a exemples, te'n poso xifres, té més de 36.000 cartells de pel·lícules, 15.000 programes de mà i pràcticament tot el que té relació amb la publicitat de les pel·lícules i el cinema. Lluís Benejan Boigues, bon dia.
6: Bon dia.
5: La teva passió comença als 14 anys perquè feies d'aprenent d'una empremta, no?
6: Sí, en aquesta impremta els cines els enviaven els programes de mà sense imprimir i l'impremta teníem que imprimir la programació de cada setmana.
5: La col·lecció comença a partir dels anys 90. La majoria de peces són cedides?
6: Vaig fer una exposició, va venir el senyor Narcís Agustí del Zocine de Girona i quan varen tancar em varen dir que me'n podien dur tot el material que hi havia allà, igualment del Venice, després també Las Vegas, de Figueres, el Jardí, la Juncada i tot això, el propietari d'aquí, que era el senyor Camproví, també em va cedir molt. I a partir d'aquí, molts de pobles. Quan un propietari me deixava pujar a les golfes, per exemple, quan vaig anar a Las Vegas, de Figueres, em vaig trobar una sala repleta de material. I allà, entre ells, vaig trobar un cartell que feia molt de temps que buscava, que era Castillos en la Arena, del 1965, de l'Elizabeth Taylor i en Richard Burton, que em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a ballar amb ell. Va ser una sensació que només ho pot entendre un col·leccionista.
5: També suposo que hi ha material d'intercanvi, no? Amb altra gent que té la mateixa passió que tu.
6: Sí, sí, diguéssim. De fet, els programes de mà, la majoria són amb intercanvi amb gent de col·leccions de tot Espanya.
5: Hem vist la col·lecció. És espectacular, de veritat, Estel, però algunes peces així molt destacades?
6: Podríem parlar del cartell original de Ben-Hur, francès, que era de 120x160, que era espectacular, o també Si novedad en el frente, la pel·lícula de 1929, que també és un original. N'hi ha moltes. This is the day, Judah.
5: Yes, this is the day. Què en vols fer de totes aquestes peces que tens aquí catalogades? On vols que vagin a parar? On t'agradaria?
6: De moment continuo, perquè ara mateix, el mes que ve, me'n vaig a la Filmoteca Francesa de Toulouse a fer més intercanvis, però també començar a trobar alguna persona o institució que valorés la feina que fes i en poguéssim parlar. Vull dir, els ja també van dir que vindrien. Hi ha gent de fora de Catalunya que també li interessa el tema, el que passa que, de moment, la meva passió continua.
5: Doncs ja ho veus, Estel, hores i hores de passió i col·lecció des d'aquí, des de Capmany, un poble petit a l'Alt Empordà.
3: Doncs fantàstic aquest recorregut que hem fet per aquesta col·lecció, per aquest tresor d'aquí de l'Alt Empordà, gràcies a la Laia Claret i també al muntatge musical que ha fet en Josep Lluís Santiso. I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own. Is there anything I could do to help? El reconegut director de Les Amistats Perilloses i d'Alta Fidelitat, el britànic Stephen Frears, anirà al Bages a recollir un guardó del Festival Internacional de Cinema Social. Això us ha pogut avançar aquesta emissora. És el Festival CLAM, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre a Natia d'Ell.
1: Marcat per una visió humanista, és un dels realitzadors més inclusius i al mateix temps provocadors del cinema mundial. És un cineasta multipremiat amb una vuitantena de guardons internacionals. Tres dels seus títols han estat nominats als Oscars com a millor pel·lícula, Les amistades peligroses, de Queen i Filomena. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i també les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Sap despullar les diferències de classes i les contradiccions del poder a través de personatges marginals o històrics, com Los Timadores o The Queen. Nominat dos cops a l'Oscar com a director, el seu llegat és un cinema compromès que actua de mirall crític de la realitat social, d'una manera semblant a la de Billy Wilder, sobre qui, per cert, està preparant un film biogràfic. El CLAM també reunirà estrenes catalanes de tres dels títols més guardonats d'aquest any a festivals de cinema internacional. El punyent thriller judicial Fjord, del romanès Christian Mungiu, i a Low Letters, Dicker Katak, explorant la censura i la repressió de l'Estat, i per últim el thriller psicològic Josephine, de Beth de Araujo. Pel·lícules, totes tres, que posen el focus en temes socials, com el racisme, el menysteniment institucional i també el trauma infantil.
3: Doncs de veterans com Stephen Frears a joves que comencen, com per exemple el cineasta indi Standin Jigmet, alumne de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, que ha guanyat aquesta matinada el Premi al Millor Curt Internacional de Ficció que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood en el marc del Festival de Cinema de Toronto, al Canadà. El curtmetratge es diu The Dragon Letter, ha aconseguit el Golden Student Academy Award, superant gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. Els estudiants guardonats podran optar a competir a la 99a edició dels Premis Òscar.
15: Esports.
3: Sis minuts i les dues del migdia. Dediquem 5 minuts, per tant, ara a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia, Estel.
3: Ho hem sabut aquest migdia. La UEFA ha elegit el Camp Nou per ser l'escenari de la final de la Champions masculina de futbol del 2029.
8: Ho ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA, reunit a Grècia, a Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de la de l'estadi de Wembley, que també hi optava. Aquesta és la valoració que n'ha fet el president del Barça, Joan Porta.
9: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dóna una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
8: Aquesta serà la tercera final de la Champions que acollirà el Camp Nou. La primera va ser el 1989, amb victòria del Milan per 4-0 sobre l'Steaua. I la segona, el 1999, entre el Manchester i el Bayern, amb triomf dels anglesos per 2-1. Mentrestant, la final de la Champions de l'any abans, del 2028, ha estat adjudicada a l'Allianz Arena de Múnich. Pel que fa a les seus de les finals de les Champions femenines, del 2028 i 2029 han estat adjudicades a Lió i Cardiff, respectivament.
3: Doncs a tot això fa uns minuts que s'ha acabat la conferència de premsa de Hansi Flick prèvia al partit de Lliga que demà jugaran precisament al Camp Nou, al Barça i al Racing de Santander.
8: Sapiguem, doncs, què és el més destacat que ha comentat el tècnic alemany. Connectem amb la ciutat esportiva Joan Gamper. Ramon Salmurri, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Una roda de premsa de Hansi Flick que ha girat sobretot al voltant de la possible nominació de Lamine Yamal com a guanyador de la pilota d'or. Hansi Flick ha defensat el posicionament del Barça. Diu que és lògic que el club blaugrana surti en defensa d'un dels seus candidats i ha enviat un missatge a Lamine com a possible guanyador. Un missatge que també deixa in situ una petita crítica per part del tècnic del Barça.
11: Ell ho ha demostrat. Al principi de la temporada ha demostrat que és molt bo, que és excepcional. I forma part d'això. Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar.
10: Un Hansi Flick que podrà comptar amb tots els futbolistes disponibles de cara al partit de demà contra el Racing de Santander, 9:45 de la nit al Camp Nou, i un partit on, en principi, pel que diu el tècnic blaugrana, no hi haurà rotacions.
3: Gràcies, Ramon Salmorri, bon dia.
10: Bon dia.
3: La sisena jornada de Lliga, però comença ja avui. Ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol, a Leganés, davant del Rayo Vallecano.
8: Els de Manolo González venen de guanyar el camp de l'Osasuna i afronten amb optimisme aquest segon desplaçament consecutiu. Tot i la bona i dinàmica, el tècnic blanc i blau té clar que encara poden millorar en tots els aspectes del joc.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels... defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
8: L'extrem Jofre és baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyola jugarà encara a l'estadi de Butarque i a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia el seu estadi. Podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. Aquest Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Ja en motor tenim una notícia del Mundial de MotoGP i una altra del Mundial de Rally Júnior.
8: Per una banda, el pilot de Granollers, Pol Espargaró, tornarà a substituir Maverick Viñales aquest cap de setmana que ve el Gran Premi d'Àustria, ja que el pilot de Roses encara no s'ha recuperat del tot de la lesió que té. Serà la quarta cursa consecutiva que Pol Espargaró competirà aquesta temporada amb l'equip KTM Tech 3. I d'altra banda, aquest cap de setmana s'ha acabat a Xile el Mundial Júnior de Rallys, en què el pilot d'Olors de Lluçanès, Gil Membrado, ha acabat en la tercera posició final. Membrado ha acabat a la quarta posició del Rally de Xile, última prova de l'any, després de guanyar els tres últims trams de l'última jornada.
15: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
3: Doncs avui, dimarts, us hem plantejat una pregunta. Quan eren 2:45 de 2:00 PM, avui tocava pregunta de formatget de color blau, per tant, de geografia. Recordem la pregunta, Marc.
12: Quina és la comarca amb més extensió?
3: I teníem tres opcions.
12: Sí, la Noguera, el Pallars Sobirà o l'Alt Urgell.
3: I la resposta correcta és...
12: la Noguera.
3: La Noguera, que té 1.784 quilòmetres quadrats, concretament és la comarca més extensa de Catalunya. La segueix l'Alt Urgell, amb 1.447 quilòmetres quadrats. I la tercera és el Pallars Sobirà, amb 1.378. Per tant, us ho hem posat fàcil perquè us hem posat les tres comarques amb més extensió de Catalunya. Però la guanyadora era aquesta, la Noguera. Fins aquí el Catalunya al dia d'aquest dimarts. I tornem demà amb més històries i més preguntes.
13: El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia els primers 1.700 milions d'euros per iniciar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Joan Bota.
16: Uns diners que serviran per la primera fase d'aquesta ampliació, sobretot per engrandir la T1 i per modernitzar la T2, però també per tirar endavant les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del conjunt del projecte. El gruix de l'ampliació, amb l'allargament de la tercera pista, arribarà a partir del 2032.
13: Madrid, Paula Brujats.
17: És un pas endavant a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que no arribarà fins al 2032 i si Europa no avala el projecte, el govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació malgrat el rebuig dels socis de Salvador Illa, i la decisió també obre un xoc dins del govern espanyol perquè Sumar s'hi oposa, el ministre Óscar Puente ho rebaixa.
19: La ampliación de pista del aeropuerto del Prat es un desideratum, sin duda, que está en el ánimo del gobierno de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y también del gobierno de España, por mucho que sí haya una discrepancia en esta cuestión.
13: De seguida sentirem totes les reaccions. El dia que la Generalitat també ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en 5 anys.
16: Un anunci que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència per encarar la segona meitat del seu mandat. El govern ha allunyat avui l'horitzó per arribar a la inversió del 6% del PIB en educació compromesa pel president i ho fia a tenir un nou finançament.
13: Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
2: Sí, el govern assegura que des del 2009, quan es va establir aquest objectiu del 6%, el pressupost d'ensenyament pràcticament no s'ha mogut. Sense concretar calendari, la portaveu Sílvia Paneque admet que el creixement serà gradual i dependrà també del nou finançament. Des de l'oposició, Mònica Sales, de Junts, creu que tot plegat és propaganda.
18: Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
20: Ben fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
13: Al Catalunya Migdia sentirem com ha rebut la comunitat educativa aquesta crida del govern el dia en què també és notícia, una altra vegada, una inflació desbocada dels preus.
16: Que van pujar un 4% el mes passat a Catalunya, sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat del cistell de la compra. El que més puja tornen a ser els ous, a més dels llegums i els cítrics. El BCE no descarta noves pujades dels tipus d'interès davant d'aquesta inflació.
13: I a la cultura repassarem la gala dels Premis Emmy aquesta passada matinada.
16: On han triomfat The Pitt i La Maldició The Widow's Bay. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons.
13: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
21: Bon dia.
13: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de l'any 2029.
21: L'estadi blaugrana tornarà a ser la seu d'una final de la Champions 30 anys després.
9: Que la UEFA ens hagi escollit dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
21: Al Catalunya Migdia sentirem el president del Barça, Joan Laporta, també Hansi Flick, la prèvia del partit de demà amb el Racing de Santander al Camp Nou. I avui hi ha partit de l'Espanyol, juga a les 7, s'enfronta al Rayo Vallecano a Butarque.
13: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs cal destacar les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, en direcció Girona, per un vehicle avariat a la Ronda Adal, i la B20 sud a Cornellà, en direcció Sitges, a causa d'un accident que talla dos carrils, i la Ronda Litoral entre Fòrum i Vila Olímpica, direcció Llobregat.
13: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
13: De moment, calor. Dic de moment perquè demà canvi de temps, no?
23: Doncs sí, demà canvi de temps. Ara explicarem una miqueta els tempos perquè el canvi més important arribarà a darrera hora del dia. De moment, efectivament, calor, amb majúscules. Ara mateix alguns punts hi ha del Priorat, de l'Ebre, 35-36 graus i entre 29 i 34 a gran part de Catalunya. Calor, per tant, que toca sostre. Demà disminueix de 2 a 5 graus a moltes comarques, tret del Camp de Tarragona i de l'Ebre. I demà la nit matinada i dijous encara disminuirà més i tornarem a deixar enrere aquesta bufetada càlida de les últimes 2-3 jornades, sobretot. I atenció a la pluja, perquè demà al matí no caurà, sol, alguns núvols que aniran arribant, però demà a la tarda les primeres tempestes al Pirineu Oriental i entorn poden ser fortes, i demà a la nit en alguns punts també del litoral i prelitoral central, Catalunya central, localment amb intensitat molt alta i avís taronja.
13: Gràcies, Francesc. Bon dia.
23: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les 2 i gairebé 6 minuts. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat avui el pla d'inversions d'Aena fins l'any 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació de l'aeroport, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir de l'any 2032. El govern espanyol i el govern català tiren endavant, doncs, l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a la Moncloa, que és on s'ha anunciat aquesta inversió. Paula Brujats, bon dia.
21: Què tal, bon dia? Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions que s'aproven avui són per obres orientades a aquesta futura ampliació del Prat. El gran gruix dels diners d'aquestes inversions és, de moment, per ampliar la terminal 1, per renovar i modernitzar també la T2, i també hi ha diners per comprar terrenys, per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. Està, per tant, tot encarrilat per una ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
19: todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
21: I si arriba aquest aval, l'inversió definitiva pel Prat no arribaria fins al 2032. El pròxim pla d'inversions d'Aena, la falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès, va encallar l'ampliació del Prat, que després ha recuperat Salvador Illa, i que és un compromís del seu govern. El calendari per aquesta ampliació del Prat es manté com estava, però on hi ha canvis avui és en les taxes aeroportuàries. Finalment pujaran un 0,33% per passatger.
19: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
21: Pujan menys del que volia Aena, però és més del que volien les companyies que estan en peu de guerra contra Aena i també contra el govern espanyol per l'augment d'aquestes taxes.
13: Doncs pràcticament de seguida que s'ha conegut aquesta decisió del govern espanyol d'iniciar tots els tràmits i les primeres inversions previs a l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha hagut reaccions. Des de l'àmbit polític, els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport del Prat són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, per exemple, assegura que faran tot el possible per impedir aquesta ampliació.
0: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
13: A Catalunya, mentrestant, la Generalitat celebra l'acord i Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament.
4: El 49% que no és pública dicte les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
13: Això des de l'àmbit polític. Des de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport, creu que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit de l'aeroport. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
5: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
13: I pels que estan en contra de l'ampliació, recordeu que diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
6: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i Aena de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
13: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el govern de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Un transport via tren de mercaderies que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. Quan estaran, però, operatives aquestes noves terminals ferroviàries de mercaderies, Joan Garcia?
16: L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi al tren, fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Tots els projectes de terminals ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres en tren és la manera més rendible de transportar les mercaderies.
13: Però no només sobre mercaderies ha pres decisions el govern avui, perquè també ha posat fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa en la conferència que va fer de mig mandat. Avui el govern ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán.
1: Bon dia. El govern posarà en marxa el pacte de país sobre educació, un dels anuncis que va fer ahir el president, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar l'acord de país, que estarà obert, de fet, a tota la comunitat educativa i altres actors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
18: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
1: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya. En els pròxims 5 anys, el curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. El govern explorarà la col·laboració amb empreses privades per mobilitzar els 2.500 milions d'euros d'inversió que caldran per climatitzar tots els centres. També avui s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
13: Però aquest pla per climatitzar les escoles no va ser l'únic compromís que va anunciar ahir el president Illa en aquesta conferència sobre educació. Però l'acord de país per superar la crisi en educació al país, que ahir va proposar el president Illa en aquesta conferència, ja neix coix, com a mínim a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El Partit Popular i la CUP han deixat a l'aire la seva assistència a aquesta cimera. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Pacte Nacional per a l'Educació que ha defensat el president Illa ha començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, però ha fet aquest avís.
10: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja ha sigut la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
7: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar-hi.
11: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
7: La CUP no decidirà si participa d'aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox veu impossible arribar cap acord amb el govern sobre el model educatiu.
13: Recordem que qui liderarà aquest debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, serà el Consell d'Educació de Catalunya. Bé, doncs aquest Consell es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, Sara Cañete.
22: Sí, el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema educatiu està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
24: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
22: I poca confiança per part dels sindicats que mantenen la confrontació amb el govern. Des de USTEC, que és el majoritari, s'atribueixen a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar d'aquest 6%, però diuen que no cal dilatar el procés amb debats. Iolanda Segura n'és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant
3: doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no, no cal perdre el temps, entrem ja a negociar.
22: I des del Consell d'Educació que reconeixen que tot plegat està en una fase molt embrionària i que no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés de debat.
13: I encara sobre un altre dels compromisos anunciats ahir pel president Illa, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències de gent gran a les altes temperatures que patim al país i que patirem en els pròxims anys, però demana més inversió pel sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats en places públiques. Mar Riera.
8: El director general d'ACRA, Antoni Vidal, creu que la millora de la climatització de les residències hauria de ser una prioritat i demana al govern incrementar els recursos en dependència. Són declaracions al Catalunya al dia de 3 Catinfo.
12: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem doncs, que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
8: Tot i que la gent gran és el col·lectiu més afectat per les onades de calor actualment, no és obligatori que les residències estiguin climatitzades. La norma, però, obliga a no superar els 27 graus de temperatura ambient.
13: Mentrestant, la Federació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles i que el sector té un problema greu de manca de treballadors.

0: 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una cosa més abans de la publicitat, l'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% al mes d'agost en comparació amb ara fa un any. Són 5 dècimes més que el mes de juliol i és la xifra més alta des de començament de l'any 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat aquest augment, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, Jordi Canal.
1: L'increment de preu de la gasolina un 17% i del gasoil un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles, és el principal motiu del repunt de la inflació. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de l'UGT.
2: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
1: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
3: Catalunya migdia.
4: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
5: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut.
6: 20 anys construint junts. Obramat.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim Xec Estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
12: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
13: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
14: Dues entitats bancàries, 3 farmàcies i una perfumeria.
12: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
15: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
12: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles, l'argument de l'equip de govern socialista per prohibir el burca i el niqab és garantir els drets de les dones.
16: Sí, així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar amb un tema de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Política feministes.
17: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
16: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici de drets fonamentals. Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
18: Lo que nosaltres
3: vegades ens hem de preocupar és sobre si fem una bona feina i presentem el document d'acord a lo que se'ns reclama des del punt de vista dels serveis jurídics municipals. No li preguntaré al president del Tribunal Constitucional què pense.
16: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Esquerra, el PP i el Comú

0: En contra, i Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
1: I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol retirar la nacionalitat espanyola a aquells immigrants que cometin delictes greus, com ara assassinats o formar part d'organitzacions terroristes. Aquesta és la proposta que el Partit Popular portarà al Congrés i que, si governa, està decidit a implantar. Vox els acusa de copiar-los la idea. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
2: Hola, bon dia. Feijóo està decidit a retirar la nacionalitat als immigrants que cometin crims, formin part d'organitzacions terroristes o siguin reincidents en abusos sexuals o autors d'assassinats amb agreujants. Defensa que obtenir la nacionalitat és un acte de confiança, no un tràmit administratiu, i per tant és necessari, diu, regular-ho.
3: Va a ser un projecte de llei que va actualitzar la, en mi opinió, frivolitat con la que a veces España otorga las nacionalizaciones, y sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa qué atenerse.
2: Un enduriment de la política migratòria dels populars que Vox celebra amb retrets. La portaveu Pepa Millán acusa els de Feijóo de copiar els postulats de la formació d'extrema dreta.
4: Y nos alegramos de que se sume a nuestros postulados, porque eso mismo que dice el Partido Popular de endurecer los requisitos para la concesión de la nacionalidad y ampliar los supuestos para su pérdida, es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
2: I per la ministra portaveu Elma Saiz, el PP i Vox van de la mà en política migratòria.
5: Intuyo que en estos últimos días el señor Feijóo está teniendo encuentros con señora Abascal y quizás están escribiendo, diría, a cuatro manos el programa electoral, porque ya no distinguimos los diferentes globos sondas si vienen del Partido Popular o de Vox.
2: Si arriba a la Moncloa, Feijóo també endurirà els requisits per accedir a la ciutadania. Imposarà als estrangers coneixements de l'idioma, un examen i respectar els valors, diu, democràtics i constitucionals.
1: El gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com ara Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamen que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
6: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització. Durant el judici CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament. Ho explica la seva lletrada.
7: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
6: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris, que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un simple conflicte laboral.
8: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
6: Els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
9: Catalunya migdia.
10: Tot és possible un dia de partit.
11: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
10: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
9: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
12: Perdona, una estrella.
13: Una estrella.
12: Què, un crit valent?
13: Vinga, tots units fent força.
14: Una estrella!
13: De seguida.
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe,
14: És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
17: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
18: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per poder viatjar fora del seu país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com ara la intel·ligència artificial i per poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
19: Bon dia. La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia, i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: I els Estats Units revés judicial a Donald Trump en la seva croada per restringir el vot per correu. El Tribunal Suprem, que és de majoria conservadora, ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per aplicar la norma en les eleccions del novembre. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat el veto sense entrar encara, però, en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra, bon dia.
20: Bon dia. Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
1: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa, un minut, i de seguida, la cultura.
9: Catalunya migdia.
21: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
22: Kia.
0: Movement that inspires.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
23: Per què?
22: Tres bessones? Bessones són dues!
24: Ah.
22: Tres són trigèmines!
25: Quina gran veritat ha sortit
22: a
25: la llum!
22: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
24: Tio, és veritat, això?
23: És veritat, és veritat, té raó.
22: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya migdia.
1: Passen 4 minuts de dos quarts.
27: Welcome back. Took some time. Plus, who else is going to get this place to the 4th of July?
1: The Pit, que és això que sentim, però també La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les dues sèries que han triomfat a la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada passada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica, i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir dos premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
20: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay, són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. A més, totes dues han guanyat els premis a millor actor. Matthew Rhys, pel seu paper protagonista a Widow's Bay, i Noah Wyle per The Pit, sèrie que també ha produït. Un Wyle que ha agraït així el reconeixement.
28: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-m'hi.
20: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala. L'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs en reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que els discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat aquest mateix any pels tentacles de Donald Trump.
1: I més premis? Perquè l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha aconseguit per primera vegada el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanjin Gijmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels premis Òscar. Òscar Callau.
29: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
30: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
29: Els estudiants guardonats podran optar, doncs, a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
1: I ara un anunci. Perquè el cineasta britànic Stephen Frears anirà al Bages per recollir el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És una informació que us avança aquesta emissora. El Festival Clam, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, distingeix el director, entre d'altres, de Les Amistats Perilloses per ser un dels creadors més inclusius, més provocadors i més prestigiosos del cinema contemporani. Durant el certamen es projectaran les seves pel·lícules més socials, que retraten la multiculturalitat, el racisme, les desigualtats o l'homosexualitat al Regne Unit de l'era Thatcher.
31: Què et sembla? És maca, eh?
32: Em sembla...
1: I deixem l'audiovisual per parlar de teatre, perquè els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada a les arts escèniques creades per nens i per famílies. Clàudia Roses.
33: La iniciativa la posa en marxa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
34: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves
0: joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
33: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que inclourà 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. Porta'm al teatre té la col·laboració de 3CAT.
1: I ara ens mudem per anar al Liceu. Un liceu que obre temporada el 25 de setembre amb això que sentim, una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora. Barcelona, Montse Camps.
2: Shirin Neshat ofereix una interpretació molt personal que ja va presentar al Festival de Salzburg amb reaccions del públic diverses, amb una posada en escena minimalista i imatges de fons. Ens parla de dones situades entre el fanatisme religiós i la tirania política. La famosa marxa triomfal d'Aida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es trasbalsa. Aida diu és antiguerra i defensa així la seva proposta.
3: I don't want to be apologetic to
4: no vull disculpar-me davant d'algú que diu, com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari? Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
3: But art is a reflection of reality.
2: Les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi com a Aida encapçalen el repartiment de l'espectacle sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, que es podrà veure fins al 15 d'octubre.
1: I una cosa més abans dels esports, perquè s'acaba de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura espanyol. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicat per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. El Premi Nacional de Poesia està dotat amb 30.000 euros.
10: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb protagonisme pel Camp Nou i per la Champions.
5: Perquè 30 anys després el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Serà el 2029.

0: El Camp Nou encara està en obres. El club, de fet, preveu dues temporades més per acabar l'estadi, però ja se sap que el maig del 2029 l'haurà de tenir perfecte l'estadi, perquè la UEFA ha anunciat aquest matí que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou. Ramon Salmorré.
1: És un dia important pel Barça i també pel mandat de Joan Laporta, que ha convertit la reforma de l'Spotify Camp Nou en un dels pals de paller del seu projecte electoral. Avui, la UEFA, el comitè executiu de la UEFA concretament, ha escollit la candidatura del Barça per davant de Wembley i, per tant, serà la final de la Champions de la temporada 2028-2029, la qual cosa suposa un enorme orgull, segons explica el mateix president del Barça als mitjans del club.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: L'Allianz Arena de Múnich, la temporada 27-28, serà el que acollirà la final de la Champions. A tot això, serà la tercera vegada que es disputa una final de Copa d'Europa al Camp Nou. La primera, la temporada 89, amb victòria pel Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la temporada de 1999, en aquella final icònica entre el Manchester United, que va ser campió, l'equip d'Àlex Ferguson, contra el Bayern de Múnich.
0: Doncs Joan Laporta, content, satisfet perquè la final de la Champions del 2029 sigui al Camp Nou, i també content Hansi Flick. Content per aquesta notícia, que és molt bona pel Barça. No sabem si ell s'imagina el 2029 a la final jugant-la, ell com a entrenador del Barça al Camp Nou, o, vaja, si encara serà l'entrenador, vaja, d'això no sé si n'ha parlat avui a la prèvia, Ramon, d'aquest partit que juga demà davant el Racing de Santander, on segur que ha parlat, això sí, de les declaracions de la Mina al voltant de la pilota d'or.
1: Sí, sobre el tema del Camp Nou ha dit que estava molt content, que l'acaben d'informar els responsables de comunicació del club i que era un tema important pel Barça. Després no ha volgut entrar en detall de si ell seria a la banqueta aquell dia o no, però ha deixat evident que la Champions és un objectiu del club. I sobre les declaracions de Lamine Yamal a l'Universo Valdano, Hansi Flick entén que la personalitat de Lamine al terreny de joc també es trasllada a l'hora de reivindicar-se i postular-se per guanyar la pilota d'or. La seva autoconfiança, que tant els ajuda de la gespa, diu el tècnic, també el porta a ser atrevit en el seu discurs mediàtic. I Flick ho compra, tot i que també diu que ell preferiria una altra cosa.
3: I think he's honest and he has the self-confidence.
4: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
3: The important trophy.
1: Hi ha hagut moltes preguntes, Laia, sobre el tema de la pilota d'or, fins al punt que Hansi Flick, en un moment de la roda de premsa, ha vingut a dir, no ho ha dit amb aquestes paraules, però que tinc ganes que s'acabi ja tot aquest tema de la pilota d'or. I també li han preguntat si entenia que el Barça com a club s'estigués posicionant mediàticament d'aquesta manera tan clara i tan evident en la pilota d'or, i ell ha dit, per què no, és un dels nostres jugadors, i entenc perfectament que un club com el Barça, Laia, ho hagi de fer.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Queda clar, escoltant Hansi Flick, en aquesta resposta sobre les rotacions de cara al partit de demà, que ara mateix el tècnic no té una idea molt clara sobre si ha de fer o no moltes rotacions, perquè, com sentíem el primer que ha dit, és que avui ha estat un entrenament de càrrega molt suau, tenint en compte que al Barça li queden dos partits, aquest i el del Pizjuán, dissabte a les 9 de la nit, abans d'una aturada especialment llarga de dues setmanes i mitja aturada de seleccions. I a tot això, avui qui s'ha entrenat amb el primer equip, a banda de Jesse Bisibu, aquest extrem del filial que està en dinàmica al primer equip, ha estat Hamza Abdelkarim, que serà el protagonista d'aquesta tarda, perquè a partir de 5:45 se celebrarà el seu acte de renovació com a futbolista del Barça.
0: Encara ens queda escoltar un protagonista més del Barça, amb el Salmurri, però abans, ara que parlàvem d'aquest partit que jugarà demà 9:15 al Camp Nou, Barça-Racing de Santander, aquí hem sentit, és el tècnic del rival, José Alberto López, de Vitubac.
5: L'entrenador del Racing no ha volgut aclarir si farà rotacions demà al Camp Nou, però alhora ha descartat que facin regals a l'equip blaurana. José Alberto també ha insistit que seran valents.
6: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento, como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido, como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
5: José Alberto ha lloat al Barça i ha desvelat també què diferencia el conjunt blaugrana respecte d'altres equips, fins i tot els del màxim nivell.
6: Te podría destacar pues muchas cosas, ¿no? A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para poder hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan intensas que hacen tras pérdida, que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro, ¿no? Y esa es la mayor diferencia que tiene con respecto a otros equipos, independientemente de que sean de su mismo potencial.
5: En el seu retorn a primera, el Racing ha firmat una arrencada esperançadora i és desè amb 7 punts.
0: I dèiem que encara havíem de sentir un protagonista més del Barça, perquè ja al tot costa vam poder escoltar i conèixer una mica més un dels fitxatges d'aquesta temporada, Salmo, Gabriel Jesús.
1: Que va reivindicar el seu moment futbolístic, diu que els problemes de genoll queden absolutament enrere, va celebrar el rendiment de Rafinha, un dels seus millors amics al vestidor, i va reconèixer que s'està adaptant especialment bé en un grup que diu és un dels aspirants a la Champions, juntament amb el Paris Saint-Germain, amb l'Arsenal, amb el Manchester City, amb el Real Madrid i amb el Bayern de Múnich. A tot això, Gabriel Jesús va reconèixer que el Barça el signa per actuar com a nou, com a davanter centre pur, i es va definir d'una manera molt concreta, tenint en compte el que pot aportar en aquesta temporada com a blaugrana.
7: Pero claro que he aprendido mucho más con Pep que solo esto, ¿sabes? Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabes? De caos. Nada.
1: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
1: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
0: Doncs moltes ganes de veure aquest caos que diu Gabriel Jesús que crea el camp. Això al Barça, però és que avui juga l'Espanyol. Obre la 6ª jornada de Lliga, l'Espanyol juga contra el Rayo Vallecano. El Rayo que ja sap, el Rayo que podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre, però avui, per tant, encara no ho pot fer, i per això el partit es juga a Butarque. Madrid, Sergi Andreu.
8: Doncs sí, s'ha viscut aquests últims dies a Vallecas, al club vallecà, amb una certa malamaró, polèmica, incertesa, perquè volien jugar, fos com fos, a Vallecas. Finalment, el partit serà a Butarque. El malestar existeix també entre la directiva i la part de l'afició, tant és així que hi ha una crida de les penyes perquè avui l'afició no assisteixi a Butarque, i per tant imaginem que hi haurà poca assistència a Leganés. Manolo González li ha tret transcendència el fet de jugar a Butarque, diu que l'escenari no el traurà complicitat al partit, que no li traurà, no serà un partit menys complicat perquè es jugui a Butarque. Un Rayo que a més té l'amenaça dels 6 gols del seu davanter centre, Sergio Camello.
9: És enganyós els punts que tenen. Han jugat a Camp del Barça, a Camp del Madrid, i de fet han competit bé els dos camps. És un equip complicat, que fa les coses bé, ataca amb molta vertigen, i això també t'ho dona, doncs, aquesta confiança i aquesta... que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és un equip que, ja et dic, que demà tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
8: Un Rayo que és 16è, ha fet 4 punts de 15, l'Espanyol n'ha fet 7 de 15 i és 8è. Jofre Carreras s'ha quedat a Barcelona, molèsties al pubis. Un Espanyol que, amb el perbé que ha començat prou bé la temporada, encara té moltes coses a millorar, com explicava el tècnic blanc i blau.
9: Si volem ser un equip competitiu que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
8: El partit entre el Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Butarque, Leganés, a partir de les 7, un quart d'hora abans, començarà la transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I més tard jugarà el Madrid, ho fa al camp de l'Elx, amb la idea de guanyar i jugar bé, i així poder calmar una mica les crítiques que hi ha al voltant del seu joc, Montserraia.
10: Josep Mourinho, el tècnic blanc, té clar com ha de plantejar partit del seu equip avui al Martínez Valero d'Elx.
11: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
10: Els blancs són el segon equip més golejador de la Lliga, darrere el Barça. Els de Mourinho han marcat 14 gols en 5 jornades de Lliga i volen continuar sumant. I que ho faci el davanter francès Kylian Mbappé, que es troba entre els màxims golejadors de la Lliga. Mourinho no li dona descans a Mbappé, que ha jugat tots els minuts disponibles. El francès suma 6 gols, igual que Camello, del Rayo, i els blaugranes Rafinha i Lamine Yamal. I per contrarrestar el potencial ofensiu de Madrid, quina seria la recepta? El tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, aposta per aquesta.
12: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos estás más cerca de ser lastimado.
10: L'Elx ocupa el segon lloc per la cua de la classificació i només ha sumat 2 punts amb 3 derrotes i 2 empats. L'últim, el cap de setmana passat, al camp de l'Athletic Club a Bilbao. Anselmi creu que aquest punt sumat a Sant Mamés els dona fortalesa. Veurem què passa avui amb aquest Elx Madrid que comença 9:45 del vespre.
0: I encara a primera ja sabeu que el València segueix amb el seu particular càsting per trobar nou entrenador, però ara hi ha una altra banqueta i de les grans, de les importants de primera, que s'han començat a generar dubtes al voltant del seu tècnic. Estem parlant del Villarreal, Marcos García.
13: L'equip groguet suma només 2 punts de 15 en el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta. Igual al pitjor inici de Lliga dels darrers anys, a la temporada 21-22, també van sumar només 2 dels primers 15 punts del curs. Ahir, després de perdre 1-2 a casa contra el Betis, Íñigo no podia ser ni més clar ni més autocrític.
14: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador no puedes faltar a la verdad, eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas. Creo que no hay que poner paños calientes, ¿no? Después de una hora o media hora de terminar el partido no existe una ilusión por lo que viene. Mañana sí, mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de la Rosaleda con la misma energía. Después de media hora no hay que ir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo, porque no nos ayuda. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal.
13: Avui a les 8, a l'Aves València, els valencians encara no han triat entrenador. Avui, de fet, tindran, com explicàvem ahir, el tècnic del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta. Avui juga al camp de l'Alavés, que en aquella banqueta hi ha un ex-valencianista. Quique Sánchez Flores no vol fer sang amb el València.
15: Sí, tengo una opinión formada y no voy a dar... No voy a hacerla públicamente. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y obviamente respeto mucho todo lo que pasa en esa casa. Yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
13: I parlaves del càsting d'entrenadors del València. Doncs de moment ja han caigut 2 dels primers noms de futuribles a la banqueta de l'equip valencià. Ernesto Valverde i José Luis Mendilibar han dit no a la proposta de Braulio, del director esportiu del València. Guanya pes, alerta, en aquesta llista Javier El Vasco Aguirre, i el València contempla no anunciar el nom del nou tècnic fins a l'aturada de seleccions.
0: Una mica més de 5 minuts, seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
16: Hola, València. Me han dicho que estáis buscando un 4, así que aquí estoy.
0: Un vell conegut torna a la Lliga CB. Mirotic jugarà al València.
17: Catalunya migdia.
18: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
19: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
20: Entrades a auditori.cat.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: Es ocupem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem. I no deixem de ser.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, l'ex del Barça, Mirotić, estava lliure després del fiasco econòmic del Mònaco i ara tornarà a l'ACB per jugar al València. Ernest Macià.
31: Ha sigut una sorpresa monumental. De fet, feia poques hores que Mirotić havia fet públic el president del Budućnost, al seu país, a Montenegro, que estava entrenant allà esperant una oferta de l'Eurolliga i ha hagut d'esperar poques hores per tenir-la. I aquesta oferta és la del València, que aquest any s'ha reconstruït sense Pedro Martínez, i doncs el València s'emporta un 4 de molt nivell, que el Barça realment ho va fer molt bé, va doncs ser un MVP de l'Eurolliga de fa 4 anys, i ha guanyat doncs bé Lliga, ha estat a Final Four, ha guanyat Copa del Rei, per tant doncs amb el Barça ho ha fet molt bé. Després va anar al Mònaco, a l'Olímpia de Milà, on va guanyar també la Lliga i la Supercopa, i el València fitxa un superestrella, això sí, ho hem de dir, als 35 anys.
0: I bones notícies al Barça amb la lesió de Brizuela, en canvi, pitjors pronòstics per Diagne al Lleida.
31: Sí, el turmell dret de Brizuela no va patir cap trencament, ni de tendó, ni d'os, i és simplement un cop. Això el fa ser dubte per aquest cap de setmana a la Supercopa, de la qual ja en parlarem els propers dies, i en el cas de Diagne, sí, la veritat és que el jugador es perd el que queda de temporada, una lesió de lligaments de genoll que dona per tancat ja aquest curs 26-27.
0: Aquest cap de setmana, a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé ha tancat la temporada amb una victòria a casa a la final de la Copa del Món de Piragüisme. Isaac Vilalta.
32: Miquel Travé dissabte es va penjar l'or després de guanyar la prova de Seu i d'aquesta forma rodoneix un any excel·lent amb l'or mundial a Oklahoma i la tercera posició final a la general de la Copa del Món.
33: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparàvem pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món. I al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble. La veritat és que no podia demanar més i a part poder quedar tercer a la general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
32: La també urgellenca Mònica Dòria, per la seva part, tanca aquesta prova amb dos bronzes. Recordem que el Mundial de l'any que ve es disputarà al Parc Olímpic del Segre.
0: Altres informacions del dia. David Ubach, al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més.
5: Viñales, de fet, seguirà de baixa aquest proper cap de setmana al Gran Premi d'Àustria i el petit dels Espargaró, el pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva. L'equip KTM Tech 3, de fet, preveu que Viñales es reincorpori com a pilot titular de cara ja al Gran Premi del Japó, que inicia la gira asiàtica i que serà el primer cap de setmana d'octubre.
0: El continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial d'Atletisme.
5: Ho hem conegut aquest matí, quan la Federació Internacional d'Atletisme ha anunciat això, que li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, a Nairobi.
0: En tenis, Pau Lavadosa, aquesta nit partit al torneig de São Paulo, al Brasil.
5: L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justine Mikulskite, no abans, això sí, de 11:45 de la nit.
0: I a la Copa Catalunya de waterpolo femenina aquest vespre juga l'últim partit de tornada dels quarts de final.
5: I que a partir de 3:45 enfrontarà el Sabadell amb l'Atlètic Barceloneta amb avantatge ballejà de 5 gols del partit d'anada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports perquè juga l'Espanyol al Camp del Rayo. Bé, al Camp del Rayo no, juguen a Butarque, però contra el Rayo Vallecano. Ho deixem aquí, seguim pel Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
34: Són les 3.
30: Catalunya migdia.
1: Fa una hora hem començat aquest Catalunya Migdia explicant-vos que el govern espanyol ha donat el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una inversió de 1.700 milions d'euros que serviran per ampliar i per modernitzar les terminals ja existents i per iniciar les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del projecte. El que és pròpiament dit l'ampliació no s'afrontaria fins l'any 2032, que és quan s'acaba aquest període d'inversions i s'ha d'aprovar el següent. També hem passat pel Palau de la Generalitat, on el govern ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. Això l'endemà que el president Salvador Illa demanés un pacte nacional per superar la crisi educativa. I ens hem fixat també en la inflació, que està desbocada al 4% per culpa, sobretot, de l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha rebutjat altra vegada amnistia per ara Carles Puigdemont després de l'aval d'Europa a aplicar-li aquest oblit judicial pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Llarena podria acabar aplicant l'amnistia d'aquí unes setmanes quan s'espera que el Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts mateixes del Tribunal Suprem. A l'interlocutori d'avui, el jutge Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses polítiques i públiques que hauria utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que la justícia europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Mentrestant, sobre la notícia del dia, sobre aquesta qüestió de l'aeroport que ara explicaves, els ajuntaments del Prat, de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes d'aquest aeroport, ja han reaccionat a aquest primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies. I la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant soroll. Les podem sentir.
3: Considerem també responsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
4: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi, el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
2: I per cert, és notícia d'ara mateix. Està interrompuda la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Molins de Rei i el Papiol per l'atropellament d'una persona. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un professor del Col·legi Badalonès a Badalona acusat d'assetjar sexualment a través d'Instagram dues menors de 15 i 16 anys. Segons avança el digital Metrópolis, i ha confirmat també aquesta emissora, l'home de 32 anys ha estat detingut al seu centre de treball per policies de paisà. L'acusat hauria intercanviat missatges amb aquestes adolescents i els hauria demanat fotografies de caràcter sexual. I l'Audiència de Lleida ha començat aquest matí el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats d'obra pública. Podem anar a Lleida, per Joan Álvarez.
6: Hola, bona tarda. El mosso instructor del cas ha dit que del telèfon intervingut de Benet es va deduir una relació molt estreta entre ell i els empresaris de la constructora MJ Grues.
7: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración. Eran comidas frecuentes, eran comidas que no eran de menú, era una relación y unos regalos y una atención que sobrepasaba a nuestro criterio lo que sería pues un pequeño detalle de cortesía.
6: Al banc dels acusats s'asseuen quatre persones més. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Borea sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida.
1: Passant 4 minuts de les 3.
20: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins les 4, aquí al Catalunya migdia, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Punès. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: L'advocada i consultora Gemma Calvet. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Tot bé amb les cadires o no?
8: Sí, sí.
1: Ai, sí, sí. No sé quin problema has tingut amb la cadira.
8: Estava molt baixa i no trobava els botons de sota i al final n'he agafat una altra.
1: Això és culpa d'en Bota. En Joan Bota sí. Es posa molt avall la cadira.
8: Exacte.
1: Sí, sí, però ja gairebé el pis de baix. I per tant, tens una mica de dificultat. Sí, és incòmode. Sí, sí, escolta, en Botes, que li diu al Santi Villas.
0: Ai, sí.
1: O de les Botes. La setmana passada li va dir de les Botes. El primer tema del dia, ja ho sabeu, ens ve des de fora. I els dimarts, qui ens el proposa és el David Carabén. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: Com estàs?
9: Molt bé.
1: Perfecte,
9: molt bé.
1: Escolta'm. Vens valent, eh?
9: Vinc valent? Home, tampoc tant. Escolta, vull dir, és viure la vida de ciutat. Dijous passat, crec que era, vaig anar al súper de Plaça Letamendi, on vaig gairebé cada dia, com si fos el rebost de casa, i a la cua de la caixa s'hi va afegir una parella, entenc jo que eren de l'Orient Mitjà, i ella anava amb un niqab. Uh-huh. És a dir, portava un vel que li cobria tot el bust, menys els ulls, val? De color negre. I, ostres, va causar una impressió molt forta. Recordo mirar-me amb una altra dona de la cua i els dos van posar els ulls com taronges, en plan, però què és això, no? I clar, feia relativament poc que jo havia vist també un parell de dones amb burques, el creuament d'Enric Granados amb Consell de Cent, que també em va causar una forta impressió. I llavors em vaig dir, escolta, doncs va, vés a mirar com està la normativa, com estan les ordenances municipals, la legislació a Catalunya, a Espanya i tal. I vaig veure que diguéssim, aquí tenim un laissez-faire, laissez-passer a Espanya, protegint la llibertat religiosa i la llibertat, diguéssim, d'exposar les teves tendències religioses, mentre que Europa està molt legislat i està gairebé prohibit el niqab i el burca, que són, diguéssim, les versions més extremes. Val? Però la meva sorpresa va ser major encara quan vaig veure que molts i molts països de majoria musulmana també el tenen prohibit. I llavors dius, home, llavors com és que aquí som tan... Saps? Vull dir, no sé, si... jo segueixo... Bueno, a mi em segueix causant una certa impressió forta. Llavors vaig pensar, ostres, per què no fas una mica el Humphrey? Te recordes el personatge
1: sí,
9: aquell?
1: Sí, del ciministre, no?
9: Del ciministre, que era el que assessorava el ministre i sempre doncs, li deia, escolta, ara que està pujant, per exemple, l'extrema dreta, no creus que seria una bona mesura de legislar contra l'ús del niqab en llocs públics? Perquè així faríem un guiny i potser desactivaríem una part de la diguéssim, del racisme que s'està instal·lant. I llavors, bueno, tu mateix m'has dit que Lleida ja sí. Veu que ja s'està fent això.
1: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar amb 750 euros de multa el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà a la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, tot i que de moment no té tots els suports necessaris. És l'equip de govern del PSC, amb Fèlix Larrosa al capdavant, qui ho proposa. Lleida ja ho va intentar fa anys, i al final va ser la justícia qui li va impedir a la Paeria poder legislar sobre això amb l'argument de que no tenia competències. Ara ho torna a provar, veure si censura o no, si primer té majoria o no a la Paeria, i després si això té recorregut i, per tant, no hi ha cap jutge que els digui que no poden legislar-ho. Però, en tot cas, sí que és un debat que és al carrer, sobretot en el moment en què algú doncs, es troba això pel carrer doncs, amb algú que porta això, el niqab o el burca, i que és un debat que està al carrer i que, de moment, monopolitza molt l'extrema dreta en contra i a favor l'esquerra.
9: Sí, però precisament jo crec que diguéssim, hi ha coses amb les que ens hi podríem ficar, és a dir, hi ha coses que... A mi també em sobta quan dintre el súper veus una persona que porta el casc posat encara i no se'l treu, i llavors dius, què dimoni fa aquest? Què vol?
1: Perquè aquí s'amaga, eh?
9: Sí. I llavors més encara quan està restringit a les dones i ostres, tu... bueno, jo ho trobo bèstia.
1: A veure, com veu la Gemma, la Neus, el Jaume...
10: Jo estic molt d'acord amb el plantejament i l'agraeixo que s'atreveixi a treure aquest tema, perquè cal fer un esforç, jo crec, de repensament per part de les esquerres que sempre s'han oposat a un tema...
1: A la prohibició,
10: A la prohibició, exacte, amb un tema de sentit comú en termes de violència masclista. És a dir, hem de focalitzar en la dona, en les dones, i és evident que hi ha moltes dones que són maltractades i no presenten denúncia. No parlo de les dones islàmiques, d'altres. Però, en canvi, la llei diu que és un delicte públic i qualsevol persona que vegi que hi ha un maltractament està obligada a denunciar. Una llei del 2004 que no s'ha reformat. Jo insisteixo en això perquè moltes vegades estem d'esquenes al sentit comú. Què està passant ara? Que jo crec que les esquerres, de forma equivocada, i ho he conegut una mica de prop en els debats, inclús m'atreviria a dir amb sectors feministes, no tots, s'han inclinat amb aquest tema del paternalisme, de la integració i del respecte cap a l'home, que és qui imposa aquesta mesura. Les dones que viuen amb el niqab i amb el burca, si tinguessin un cop de mà de l'estat que els acull, que en aquest cas seria de l'ajuntament que els acull, en el sentit de dir, no, mira, aquí hi ha unes normes que protegeixen la teva dignitat la teva visibilitat i també la dels teus fills i filles, perquè els fills i filles que van acompanyant aquestes dones a comprar, a fer totes les feines que fan de casa, d'aquesta manera estan adquirint uns valors nefastos en termes de respecte, d'igualtat, de dignitat. Per tant, això s'ha de tallar, s'ha de tallar. I això no va en contra de la integració, del respecte a la llibertat religiosa, que és a les mesquites, perquè més allà tampoc les deixen entrar barrejades amb els senyors. És a dir, que estem parlant d'una coherència del nostre sistema normatiu, que, com ha dit el David, està absolutament extès. Inclús l'últim país que ho van votar, que va ser Suïssa, van aprovar la prohibició en l'espai públic. Jo crec que aquest recorregut l'hauríem de fer amb molta més contundència. I, a més, jo ho faria per aquestes raons que exposo, però és que a més té una utilitat també d'orientacions polítiques, perquè amb això la Núria Orriols, amb aquest aspecte, té... La Sílvia Orriols, si m'he equivocat, perdó. La Sílvia Orriols té tota la raó en el sentit, en aquest aspecte. En aquest aspecte. I què passa? Moltíssima gent doncs s'agafa a aquesta inclinació política, que té molts altres dèficits, en termes de sentit comú. Llavors jo crec que hem de acompanyar el relat i la posició d'una contundència que no tingui, perquè dèiem, no, és que no hi ha competència municipal, i tant que n'hi ha, perquè hi ha una llei de violències masclistes, i hi ha una Constitució que garanteix la dignitat i la igualtat. El dret es construeix amb l'equació algorítmica que tu vols construir per interpretar i vetllar pels drets superiors. I, per tant, tots aquests països europeus que han fet el ridícul és que estem a la cua i hem de ser conscients que tenim uns patrons des del punt de vista progressista, parlo, que són potser els espais que més estan, bueno, en aquest cas és el PSC que ho impulsa, però costa molt això, aprofundir-ho internament en els partits, i jo crec que costa perquè tenim uns patrons basats en més en un paternalisme que no en una coherència normativa respecte de les dones.
11: És que jo crec que si ets home també, però si ets dona, és impossible que estiguis d'acord amb que algú pugui viure d'aquesta manera. Això per començar, no? Per tant, jo estic d'acord amb moltes de les coses que has dit. És veritat que l'esquerra ha tingut una... L'esquerra a tot arreu, també a França, ha anat i ha tornat. Allà, que sí que es creu en el laïcisme, no com aquí, que diem que som a confessionals i després ve el papa i ens gastem el que no tenim dels diners de tots, no? Però crec que també ha estat perquè quan fins i tot eren casos no aïllats, però molts menys, no? Com tu deies, perquè un dels arguments que s'havia escoltat en aquesta ciutat, per exemple, era no, només els veus a la cua de Louis Vuitton. I no és veritat, perquè n'hi havia la cua de Louis Vuitton i n'hi havia en molts barris de Barcelona, moltes vegades preferim no mirar. I què passa? Doncs que ara hi ha els barris que volem mirar i els que no volem mirar n'hi ha, no? I, per tant, hi havia una certa trampa de fer veure que no estava passant, no? També perquè se n'estava fent un ús, per exemple, com dius, no? En el cas de partits com Sílvia Orriols, en aquests casos pensem que defensen les dones, però també, com que sabem que es mouen per un principi racista sempre, penses, bueno, ho fa per defensar les dones i, de pas, per atacar a tota una comunitat, no? Jo no sé si la solució és que cada ajuntament vagi fent el que pugui. Jo crec que el que caldria és una legislació arreu, una legislació estatal que fixés quin ha de ser el criteri.
10: Però mentrestant, les ordenances...
11: Sí, clar, mentrestant, doncs cada ajuntament suposo que anirà fent el que pugui, que ja veurem, perquè com deia l'Òscar, l'última vegada els hi van tombar...
1: Sí, a la llei de la pèria.
11: Sí, al mateix ajuntament, per una qüestió de competències. Però jo crec que bàsicament és... Tu deies, és una qüestió de dignitat, per suposat, i és una qüestió de llibertat. O sigui, tu has de poder ensenyar la teva cara... I si no la vols ensenyar, doncs, escolta, estàs en el teu dret, però no perquè sigui una imposició.
8: Jo tinc la sensació de que s'ha de, evidentment, prohibir el niqab, el burca i qualsevol cosa que cobreixi la cara, igual que també s'ha de prohibir anar pel carrer o entrar en un supermercat amb la cara coberta, amb un casc integral o un passamuntanyes. És a dir, jo crec que s'ha de buscar la manera legal, però jo prohibiria, primera, per un tema de drets de les dones, evidentment, en segon lloc, per seguretat, I tercera, perquè la nostra manera de viure això no ho entén i no hi està d'acord. De la mateixa manera que si jo o una senyora catalana va a un país musulmà, doncs hi ha unes normes de conducta i de vestimenta que segurament en alguns llocs s'ha d'anar amb les cames tapades i no ensenyant els ombros, i anem allà...
11: Això també passa amb esglésies d'aquí.
8: Sí, i ho respectem, i per tant, al carrer, a l'espai públic i encara més en llocs oficials de Catalunya, no s'ha d'anar amb la cara tapada de cap manera. I té raó el David amb una cosa, que quan comparem les coses amb altres països, a vegades aquí, en nom de la llibertat i del respecte i la tolerància, estem tirant pedres a taulada. Poso un exemple que no té a veure amb el NICAP, però una mica sí. Aquests dies, a les xarxes estan corrent missatges de gent d'Emirats Àrabs demanant a Europa que prohibeixi els germans musulmans.
12: Clar.
8: Què passa? Els germans musulmans és una organització que està prohibida a Egipte, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Jordània, Síria, Líbia i d'altres.
12: Sí, sí.
8: I, en canvi, Espanya és legal, a França és legal, perquè és una associació cultural. Tothom sap del món mundial que no és una entitat cultural, és una altra cosa. Però, com que compleixen les normes, se'ls legalitza i poden tenir activitats. I en els països d'on venen, estan prohibides, no? Llavors, a vegades, en nom d'aquest respecte de les llibertats on hem arribat, que Europa es posa sempre medalles de que és el lloc del món més tolerant i més lliure, hem de ser una mica més hàbils, no? Perquè, evidentment, darrere de tot això, i darrere del NICAP, i no és el cas de la senyora que et vas trobar tu en el supermercat, però segurament també és una eina política per molta gent.
12: Tal qual.
8: O per algunes organitzacions. I, per tant, per defensar la nostra manera de viure, de la nostra gent, de les nostres dones, de les nostres filles, del que pugui passar el dia de demà, crec que s'ha d'actuar com abans millor.
11: I que la llibertat ha de ser col·lectiva sempre.
8: Correcte.
11: però hi ha la llibertat d'aquestes dones. La primera llibertat hauria de ser la seva, de poder anar vestides com
8: sí,
11: vulguin.
8: Sí, però per cada dona que vol portar el NICAP...
12: Ets massa prudent, David, perquè ja fa estona que estàs
11: intentant... Ens ha tirat la pilota al cap
13: ells
11: i...
13: Ells són professionals.
12: No, que el tinc davant, com... veig que intenta entrar i quan algú altre i llavors tira enrere com li dirà no em
8: toca. Ara li demano perdó, però només per respondre a la Neus. Jo crec que per cada dona que va amb NICAP per Lleida 40 graus perquè vol, n'hi ha 50 que hi van per pressió social,
11: clar,
8: pressió familiar.
11: Clar, per això et dic que la primera llibertat és que ella, si no el vol portar, que jo crec
8: exacte,
11: que si pots triar no el portaries,
8: exacte,
11: doncs no l'hagi de dur.
13: No, bàsicament que ens hem... Venim d'un país que ha fet uns esforços bestials per secularitzar l'espai públic fins al punt que ja no celebrem el Nadal i celebrem les festes d'hivern i no sé quines històries. I llavors, escolta, si fas aquest esforç, doncs fes-lo de manera conseqüent. I per tant, fes l'esforç de secularitzar definitivament l'espai públic. Perquè, perquè ha de ser aquest espai de llibertat a partir del qual, doncs, un, a casa seva, construeixi la seva espiritualitat com vulgui i l'expressi com vulgui en entorns, doncs privats. Però
12: que, a més, serà més fàcil, diguem-ne, dessecularitzar els islamistes si tu, prèviament,
13: exacte,
12: estàs donant exemple i també estàs dessecularitzant el cristianament, diguem-ne. Si no...
10: El que passa és que, a més, és depèn d'on posis el focus. Hi ha un tipus d'argumentari o un altre, no? Si posem el focus, per exemple, amb els infants, amb tots els infants de Catalunya, en aquest cas, o de Lleida, tenen dret, per la Convenció de Drets dels Infants, en l'exposició de motius, diu que el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat passa també pel respecte de drets humans. Això què implica? Que si aquests nens que van pels supermercats i nenes li pregunten als seus pares i aquesta senyora per què va tapada, li has d'explicar, no, mira,

0: moltes famílies musulmanes que no porten la niqab ni porten el burca. Per tant, estem parlant d'un sector on el subjecte masculí imposa unes regles a casa, perquè és un model absolutament patriarcal. Hi ha moltes famílies islàmiques que no participen d'aquestes pràctiques. Aquesta diferenciació també és molt important.
1: Tinc entès que tant el niqab com el burca són previs fins i tot al naixement de l'islam. És a dir, que són costums prèvies. Això... per tant, que no estan identificades amb
2: i de llocs geogràfics concrets.
1: Clar, exacte. I llavors,
0: molt vinculades a Afganistan.
2: Sí. Jo no vull portar la contrària al David, però em veig obligat. És a dir, jo...
3: No està bé, eh? No cal estar tots d'acord.
2: És una eminència. Jo no estic a favor de secularitzar Catalunya i traient elements judeocristians perquè un grup de gent que ha vingut i que tenen tot el dret del món a estar aquí tenia arguments per dessecularitzar la societat. És a dir, de la mateixa manera que dic que si venen un grup suficient de persones musulmanes en un lloc, tenen evidentment tot el dret del món a tenir una mesquita, només faltaria, i fer la seva vida. A Catalunya, és igual, a Europa, tenim una tradició i el Nadal és el Nadal i Setmana Santa és Setmana Santa. I llavors, pots seguir o no els preceptes, diguem, religiosos, no? No és el meu cas, però et construeix una manera de ser i de pensar, per cert, totalment connectada amb la teva història, que no es pot desecularitzar, perquè si ens traiem aquestes festes, les coses...
1: Jo quan he dit que hem fet uns esforços, és a dir, la societat catalana, la societat espanyola, o europea en general, ha fet un esforç per secularitzar, per separar l'estat de l'Església, i crec que això és positiu. És a dir, una altra cosa és negar d'on vens i què vols. Vull dir, la cultura, l'espai públic secular és un invent, precisament, del cristianisme. O sigui, és que no hi ha volta de full. És a dir, les altres religions els hi ha costat. El judaïsme, bueno, Leibniz, no? Diuen que és més aviat, per tant, un jueu escapat d'Espanya a Holanda, allà, doncs, arriba a aquesta conclusió. Però crec que és un triomf de la civilització, que l'espai públic, doncs, bueno, sí, estigui alliberat de manifestacions religioses massa evidents que puguin fer sentir a qualsevol minoria, doncs, desplaçada. Això, mira, doncs, són unes regles de joc mínimes. No?
0: És que amb el tema de l'ensenyament, per exemple, vam tenir aquí l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. El meu avi era un gran catòlic i a la família s'ha educat en el catolicisme, però el meu avi defensava, i com a director d'escola ho va practicar sempre, que la religió a la família i a les esglésies i a l'ensenyament amb visió de pensament crític, de cultura i de coneixement.
2: I de ciència.
0: Això, que ha sigut una gran aportació de la pedagogia catalana i que ha sigut també assumida per mestres i catòlics, escolta, ja és un recorregut. Ara, jo ho diferenciaria molt, amb això estic amb Jaume, totalment, el debat sobre la niqab i sobre el burca amb el tema del laïcisme. Ara mateix el que toca és però ser molt contundents en posar-nos en els estàndards europeus en relació a la violació de drets humans. Aquestes dones, vulguin o no vulguin elles, perquè sempre volen, el que no poden és exprimir la voluntat.
4: No poden.
0: No poden. Tenen un context opressiu i se suposa que tenim una normativa justament per actuar amb aquestes violències i estem actuant amb violències molt més petites. I aquesta per què la deixem de banda?
3: Doncs ja veus que has aconseguit unanimitat avui, gaire. Per cert, des de Lleida, la Núria Casellas, la nostra companya, ens recorda, com diu, a punt de qualitat, diu, la mateixa normativa en la que la paeria proposa que hi hagi multa per el fet d'anar, doncs, això tot tapada, també prohibirà anar nu pel carrer.
2: És a dir, sembla...
3: dins els dos límits.
2: És que jo crec que a partir de determinada data de setembre s'hauria d'anar bastant tapat.
1: A partir d'així dels 15 dies d'edat,
3: tapat fins a dalt, no? De la baix. A Lleida fa molta calor, però tampoc no caldria passar-se.
2: Cada cosa que... La roba s'ha inventat per alguna raó.
3: Exacte, molt bé, per dissimular, segons com. David Caravent, gràcies i bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb el tema... amb el que hem obert a les dues, aquest primer pas per ampliar l'aeroport del Prat.
5: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb...

0: La repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
1: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 205 cavalls i només 4,3 litres?
3: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: Es ocupem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Catalunya migdia.
14: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
15: Home, d'enhorabona.
16: Moltes gràcies.
15: Avi Bassas, l'avi Antoni.
16: Bueno, no cal insistir.
14: I les iaies.
17: Tu ets la iaia costurera.
18: Oh. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
14: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
15: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
19: Serà un lío.
15: Pues F-R-A-N. Pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
20: Sex.
15: Francesc.
20: Sexca.
21: ¿Cómo?
15: Francesc.
22: ¡Fàbregas, que no me sale!
23: O cada uno me llama como quiere.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Vostè està aquí.
14: Amb Francesc Garriga.
25: Adiós.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
27: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. El govern espanyol ha donat avui el que podríem dir que és el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat a Barcelona. El Consell de Ministres ha aprovat una partida de 1.700 milions d'euros per ampliar el vestíbul de la Terminal 1, per modernitzar la T2 i també diners per planificar el projecte de la futura ampliació de la pista i comprar terrenys per poder-la executar. És aproximadament la meitat de la inversió que es preveu per ampliar el principal aeroport de Catalunya, el 7è de tota Europa en tràfic de viatgers. Tot això s'ha de fer en els pròxims 4 anys. Encara faltaran, però, els diners per tota l'obra prevista entre el 2032 i el 2036, quan, llavors sí, és quan es farà més llarga la tercera pista i es construirà una terminal satèl·lit i, per tant, pròpiament dit, serà quan es faci i s'afronti l'ampliació de l'aeroport del Prat. És sabut que és un tema que genera debat a Catalunya, que hi ha hagut, diumenge, per exemple, hi ha convocat una manifestació amb una pila d'entitats que estan en contra d'aquesta ampliació, agrupada sota el nom de Zeroport, però també és veritat que el PSC i Salvador Illa al capdavant no han amagat mai que ells són partidaris d'ampliar l'aeroport i, per tant, que si arribaven al govern de la Generalitat, doncs tirarien endavant aquesta ampliació, que recordo que ara fa 4 anys es va tombar perquè des de la Generalitat, encapçalada llavors per Pere Aragonès, no es va comprar, entre cometes, la idea d'ENA ja llavors de començar a fer aquesta ampliació. Per tant, evidentment, hi ha posicions a favor i en contra, no sé com ho veieu.
19: Avui, que hem estat amb el conseller Dalmau...
27: Els matins de TV3.
19: El PSC té una afició especial per tot el que sigui formigó i créixer amb infraestructures. Que no sé si és precisament cap a on hauria d'anar el món. Personalment crec que no. També és veritat que jo sóc la primera hipòcrita que dic que no puc més amb tants turistes a Barcelona i després vaig a fer el turista pels llocs, no? Per tant, em reconec amb aquesta contradicció permanent. Crec que hi ha una certa trampa quan ens venen que amb aquest creixement de l'aeroport, recordant Artur Mas, no? Que el que ens deia que seríem la Dinamarca del Sud, no? O després no sé qui ens va dir que seríem el Silicon Valley, no sé què. Al final ho veurem. jo crec que això no se'ns omplirà d'enginyers i de grans cervells, que ja en venen, eh? Aquest centre dedicat a estudiar immunodeficiència i altres malalties que estan muntant els de la Fundació La Caixa, que serà referència a Europa, doncs ja vindran experts, vull dir, i en biomedicina està venint molta gent, no és que aquí només vinguin turistes. Però em sembla que aquesta trampa de que això se'ns omplirà i ens canviarà el model econòmic, no tinc tan clar que sigui així. I sobretot el que penso és que si el que volem és creure'ns de veritat això de que hem d'anar a uns models econòmics més sostenibles, doncs anar fent grans aeroports no sé si és la solució, més enllà de que aquest, a més, està situat en un lloc especialment complex des del punt de vista medioambiental. També és veritat que quan es va anunciar l'ampliació de Barajas, com li diguin ara, allà ningú es va queixar, perquè allà no tenim molt acostum de queixar-se de que... I aquí sí, aquí quan es mou una pedra sortim tots, no? Però crec que és una reflexió que va més enllà de si la capacitat de l'aeroport, el que diuen tots els que hi treballen i les mateixes companyies, és que està molt al límit. Està molt al límit.
27: Els que
19: hi
27: treballen t'ho diuen, i fins i tot alguns et diuen que hi ha algun model d'avió que no hi cap, que no hi entra. I que, per tant, hi ha algun model d'avió que no pot venir al Prat, o que té moltes dificultats per arribar-hi, perquè no hi cap. Això, independentment que després, òbviament, l'ampliació de l'aeroport no està plantejada per això, està plantejada per augmentar el nombre de passatgers.
19: Sí, però això et dic. Però que ens venen que vindran uns passatgers que ens permetran convertir-nos a, no sé, en un gran pol de ciència i de capacitat, que jo no sé si és això.
0: Jo crec que abans de començar les obres haurien de transferir la competència de la gestió de l'aeroport, perquè em sembla que és molt més fàcil posar-se d'acord en això i no costa diners, i és una absoluta incongruència que muntem una gran infraestructura i després decisions centralitzades no permetin que aquests grans avions que diuen que no poden entrar, que hauríem de veure si això així és així o és un argument polític, que moltes vegades es creen aquests mantres, dificulten una optimització real d'aquesta més gran infraestructura. Parlo amb els arguments que ells donen. L'altre nivell és que és cert que hi ha una contradicció. Jo em reconec aquí, dit que primer vull que puguem gestionar nosaltres l'aeroport, perquè conec massa situacions per als viatges de que la centralització, la hipercentralització en la gestió d'Aena i del model, diguem, de mobilitat espanyol.
19: El radial, no?
0: Sí. Jo anava a dir centralitzat, és una paraula que no m'agrada molt, però és així. L'altre és, això és important, i això no costa diners, ni és la independència. És un model de sentit racional de gestió. L'altre, estem en una agenda 2030, fent esforços per reduir contaminació. Tenim una IA que contamina moltíssim. És a dir, estem en una paradoxa ara del relat formal de l'agenda 2030, que tots hem de fer un esforç, les empreses han de rendir comptes donant els informes d'objectius sostenibles, que és un dineral fer tot això, i després ens trobem amb què cal, i aquí és on dic que tinc contradiccions, cal reforçar el desenvolupament econòmic en una societat global, i per tant els que defensen o els arguments que porten a defensar l'ampliació del Prat, aquí poden trobar una raonabilitat. Per tant, jo en aquest sentit vull esperar a veure si s'aconsegueix el traspàs i algú el demana, perquè no he vist que aquests dies en el pacte que s'hagi fet amb Esquerra s'hagi demanat això, que era
27: avui Esquerra ha insistit que hi hagi la possibilitat de controlar-lo des de Catalunya. És que t'ha aixecat el dit, perquè quan tu dius això seria fàcil, es demostra que no és gens fàcil, perquè no hi ha hagut manera, perquè s'ha demanat i Aena no cedeix la gestió dels aeroports, perquè bàsicament amb el Prat i amb Barajas, i poca cosa més, fa rendibles els altres, perquè els únics que són realment rendibles són el Prat, Barajas i potser algun altre.
0: Però és que això, Òscar, és tot. Sí, sí. Si resulta que el traspàs de Rodalies ha passat per construir un consorci. És a dir, és un tema de mentalitat política, i això no podem, com que ja ho sabem, de vegades el no dir-ho és perquè ja és obvi. Doncs jo no em vull rendir a una obvietat, vull seguir-ho dient, perquè jo crec que hi ha molts espanyols amb sentit comú que ho poden comprendre, això. Mm. És a dir, és un tema de racionalitat. Per tant, hauríem d'aprofundir molt més en aquests arguments de desenvolupament econòmic i de no col·lisió amb els objectius, perquè jo no m'hi oposo. O sigui, jo no m'hi oposo.
27: Jaume,
19: jo sí que m'hi oposo. El president d'AENA, Maurici Lucena...
18: Del PSC.
19: Del PSC, exdiputat del PSC, diu que per sobre el seu cadàver.
27: Sí,
18: evidentment.
27: Cedir la governabilitat del Prat,
18: evidentment,
27: sí.
18: Jo vull recordar que en el seu dia, fa molts anys, potser us en recordareu, el Joan Puigcercós deia que era més important el traspàs de l'aeroport del Prat que el concert econòmic.
0: O que l'Estatut. Van votar que no a l'Estatut, eh?
18: Jo estic en contra de l'ampliació perquè a qui beneficia l'ampliació és un tipus d'empreses constructores i un tipus d'empreses de l'àmbit del turisme que crec que tenen poc impacte en el bé comú. Per moltes raons. Primera, té raó la Neus quan diu que ens diuen que vindran gent que ara no ve a congressos i seminaris i a recerca, i això no és veritat. Quan llegim els diaris aquests dies, que Barcelona té un rècord aquest mes de setembre de fires i congressos. Per tant, si algú vol venir de Corea o d'Argentina, si ha de fer una escala, la fa. En segon lloc, també estem llegint aquest estiu que comença a haver-hi gent que deixa de venir a Catalunya i a Espanya de turistes per l'excessiva calor. I, per tant, hi ha un tipus de gent que potser anirà a altres indrets. Llavors, començar a fer una ampliació d'un aeroport que està enfocat 100% al turisme amb un futur que ja veurem com va, no té cap sentit. Tercera, tenim dos aeroports a Girona i a Reus, que en paràmetres europeus estan a prop de Barcelona.
19: Totalment.
18: És a dir, quanta gent no ha anat a París o a Anglaterra, o on sigui, i l'aeroport està a 50-60 quilòmetres del lloc on anem, agafem un tren ràpid o un autobús i ens plantem on anem.
0: Ja m'has convençut, eh?
18: I no s'acaba el món.
19: Però aquest argument s'ha utilitzat molt i no volen escoltar.
18: Efectivament.
19: No,
18: i després un altre argument, que per mi és la trampa, que hi ha l'ampliació anterior, es va fer condicionada a uns... compensacions mediambientals que no s'han fet 20 anys després. Llavors, ara diuen, no, farem les d'abans i les noves. I dius, home, aquí volem enganyar. I, per tant, jo arribo a un punt que penso que, a més, el turisme estic a favor, però amb un cert límit, que, per cert, se'ns diu que ha de venir menys gent que pagui més i que s'ha de desestacionalitzar el turisme al llarg de l'any, que em sembla molt bé. Llavors, per què ampliem un aeroport que passarà com de 50 i pico milions a 70 milions de turistes, bàsicament, no? I, per tant, que jo també viatjo, eh? Això també diguem-ho tots.
19: Ah, però això et deia.
18: Però arriba un punt que dius, bueno, potser estem fent la gallina massa gran.
27: A veure, incloem a la conversa a l'economista Miquel Puig, que a més ha reflexionat molt sobre el model econòmic de Catalunya, sobre l'aeroport. Miquel Puig, bona tarda.
1: Bona tarda.
27: Estaven aquí els de tertulians a favor i en contra. Això és el tret de sortida definitiu a l'ampliació de l'aeroport del Prat o són les feines prèvies i encara es podria estroncar, diguem-ne, aquesta ampliació?
1: Sí, és un pas més. A veure, no ens enganyem. AENA s'ha decidit que sigui una empresa privada, per tant, és capital privat, per tant, qui inverteix o qui ha d'invertir diners i qui ha de jugar-se-les per entendre'ns de si vindran turistes o no vindran turistes, són capitalistes privats. És veritat que una part és públic, però, en definitiva, tota la lògica és privada. S'ha volgut que AENA sigui una societat anònima, cotitzada, amb inversors internacionals, i, per tant, aquests senyors són els que hauran de decidir si volen invertir o no invertir. Què passa? Que, com que explota un monopoli, les tarifes estan regulades. Llavors, el document que s'acaba d'aprovar és un document en el que l'Estat li diu, mira, jo t'autoritzo en aquest monopoli que tens, jo t'autoritzo a pujar les tarifes, penso que és un 0,3%, per compensar unes inversions que em dius que faràs. Per tant, en definitiva, és una cosa que, senzillament, el govern l'únic que fa és autoritzar a que si AENA decideix fer unes determinades inversions, li podrà recuperar-ho a base de pujar tarifes, suposant que després vinguin els avions i les paguin, naturalment. Però això és el risc, diguem-ne, de l'inversor, no? Llavors, jo penso que això és el tret de sortida. Bueno, és un primer pas, sens dubte. Jo penso que hi ha una cosa molt positiva. L'ampliació de l'aeroport del Prat és una cosa molt conflictiva. Tots volem més infraestructures. Catalunya pateix de molta falta d'infraestructures, sobretot ha patit en el futur de faltes d'infraestructures. Per tant, en definitiva, que hi hagi diners fonamentalment privats, la meitat privats, per invertir en una infraestructura a Catalunya, en principi, és bo. El que passa és que a Catalunya totes les infraestructures, a diferència de Madrid, actuen sobre un territori molt escàs, molt problemàtic, i, per tant, això genera molts dubtes. Jo penso que hi ha una cosa positiva en tot aquest assumpte, que en el fons el tema conflictiu, que és l'allargament de la pista de mar, que és la pista curta, es posposa a d'aquí 5 anys. Per tant, ja en parlarem d'aquí 5 anys, si aquesta pista s'allarga o no s'allarga, que és el que afecta la Ricarda, el que necessita que s'hagin acomplert una autorització de la Unió Europea, que només la donarà si prèviament s'han fet les compensacions que s'havien imposat a l'ampliació anterior, etc. Tot aquest assumpte, que és l'assumpte conflictiu, aquest assumpte s'aparca i es diu en parlarem d'aquí 5 anys. Jo penso que això és una bona notícia. Perquè, a veure, els dubtes que tenim és si aquest aeroport, aquesta ampliació, és necessària o no és necessària. Clar, fonamentalment, AENA, lògicament, està pensant que fonamentalment aquí el que han de venir són turistes, perquè tots els aeroports del món, fins i tot els més de negocis, com Heathrow, és un aeroport que el 75 o el 80% dels passatgers són turistes. Per tant, aquí s'està pensant en turistes. Catalunya necessita més turistes? Jo sóc del parer, que penso que ara comença a ser majoritari, que a Catalunya no és que faltin més turistes, és que ens sobren. I sobretot a Barcelona, a la costa també. A l'interior no, però a la costa i a Barcelona, que són els que han de venir a l'aeroport, ens sobra. Ara, això depèn de l'aeroport? No. No. Podem fer un aeroport tan gran com vulguem i això no farà venir més turistes. No? L'aeroport de Castelló i l'aeroport de Lleida haguessin portat una allau de turistes que no han vingut. Els turistes deixaran de venir si fem l'ampliació del Prat? Tampoc. Tampoc, perquè vindran per altres maneres. Vindran, si cal, vindran per Barajas i agafaran un tren i es plantaran a Barcelona. És el que fan moltíssims turistes. Barcelona i Catalunya han de controlar el turisme? Sí, sí. I, per tant, a mi em sembla que és una bona notícia que aquest assumpte de l'ampliació més conflictiva es posposi fins aquí de 5 anys, perquè en aquests 5 anys les feines que hem de fer és controlar el nostre turisme i regular el nostre turisme, i jo crec que redimensionar el nostre turisme. Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, que és el que hem de fer, de tal manera que resulta que d'aquí 5 anys AENA decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit tu tira endavant, i si la fas t'autoritza una pujada de tarifes del 0,03%. Que AENA digui, alto, si aquí no venen tants turistes, potser que no fem aquesta ampliació. Vale, fantàstic. Però la feina l'hem de fer fora de l'aeroport.
2: Perquè llavors allò que a vegades es diu des del govern o des del mateix AENA, no, és que si pugem les taxes o serem selectius i no permetrem més rutes que portin turistes i el que potenciarem són rutes transoceàniques o convertir l'aeroport del Prat en un hub. Això es pot fer? O un cop tens la infraestructura, el que necessites és omplir-la i, per tant, si no et venen transoceànics, acabaran venint low cost?
1: A veure, l'aeroport del Prat, fonamentalment, és un aeroport low cost, perquè és un aeroport de rutes europees perquè la major part dels turistes venen en low cost, en EasyJet, en Ryanair, etcètera, etcètera. De tota manera, la falta, o sigui, la manca d'espai que està experimentant el Prat des de fa uns pocs anys, és a dir, les úniques rutes que estan creixent són les rutes de llarga distància, que són rutes també molt turístiques, però són les que més ens interessen per aquesta modificació que hem de fer del nostre model productiu a un model molt més internacionalitzat, de persones que viatgen perquè formen part del comerç internacional, de convencions, etcètera, etcètera, que sempre seran un 20% del tràfic, eh? Però són les que ens calen. És a dir, per nosaltres tenir rutes a Tòquio, hem d'acceptar turistes japonesos perquè pugui venir un 20 o un 25% de gent que ve a fer negocis o ve a, que sé, a fer una convenció que venen del Japó, però sempre els avions els omplen els turistes, això sí. I per a nosaltres ens interessa més rutes llargues, que són les úniques que estan creixent al Prat i són la manca que tenim. La manca que tenim és d'avions molt grans, els avions més grans, que són els que volen més lluny.
2: Per tant, pot ser selectiu amb les rutes, però no amb els passatgers. La ruta pot ser molt llarga, però al final vindran igualment turistes, eh? T'ho comentes?
1: Part, no es pot ser selectiu, és a dir, ni el govern ni la Unió Europea poden discriminar a tu unes tarifes a tu unes altres, perquè, a veure, hi ha una lliure mercat, I si Jet, amb tot el dret del món, diria, escolti, vostè no em pot discriminar. Mm. No pot dir que jo, perquè faig una ruta Londres-Barcelona, que està plena de turistes, vostè em discrimina respecte a un avió que ve d'una altra companyia, però que resulta que han observat que hi ha un percentatge més alt de persones que no són turistes. Això dins de la Unió Europea és il·legal. Mm.
2: La Neus Tomàs té una pregunta.
19: Sí, hola, Miquel.
1: Però és que bona tarda. La feina és de la ciutat, de la ciutat, sí, i del país. La feina la tenim perquè Aena tenen una lògica d'inversors privats. Hi ha negoci, jo inverteixo perquè crec que en guanyaré diners.
2: Neus.
19: Sí, jo tenia una pregunta, Miquel, perquè fa poc parlant amb una companyia m'explicava que Amsterdam fa un temps van començar a pujar les tarifes que paguen les companyies i el que ha fet és que hi hagi alguns vols que estan desincentivant d'aquesta manera alguns vols d'aquests curts, no? Aquests que dèiem dels que són la majoria al Prat, no? Llavors, no sé si una manera de més enllà de que es pugui gestionar des d'aquí i, per tant, poder decidir quin tipus de viatges vols fer, no? Que era una reivindicació de la Generalitat en l'època de Pasqual Maragall, dels governs de Convergència, tots reivindicaven les cambres de comerç, no? Poder fixar tu quin tipus de línies hi ha, però si també intentar des del punt de vista impositiu, no? D'intentar, doncs, seleccionar, tot i la paraula no és molt correcta, quin tipus de línies tens. Si és que això ho hauria de decidir Aena, perquè al final és qui les pot collar més o menys.
1: Sí, però a veure, ni Aena posant tarifes que li ha d'autoritzar el govern, ni el govern posant impostos poden discriminar, eh? Mm. Això, o sigui, no passaria el filtre ni del tribunal de la competència...
19: No,
1: ni
19: no,
1: de la
19: no,
1: Unió
19: no és que discriminis d'aquesta manera, sinó no que si a ells no els surt, que si a una companyia no li surt a compte volar a Barcelona, com no li surt a compte a Amsterdam, doncs deixen de fer-ho. I, per tant, el que fas és una discriminació per efecte.
1: No, però què més voldria Aena, que el govern li autoritzés a fer una pujada de tarifes molt significativa, que, evidentment, seria dissuasòria per al Ryanair de Tor, però, evidentment, els d'Aena, en fi, s'omplirien les butxaques de diners. Què més voldria
19: un monopolista...
1: Que li permetin apujar les tarifes? El que passa és que el govern està obligat a dir no. Tu ets un monopolista, tu fas una inversió, no pots treure més del, no sé, el que sigui, el 5%, no?, de rendiment de la inversió. Per tant, no t'autoritzo a pujar les tarifes. És a dir,
19: clar, ja va ser el govern.
1: L'interès públic és contenir les tarifes.
0: Jo et vull fer una pregunta sobre això, Miquel, perquè la mobilitat és un dels quatre serveis d'interès general a la Unió Europea i té un estatus de protecció pública de primer nivell. Aquesta és, diguem, el marc en el que ens trobem en les polítiques públiques de mobilitat. De vegades, quan parlem d'Aena, de quina sort que hi ha capital privat que inverteix i tot això, ens oblidem que, en el fons, com tu bé has dit i ho has explicat molt bé, es busca un negoci, com no pot ser d'una altra manera, amb el sector privat. Es busca negoci. Ah. I justament la Neus assenyala el risc en què, si això es porta d'aquesta manera, hi ha el risc que aquesta garantia de la mobilitat, que té l'obligació de procurar en termes d'igualtat i en termes de racionalitat econòmica en l'espai públic, no m'agrada dir l'administració, però bueno, la cosa pública, doncs no es pugui desenvolupar. Llavors, jo la pregunta que et faig és, tu creus que amb una política de l'Ajuntament de Barcelona que està posant en qüestió els lloguers temporals, que vol suprimir els lloguers turístics, és compatible fer un efecte crida a través d'una ampliació de l'aeroport? És compatible amb aquestes mesures tan dràstiques que tenen a veure amb l'emergència habitacional? O hi ha la taula que hi ha alguna pota que no acaba de quadrar?
1: No, a veure, jo penso que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han de limitar la pressió sobre el mercat habitacional, sobre el mercat de l'habitatge, per part d'activitats que són poc productives.
0: Sí, però això és compatible amb rebre més turistes?
1: Una d'elles és el turisme. Segurament una altra són els estudiants internacionals, que també ocupen una part important del parc d'habitatges. Efectivament, això ho hem de reduir. Jo penso que ho hem de reduir.
0: No, el que et preguntava no era això, que podem estar d'acord. El que preguntava és si això és compatible amb fer arribar més gent a través dels avions.
1: No, però escolta, a veure, és que si nosaltres reduïm això, hem d'aconseguir que vingui menys gent. I si ve menys gent, hauria de ser Aena que digués, ostres, no em val la pena ampliar l'aeroport perquè invertiré uns diners i després no recuperaré la inversió. Mm. La lògica és aquesta, és a dir, la lògica que tu has dit, és d'interès públic la mobilitat. Què és d'interès públic la mobilitat? En principi, garantir-la.
0: No, un servei d'interès general, és un estatus de dret.
1: Sí, sí, però és a dir, però quina és la idea? La idea és que els poders públics han d'afavorir la mobilitat, perquè la mobilitat és bona.
0: Han de garantir la mobilitat, sí.
1: Han de garantir, sí, han de garantir. Per tant, si és capital privat, doncs han de regular-lo, si són autopistes, com si... Autopista de l'aeroport, que és el que està privat. Bueno, autopistes ja estava privatitzat, ja no, però estava privatitzat. Han de garantir que les empreses inverteixin per tal de garantir la mobilitat, o sigui, per afavorir la mobilitat. El que passa és que ara hem arribat a un punt en què diem, escolta, és que potser no ens interessa tanta mobilitat. No, jo crec que sí ens interessa la mobilitat. El que no ens interessa és que vingui tanta gent. Mm. Llavors el que hem de fer és frenar aquesta gent. La mobilitat, jo em penso que està molt bé, que és que puguin haver avions. Una cosa és que hi hagin o no, però que hi puguin haver, això és positiu.
27: Doncs és l'opinió del Miquel Puig, economista, que ha estudiat molt el tema. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies i bona tarda.
0: Adéu.
27: Doncs és evident, és a dir, el que venia a dir el Miquel Puig és per fer que vengui menys gent, no és qüestió de si l'aeroport és més gran o més petit, sinó fer menys atractiu, entre cometes, la ciutat. Òbviament no pot ser destruint monuments, per entendre'ns, això és evident que no es farà, però en canvi si fas que el preu de les habitacions, que el preu sigui més car o que no hi hagi tantes habitacions, que no hi hagi tants hotels, etcètera, etcètera, pots fer que hi hagi menys gent que vulgui venir, per tant no utilitzin l'aeroport i que per tant a Aena no li surti a compte aquesta ampliació. És la teoria del Miquel Puig.
18: O pujar la taxa turística. El que passa que el Miquel parla com si Aena fos una cosa totalment desvinculada dels poders públics. Sí, evidentment, si Aena inverteix per ampliar el Prat, no és una decisió... es tanca en un laboratori, respon a una cultura econòmica de Catalunya i d'Espanya de portar turistes. I, per tant, evidentment, és una decisió vinculada a les altres. Dir que s'ampliï l'aeroport per garantir la mobilitat, però alhora els poders han d'impedir que vingui més gent, ja ho entenc el que està dient, eh? Però
27: és veritat, però, que s'ha produït un punt, o com a mínim s'està produint un canvi de paradigma.
18: Totalment.
27: Entre molta gent. És a dir, fins fa uns anys la gent parlava i deia, no, escolta, que vinguin molts turistes, i se celebraven quan a les mitjans de comunicació dèiem nou rècord de turistes, i la gent ho entenia com una bona notícia. I en canvi, en els últims anys, jo crec que no. La gent ha començat a dir, no, un moment, vols dir? Potser que no celebrem aquests rècords, potser que fem alguna cosa per reduir el turisme. Jo crec que
19: té molt a veure amb la crisi de l'habitatge.
27: Sí,
18: evident. I de la qualitat de vida dels que hi viuen. Tu has de poder anar a un restaurant i sopar i que no et diguin no, o prendre una copa i et diuen no, i a les 6 de tarda ja és per sopar els turistes. Bueno,
0: és que el problema, jo crec que és aquesta interacció entre el tema de l'emergència habitacional, que no es pot negar, la irracionalitat amb la que s'ha gestionat fins ara, de tots colors, eh? La manca de previsió a mig llarg termini. Hi ha una gran improvisació. I al mateix temps, aquests projectes que venen de lluny, com l'ampliació del Prat, que el sector privat fa temps que el demana, Barcelona Global, en fi, hi ha molts lobbies que estan demanant això i que tenen les seves raons, el mateix això que deies de l'Institut d'Investigació. Però jo segueixo insistint que hi ha d'haver-hi una congruència. Perquè, per exemple, si es limiten els lloguers de temporals, hi ha molts investigadors que venen per un any que no tindran alternativa habitacional i hauran d'estar a hotels. O sigui, aquesta fenomenologia que jo no estic gens en contra de limitar lloguers i de treballar per garantir el dret a l'habitatge, tot el contrari. Però no amb eslògans, sinó amb mesures que siguin sostenibles, a mig i llarg termini. Perquè, si no, estem davant d'una mena de caos de gestió entre unes iniciatives i les altres iniciatives. I jo ho he lligat això perquè, clar, jo crec que hi ha molts sectors que sí que volen més turisme. El sector de la restauració, el sector del taxi, el sector de molts sectors que
19: volen més o el volen més espaiat.
27: De més poder, o de més poder adquisitiu. A vegades la restauració...
19: Això sempre és complicat, perquè al final llavors tornarem els temps en, on
0: elitistes.
19: Només viatjaven els
27: elitistes. Els elitistes.
0: És que aquest també és una línia interessant de reflexió. Quin turisme volem promoure, des de la igualtat i la justícia social o des de l'elitisme? És que al final...
18: I també compta amb això perquè els apartaments turístics, que teòricament d'aquí 2 anys desapareixen a Barcelona,
0: sí,
18: és un tipus de turisme familiar.
0: Correcte.
18: Perquè les famílies van a apartaments perquè no agafaran 3 habitacions.
0: És impossible anar a un hotel a Barcelona,
18: tant,
0: a una família.
18: El turisme familiar, que jo crec que és bo,
0: clar,
18: que els nens viatgin i gasten, per cert, bastant, si es fa això, tindran problemes per venir.
0: Exacte.
27: 6 minuts i seran les 4 de la tarda. Tenim pendent la publicitat, fem la publicitat, la pausa, i de seguida saludem el Garriga i ja pràcticament posem fer un punt final.
3: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Aquí el tens.
5: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
21: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
24: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
25: Com et dius?
28: Ferran Adrià.
25: Quina és la teva experiència com a cuiner?
28: Has estat a alguna escola?
25: Has tingut algun mestre?
28: Això és una altra lliga.
25: Això són 2 estrelles Michelin.
29: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
30: Estàs posant a tots al límit.
31: Prendreu tots mal.
29: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
33: I sopem a les millors taules del món.
34: En aquesta terra protegim i acollim.
35: Fem barri i fem pinya.
36: I fem i no deixem de ser.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
37: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
38: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
39: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
40: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
41: I sí, la idea de tenir una parella es va arraconar.
40: Sí.
39: 18a temporada.
42: Aquí, aquesta setmana, mano jo.
41: Oh.
42: Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
39: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
27: Som 3CAT. 3 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet, que han continuat la tertúlia durant la pausa publicitària sobre el turisme. Turisme sí, turisme no... apartaments turístics sí, apartaments turístics no, i això ha acabat derivant en aquesta discussió.
18: Jo crec que és ni sí ni no, és endreçat.
0: Sí.
18: Tots estem d'acord en que...
0: I el terme mig.
18: I el terme mig.
19: Ah. A favor, si es pot trobar, fins ara no hi ha hagut manera. Ha sigut...
18: No.
19: És el mercado amigo. Perquè normalment sempre és el mercado amigo.
18: Sí, ja, però s'ha de buscar un punt.
0: I perquè també dona vots. És que el problema és que quan les polítiques públiques estan segrestades per discursos electorals, males polítiques
18: públiques...
0: Em
18: sembla que hem d'anar
19: acabant
18: el programa.
27: No, sí, m'ha agradat molt la manera com la Neus ha demanat la parla, que és... Em sembla sensacional, és a dir, ja més que allà...
19: Perdó.
27: No, m'he acoquinat, vull dir, no, he fet un pas enrere com volent dir, no, escolta'm, si em criden així, jo, escolta'm, endavant.
19: Perdó.
27: 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i comença la tarda de Catalunya ràdio amb el Francesc. Garriga!
18: Què passa? Has
27: d'anar fent això, perquè, escolta'm, no, he callat, eh?
18: Eloi, demana pas així avui, eh, Eloi?
1: Sí.
27: Oi, a veure com fas, Eloi.
1: A la taula. Bona tarda.
27: No,
1: bona tarda.
27: Bona tarda.
18: Demana pas com es demana pas a partir d'avui a Catalunya Ràdio.
27: Sí, sí. En direm, demana pas a la Neus, a la Neus Tomàs. A la Neus Tomàs, sí, sí, escolta. Si no els callo, o si no els fas callar, ells continuen, eh? Són el turisme, el Port del Prat, ampliació, això, vull dir que
0: perquè
27: tu mateix, eh?
0: Perquè ens ho passem bé,
27: no,
0: també.
27: No, clar, sí, home, a favor, a favor.
18: Mira que avui fem el cas de l'avi Pistoler, eh?
27: Sí,
18: ens avançarem al Sense Ficció d'aquest vespre i explicarem amb el Guillem Sánchez, que és codirector del documental, aquest cas tan cridaner. Però després farem una mica de Camp Nou, que avui li han donat la final de la Champions del 2029.
27: Tu, coneixent-te, perquè aquí hi ha dues reaccions a aquesta notícia. Una és perfecta, perquè aquell any guanyarem a casa la Champions, o la que imagino que deu ser tu és...
18: El 99, el Barça no va passar de la fase de grups.
27: Ens la guanyarà el Madrid a casa, eh? Que aquesta és la teva, no, Garriga?
1: No, hi ha una altra via, eh? Lluir estadi, un estadi xulo com el que tindrem. Podem lluir el món.
27: Ja et dic, jo et dic que el francès, el Garriga, és dels de... El Madrid vindrà i ens la guanyarà a casa.
18: Quina serà ja, la 18a?
27: Veus com està aquí?
1: L'altre dia em van trucar el crostó que vaig dir, hòstia, el Barça... Hòstia, convé que estiguem tan bé aquestes alçades.
27: El tribunero, que això va massa bé.
1: Que no ho soc gens.
27: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Adéu. Visca-le.
27: Ho deixem aquí de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3Cat Info. Fins demà a les dues. Adéu, adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: nuestros últimos minutos para recordar todas las ofertas musicales que hemos tenido en nuestro programa de hoy. Hemos comenzado con Les Hablers y continuamos con Mezzo Forte. También Javali, Lala Hathaway, Napoli Underground, Pressure Point, Tree Style, Walter Beasley, Ben Tankard, Ed Mota, Heidi Tan y John Guillotine, Glam Sun and His Combo, DJ Sats London, La Troit House Ensemble, Peter Cincotti y Chris Botti, Diana Major Nine y cerrando Rohan Reid. En 7 días regresamos. Recuerda, Group Jazz by Cibri Pernas.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: 3CAT Info.
3: Bona nit, és la una. D'aquí 15 minuts a un quart de 10 començarà el Catalunya Nit amb Manel Elias, però fins llavors repassem algunes de les informacions més destacades d'aquest dimecres. Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressives, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. La Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans de fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. El PSC portarà al ple d'aquest mes a la Paeria de Lleida la prohibició de portar burca i niqab al carrer. Asseguren que l'objectiu és garantir els drets de les dones. La mesura s'inclou en la nova ordenança de civisme i les sancions podran arribar als 750 euros. De moment, però, no ha superat el tràmit en comissió. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada que entra a la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Sanjin Jingmet, format a Barcelona.
4: Esports. Derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta de l'equip blanquiblau, que ha suposat un llast per als de Manolo González. L'Espanyol és vuitè provisional a la classificació amb 7 punts. També a la primera divisió acaba de començar la segona part de l'Alavés 0, València 0, i a 2:15 començarà l'Elx-Madrid. I el Barça, per la seva banda, jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. A tot això, l'estadi Blaugrana acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
3: I pel que fa al temps, després d'un dia estable i molt càlid, aquest dimecres arriba un canvi de temps. Matí amb cel variable i a partir del migdia tindrem ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, Pirineu i Prepirineu i Catalunya Central, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants.
2: Trescat Info.
3: Passen 3 minuts de les 9, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info.
5: 3CAT Info.
3: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, i el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1, per renovar la terminal 2 i per comprar terrenys per indemnitzacions per l'impacte ambiental, també per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
5: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment de les taxes. Tornant a l'ampliació, però, els més beligerants contra aquesta ampliació de l'aeroport són els mateixos socis del govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, assegura que faran tot el possible per impedir-ho.
6: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: Des de Catalunya, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro a l'oposició dels Comuns i celebra el nou pas per l'ampliació del Prat.
7: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals. Per tant, estem segurs que aquest projecte seguirà el seu tràmit en l'àmbit europeu.
3: D'altra banda, Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
8: El 49% que no és pública dicte les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
3: Més enllà de l'ampliació de l'aeroport, el govern ha marcat un horitzó de 10 anys per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB. Aquest és un dels anuncis que va fer el president Salvador Illa juntament amb el compromís per climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys i impulsar un pacte de país per a l'educació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha concretat calendaris, però ha remarcat que la inversió s'assolirà de manera progressiva.
7: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
3: L'acord nacional per repensar el sistema educatiu, que el president català vol obrir a la comunitat educativa, neix, de moment, sense tenir assegurada la participació de tots els grups parlamentaris. Junts, el principal partit de l'oposició, ja dic que hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim Salvador Vergés, que és portaveu dels juntaires, i també la popular Lorena Roldán, que hi ha posat condicions.
9: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
10: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
3: La portaveu republicana Esther Capella demana a Salvador Illa que l'acord es plantegi des de la base i des dels comuns. Jessica Albiach vol que la climatització dels centres sigui una realitat d'aquí a 2 anys.
8: El que Esquerra Republicana planteja té a veure amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
11: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer.
3: La CUP decidirà si participa a l'acord de país per l'educació quan coneguin detalls de la proposta, i Vox veu la iniciativa com una pèrdua de temps.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Més qüestions. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per viatjar fora del país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
12: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro-drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
3: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, vol convertir el seu país en un pol inversor mundial després del trencament de les negociacions amb els Estats Units per un acord comercial bilateral. En un acte a Toronto amb inversors internacionals, el mandatari canadenc ha anunciat una ampliació dels incentius fiscals per a empreses estrangeres. Amb aquesta nova estratègia, Carney vol captar en 5 anys $1 bilió canadencs en inversions de la resta del món, que equival a uns 620.000 milions d'euros. El primer ministre ofereix al Canadà com un soci comercial fiable, segur i estable.
13: En un context d'incertesa mundial, el Canadà ofereix l'estabilitat d'un soci de confiança i les oportunitats úniques d'un país que avança per convertir-se en la principal economia amb la millor xarxa de relacions del món.
3: Malgrat la nova estratègia comercial del Canadà per captar inversions mundials, el primer ministre Carney assegura que continuarà sent el principal soci comercial dels Estats Units en molts àmbits clau de l'economia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I tornant a Catalunya, l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albàcar.
14: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
15: La ordenança així ho diu, però és que també t'hi dediquen a parlar amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
14: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
16: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat. Per tant, ni el 10% de les esmenes.
17: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no ha volgut ni parlar.
14: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
3: Una quarantena d'dotacions dels bombers continuen treballant a aquesta hora en l'extinció d'un incendi que ha afectat 82 hectàrees al Farràs, al Segrià. El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona forestal i agrícola i ha obligat a confinar durant unes hores fins a 240 veïns del nucli d'Andaní i diverses granges del voltant. Segons ha informat Trànsit, ja s'ha obert la circulació a la Nacional 230 en direcció al Pont de Suert, però continua tallada la carretera C26. Tot i que l'incendi encara no s'ha pogut donar per estabilitzat, les previsions a hores d'ara són bones i les flames ja no avancen. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
18: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, aleshores, en aquell episodi últim, doncs, sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Malgrat això, aquest dimecres al matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: 3Cat Info.
3: I us expliquem també que l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha obtingut per primer cop el Premi al Millor Curt Internacional de Ficció, creat per estudiants, que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada de Dragon Letter, del jove cineasta indi Tenzin Gyimet, format a Barcelona, opta a la cursa dels Premis Òscar. El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Els estudiants guardonats per aquest premi podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
19: Tornem a tenir debat sobre diners i on destinar-los. El Consell de Ministres ha aprovat una primera injecció de 1.760 milions per a l'aeroport del Prat. Tot i que les obres més polèmiques arribarien en una altra fase, a partir del 2032, l'anunci d'avui deixa satisfacció en una part de la classe política i també dels agents econòmics. Volen un aeroport més potent, però també deixa descontentament entre determinats grups polítics i socials. Entre els detractors, alguns creuen que el cistell on s'han de posar els ous és el dels trens. Es pot pensar en rodalies o en mercaderies. Només un 3% dels productes es transporten en ferrocarril, cada cop menys, i això que el percentatge que Europa fixa per d'aquí 4 anys és del 30%. Estem al 3 i hauria de ser el 30%. El cas és que, fins i tot quan hi ha un gran consens, topem amb la realitat. Des del 2009 hi ha escrit, és de fet llei, que s'invertirà el 6% del PIB en educació. Després de governs de colors polítics diferents i de 17 anys, ara la Generalitat diu que sí, però adverteix que no serà cosa d'un any ni de 3. Perquè, és clar, per arribar al 6% en educació, s'haurà de reduir alguna altra partida i no descartem assistir a un debat que ja es va tenir el 2009. Bona nit, és un quart de 10.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
19: El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport del Prat. Per a què han de servir, Dani Sanz-Viaja? Bona nit.
20: Bona nit. Serviran sobretot per ampliar i posar al dia les dues terminals actuals, però també s'inclouen algunes partides destinades a encarrilar el futur allargament de la tercera pista, que encara dependrà que Europa doni el vistiplau al projecte.
19: També explicarem que en educació el president Illa busca un acord de país, tot i que l'oposició no ho acaba de veure clar. Pel que fa a la climatització de tots els centres, avui escoltarem la veu d'una peça clau, la del gremi d'instal·ladors. Celebren el pla del govern com una bona oportunitat per al sector, però adverteixen que falta mà d'obra.
21: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
19: Avui no ha estat un dia rodó per a Donald Trump. El Tribunal Suprem li ha parat els peus. Volia restringir el dret de vot per correu perquè creia que això el beneficiaria. Es calcula que un terç de l'electorat nord-americà vota per correu i que ho fa majoritàriament per als demòcrates. A més, també l'utilitzen moltes persones de la comunitat llatina. Per això, de cara a les eleccions de mig mandat, Trump volien que fossin com menys millor. Del dret a vot, a Espanya també en parlarem a partir dels casos de l'Argentina i la llei de nets i dels saharauis. I a partir de les 10 ens acompanyarà Román Orús, l'únic català o espanyol que forma part del panel de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Després d'aquests dies fa la sensació que ens estem dirigint cap allò dels apocalíptics i integrats que va exposar Umberto Eco en referència a la cultura de masses. La IA ens podria matar a tots abans que s'acabi la dècada, deia un ex-treballador d'una de les grans companyies. D'altres creuen que ens farà la vida més fàcil i en resoldrà grans problemes, com s'ha demostrat amb un dels problemes del mil·lenni. Era un problema matemàtic. Com ho veu, Román Orús? En parlarem a partir de les 10.

0: I si avui comencem una mica més tard al Catalunya Nit és perquè teníem en joc l'Espanyol i Joan Fitó no els ha acabat d'anar bé els de Manolo González, eh?
1: No, ha perdut l'Espanyol 2-1 contra el Rayo Vallecano. Ho ha intentat a la segona meitat, però perdia 2-0 al descans. Molt mala primera part, per tant, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. Tenim un partit en joc ara a primera, l'Alavés 0, València 0 al minut 60 i d'aquí poc més de 20 minuts començarà el Real Madrid, Elx, Real Madrid, el Martínez Valero.
0: Aquesta temporada això és un no parar de partits, eh?
1: Tot el que tu vulguis.
0: I ja fa dies que la Gemma Puig ens va dir que demà, dimecres, podríem tenir un canvi de temps. Serà finalment així, Gemma?
2: Doncs sí, tindrem aquest canvi de temps. Arribarà sobretot a partir del migdia i la tarda al matí. Ja tindrem més núvols, però sí que la tarda, vespre, nit i matinada haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que poden ser localment intenses, fins i tot en forma de pluja torrencial en algunes comarques. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i, per tant, molta precaució per aquest canvi de temps. A part de precipitació, també ens portarà un descens de la temperatura.
0: Abans de les 10, la Gemma Puig ens farà la previsió del temps, com sempre, a partir de la lletra d'una cançó. I avui, a aquesta hora, ja podem dir quina és la millor lletra de cançó en català de la temporada. Fa poca estona que s'ha anunciat el Premi Cerverí en una gala que està seguint la Maria Rovira des de Girona. A qui ha anat a parar, Maria?
3: Ha anat a parar la cançó Enganyar-te, de la Ludwig van. Si voleu, escoltem el moment en què s'anunciava el premi. Ho feia el director de l'ICAT, de Carles Aledo.
4: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026. La votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig van, amb lletra de Quim Carandell.
0: Doncs aquesta és la cançó.

0: Els versos de les bones cançons es poden convertir en poesia i al revés. Al Catalunya Nit també escoltarem Sebastià Alsamora, que avui ha estat distingit amb el Premi Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura. Entrevistarem també una altra persona feliç per un premi, el director de l'ESCAC. Un alumne de l'Escola de Cinema de Catalunya ha rebut el guardó al millor curt fet per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. A partir d'aquí es pot somiar fins i tot amb un Òscar.
1: Teu millor contestar-te l'ara. Dir-te, carinyo, estic bé.
0: Ja sabeu que el Catalunya Nit el cuidem des del principi fins al final. S'ha d'escoltar a tot. Avui, especialment, tenim amb nosaltres per tancar l'informatiu la periodista Anna Bosch. Tot un luxe.

0: i que posa les bases per al futur allargament de la tercera pista. Repassem què preveu exactament el full de ruta d'Aena per al període 2026-2031. Ho fem amb el nostre company de Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Què inclou aquesta planificació que ara dèiem?
1: Doncs mira, si et sembla, comencem deixant clar que no inclou ni la polèmica ampliació de la tercera pista ni la construcció de la nova terminal satèl·lit, però, com deies, sí que ho deixa encarrilat perquè siga possible en el futur. Preveu una partida de 190 milions d'euros per comprar terrenys, pagar indemnitzacions i redactar projectes i informes ambientals. Si l'ampliació acaba afectant la llacuna de la Ricarda, llavors haurà de passar pel sedàs de Brussel·les, com recordava el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I si passa el que diu Puente, les obres no començarien fins més enllà del 2032. Abans, durant els pròxims 5 anys, Aena ja preveu obres a l'aeroport del Prat. La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. En total seran 1.760 milions d'euros d'inversió destinats a Barcelona, a l'aeroport de Madrid-Barajas, i destinaran més del doble, 4.400 milions d'euros.
0: Per tant, estem parlant d'anar més enllà del 2032. Recordem que l'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat encallada per falta d'acord polític. Això ha canviat, Dani?
1: Sí, podríem dir que sí, perquè ara tant la Generalitat com la Moncloa, tant Salvador Illa com Pedro Sánchez a Madrid, estan d'acord que el Prat ha de créixer, això sí, amb la mínima afectació ambiental possible. Ara bé, es manté la divisió interna amb els seus socis, tant de Suma com dels Comuns. Sentim el ministre Ernest Urtasun.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: Esquerra i la CUP tampoc estan a favor de l'ampliació, mentre que Junts la condiciona a l'aval d'Europa.
0: On sí que hi ha hagut rectificació avui és el Ministeri de Transport en les taxes aeroportuàries.
1: Sí, de fet, segur que tots recordeu el CEO de Ryanair dient-li poc menys que ruc al ministre Òscar Puente.
4: España puede crecer, pero solo con un ministro de transportes que sepa sumar y restar.
1: Això li deia en un vídeo penjat a X amb la veu sintetitzada, la veu traduïda directament a l'anglès. Esta aerolínia i altres ja es van aixecar en peu de guerra contra Aena perquè els volia pujar el preu del que paguen per l'ús dels seus aeroports i que serveixen a Aena per finançar totes aquestes obres d'ampliació que hem explicat. Ara, dels 43 cèntims per passatger que volia apujar Aena d'aquestes taxes, les taxes ara es quedaran pràcticament congelades i només pujaran 3 cèntims. És el que ha aprovat el Ministeri de Transports. Ara bé, Ryanair insisteix que encara les haurien de rebaixar més.
0: Tot i així, dels 43 als 3, hi ha una bona diferència. Això és evident. Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
0: Bona nit. La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per a l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
5: No ho veuen igual, el govern i els seus socis, i tampoc els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que hi és contrària, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
5: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat avui queda curt. Alicia Casar és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar

0: una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
1: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
2: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
3: Doncs molta gent quan parla d'avions vol posar també en context el que passa amb els trens, i avui tenim una dada que és significativa i cridanera. Només un 3% de les mercaderies a Catalunya es transporten per tren. És la xifra més baixa de les últimes dues dècades, però és que, a més, està molt lluny del que demana Europa de cara al 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, que s'hauria d'estar al 30%, i repeteixo que la dada d'avui és del 3%. Roger Santaló.
4: Sí, exacte. Aquesta xifra s'hauria de multiplicar per 10 per arribar al que demana Europa. Per això el govern ha anunciat la construcció de 4 terminals noves de mercaderies. Es faran a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida, i s'afegiran a les 3 que hi ha en funcionament als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. Es preveu que les noves s'acabin d'aquí 5 anys i tindran un cost de 127 milions d'euros.
5: Catalunya nit.

0: Debat en infraestructures i debat també en educació. El Consell d'Educació de Catalunya, que és qui el capitanejarà, recordem que va anunciar ahir Salvador Illa que es demanava aquest consens. Doncs el debat es vehicularà a través d'aquest Consell d'Educació de Catalunya. Demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana també pactar solucions. Maria Costa.
1: Sí, el cert és que la relació entre els actors de la comunitat educativa i el govern no ha canviat. De fet, hi continua havent força mala maror perquè la confrontació, sobretot amb els sindicats, no s'ha solucionat. El govern s'ha compromès a arribar fins al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i demana anar al gra. Posa d'exemple l'escola inclusiva.
2: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Maria, els sindicats què hi diuen?
1: Doncs hi confien poc, la veritat. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, assegura que el govern sabia parlar ara del 6% perquè els sindicats en van fer bandera a les protestes del curs passat. En declaracions d'aquesta emissora, Segura també urgeix a debatre.
3: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora, que és de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps, serem ja a negociar.
1: Comissions Obreres, que sí que va signar l'acord, celebren que l'executiu vulgui augmentar la despesa en ensenyament i demanen als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
4: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
1: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
0: I tampoc sobre exactament com arribar al 6% del PIB, que recordem-ho que així estava escrit en la llei d'educació, que es va debatre moltíssim i que es va aprovar el 2009. Doncs avui es posava un termini d'uns 10 anys per assolir aquest 6% que ahir anunciava també Salvador Illa. El president també es va comprometre a impulsar un acord de país en l'àmbit educatiu que ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Alba Barbosa.
5: Sí, a l'educació s'hi destinaran més recursos, ho assegura el govern, però sense concretar el calendari. Això sí, la portaveu Sílvia Paneque diu que s'activaran de manera progressiva.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
5: L'acord de país en educació tampoc ha despertat entusiasme entre els partits, sobretot el PP. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: Els socis parlamentaris, Esquerra i Comuns, ja diuen que sí, que hi seran, que hi participaran, però també amb exigències.
5: Sí, la portaveu republicana Esther Capella vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach pressiona Salvador Illa perquè s'agilitzi la climatització als centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
5: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps.
0: Doncs respecte a la climatització dels centres, ahir es va anunciar que tots estarien en condicions al curs 2030-2031. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, diu que el pla de climatització del govern per a les residències també és un primer pas, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitat i donarà també ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat el Catalunya al dia de 3CAT Info, Antoni Vidal, que és el director general de l'ACRA.
11: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: Per tant, tenim un gran pla per climatitzar escoles, un altre per climatitzar també residències, i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya avisa que els ventiladors no són una solució per climatitzar escoles i instituts i alerta que el sector té un problema greu de manca de treballadors.
1: El president de FEGICAT, Raül Rodríguez, assegura que els ventiladors poden acabar produint l'efecte contrari al desitjat i fer pujar els termòmetres a les aules, i aposta per l'aerotèrmia i les plaques solars. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
12: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: El sector assegura que no hi haurà problemes d'estoc, però sí de personal, i és que diu que falten molts professionals qualificats. Tot i això, Rodríguez diu que el pla i els terminis que ha explicat el govern són factibles. Pel que fa al cost, calcula 1 milió d'euros de mitjana per centre, tenint en compte la climatització feta ja a les escoles de Barcelona.
0: Passen 6 minuts de 9:45 sobre el clima a les aules i posem ara la mirada del nostre col·laborador Jordi Amat.
13: Sembla un teorema. A partir d'una determinada temperatura a l'aula, baixen els resultats d'aquells coneixements que avaluen les proves PISA. Dit així, sembla que estigui barrejant naps i cols, com si existís una correlació directa entre termòmetres i resultats escolars. Però la nova realitat són les onades de calor, impacta la nostra vida, i aquesta és també una preocupació objectiva que ha constatat l'OCDE. Les dades obtingudes a diversos països evidencien una realitat creixent i que és conseqüència de l'escalfament global. Quan la calor es dispara a classe, augmenta la dificultat per a poder realitzar processos mentals d'una certa complexitat. Per exemple, l'aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora, que és un dels eixos de les proves PISA. La necessitat de rebaixar la temperatura a les aules no és, doncs, només una qüestió de salut pública, que ho és. Sabem que a Catalunya algunes criatures van passar a final de curs passat cops de calor, mals de panxa i fins i tot alguna lipotímia. No era la primera vegada durant els darrers anys. I la solució és de sentit comú. Instal·lació de ventiladors, evitar que el sol peti a les finestres i fins i tot aire condicionat. Dir-ho és fàcil, fer-ho no ho és tant, i aquest ha estat el propòsit d'una mesura que el govern ha decidit tirar endavant. Segurament no mereix grans titulars, però la millor política diria que és aquesta. La que utilitzant petites palanques, més enllà dels grans proclames, fan possible la millora petita i necessària de la vida quotidiana.
0: Avui l'actualitat ens porta a parlar de molts calendaris. Hem començat amb el de l'ampliació de l'aeroport del Prat, el 6% d'inversió del PIB en l'educació, el de climatització d'aules i residències. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, calendari previst per a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
14: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
18: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
19: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
20: Pizzi, che, que bueno que viniste!
21: Quants anys de futbol en català, des de 1976.
22: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
21: On va començar tot.
22: A Catalunya Ràdio.
21: On tot continua.
22: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
21: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
22: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, La TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
21: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
22: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebran 50 anys de futbol en català.
21: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit.
0: Cinc minuts i tres quarts de deu. Avui tenim un capítol de l'amnistia a Carles Pujol. Nou capítol. El Suprem desacata la justícia europea i per ara es nega a amnistiar l'expresident. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
2: Sí, això passarà d'aquí poques setmanes. Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció a Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit d'avui, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, Llarena sap que el Constitucional sí que desmuntarà la seva tesi i per això, per primer cop avui, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia és més a prop que mai.
15: L'aplicació plena de la ley amnistía és qüestió de temps. Hoy, la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
2: El Constitucional començarà la setmana que ve a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: I el govern del Marroc ha enviat un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen dos dies abans que l'Eurocambra voti una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. Anem cap a Estrasburg. Bruno Forte Amires, bona nit.
16: Hola, bona nit. La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
23: Marruecos es responsable también por acción o por omisión. Y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
16: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
23: Si de verdad les importa fer participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
16: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I reunió d'urgència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per tractar l'escalada militar al Iemen i la situació de l'estret de Bab el-Mandeb després que els Houthis, aliats de l'Iran, n'hagin pres el control. Vicent Missut, bona nit.
24: Hola, bona nit.
0: Per què s'han encès les alarmes internacionals?
24: Mira, aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial i actualment és la principal alternativa que hi ha a l'estret d'Hormuz per a les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que, a més, ha perdut temporalment un dels seus grans oleoductes també per atacs dels Houthis. De moment, l'estret està obert però són els aliats de l'Iran els que poden condicionar-ne el pas. Asseguren que només els saudites tenen el pas barrat i la resta de la navegació mundial pot passar per allà amb normalitat. Això ha tingut ja conseqüències. De fet, en el Consell de Seguretat que està en marxa, acaba de dir el representant del Iemen que no poden deixar en mans dels hutis que controlen aquesta clau de pas del comerç del petroli mundial, perquè, de fet, això, aquest control que tenen els hutis ara sobre ahir, ha provocat la màxima pujada del preu del petroli des del mes de juliol. El barril de petroli Brent ha superat fa uns instants els $109.
0: Tenim, per tant, aquestes conseqüències econòmiques que es fan notar a molts llocs, però el més greu, segurament, és la crisi humanitària que amenaça també aquesta situació.
24: Sí, unes dades que també estan posant-se damunt la taula per part del Consell de Seguretat i que el relator de l'ONU per aquesta qüestió ha demanat que a totes les parts que paralitzen l'atenció que està allà i els combats, perquè hi ha molta població civil afectada. Al Iemen, gran part de l'ajuda ja depenia des de fa anys, des del 2015, de l'ajuda internacional, i la represa dels combats dificulta l'arribada d'aquesta ajuda. Segons l'ACNUR, l'abast dels hutis per la costa del Mar Roig i els bombardejos saudites en suport del govern internacionalment reconegut ha provocat ja més de 125.000 desplaçats interns dins del país, i a més unes 2.500 persones han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent un poc la ruta contrària a la que és la normal, sí, de la migració dels africans que intenten anar cap a l'Aràbia Saudita. Com estarà la cosa perquè la gent se'n torna i, a més, arriscant la vida per mar? L'agència de l'ONU alerta, a més, que el bloqueig de l'estret podria afectar també l'arribada per mar d'ajuda humanitària, tant per a la que va cap al Iemen per a abastir a la població civil, com també per a la que va cap a conflictes africans com la del Sudan.
0: Gràcies, Vicent. Doncs situacions com aquestes són les que fan que vagin pujant els preus dels carburants també i que es vagi disparant la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Rafael de Ribot.
3: Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina un 17% i del gasoil un 30%, coincidint, a més, recordem-ho, amb la reducció parcial de les bonificacions els combustibles. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria per aquest xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demana millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Escoltem Òscar Riu de la UGT.
4: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons l'Institut d'Estadística.
6: Avui també és notícia. Marc Güell.
7: Una notícia que acabem de saber. Dos treballadors han resultat ferits greus aquest vespre mentre es feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Els ferits treballaven en una fossa sèptica en una de les plantes soterrades de l'aparcament i han inhalat els gasos tòxics que s'hi havien acumulat. Els operaris han quedat semi-inconscients a conseqüència de l'incident. S'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya ha tancat amb 43 víctimes la pitjor campanya dels últims 12 anys. Tarragona, Ricard Boigas.
8: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
25: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals s'ha d'arribar amb un consens amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
8: Per cert, la plataforma SOS Socorristes amb el suport de la UGT es manifesta demà a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a les zones de bany.
7: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar en el pròxim ple. El 2010 Bruges es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
1: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que, en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
5: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
1: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'avui, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra.
7: I els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre. En el judici contra la companyia han denunciat que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta van influir en el trasllat de la producció, Roger Santaló.
9: L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte podria superar els 90 milions d'euros per Meta. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
9: Les empreses demandades asseguren que es van pactar els acomiadaments amb el comitè i per això demanen la nul·litat del judici.

0: Enganyar-te, de la Ludwig Band, ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio i Cati, la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat en l'acte d'aquest vespre a l'Auditori de Girona. Allà hi tenim la Maria Rovira i el Josep Velázquez. Rovira, Maria Rovira, bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, aquest Premi Cerverí, que de fet és la segona vegada que guanyen per una lletra la Ludwig Band. Quim Carandell, autor de la lletra, no ha pogut estar aquí a la gala a l'Auditori, però ha agraït en un vídeo aquests premis que diu que donen valor a una part per ell molt important de les cançons.
2: Primer de tot, molt de gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. La veritat és que no ens ho esperàvem del tot i, bueno, que ens fa molta il·lusió de debò. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé. I agraïm molt aquest espai i agraïm molt també aquest premi.
1: Quim Carandell, que recordem-ho, doncs, també va guanyar un Premi Cerverí el 2022 per la cançó S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
0: Gràcies, Maria. Bona nit.
1: Bona nit.
0: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ha aconseguit el premi al millor curt internacional de ficció. The Dragon Letter ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. Durant la gala, el director del curt ha parlat de l'escola catalana.
3: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. L'Òscar Callau ha parlat amb el director de l'ESCAC, amb Sergi Casamitjana.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
4: Sergi, què significa per vosaltres, per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, aquest guardó, el Golden Student Academy Award?
5: Això és, és el màxim galardó que pot una escola guanyar. Pensa que es presenten 900 escoles i 4.000 cursos de tot el món i finalment quedar el primer. Això és com la Champions, però el CUP. O sigui, és una cosa que és una suma de tantes casualitats que és molt difícil que passi. Sí, és meravellós. O sigui, que l'ESCAC pugui estar aquí i haver guanyat això és un somni.
4: Sense oblidar que el qui l'ha guanyat és un curtmetratge concret, The Dragon Letter, del vostre estudiant Tenzin Gyekmet. Presenta'ns una miqueta la seva figura, perquè ell ha explicat, a la gala mateix ha explicat, que ve d'un poble molt petit, que va aprendre a fer els seus primers cursos amb YouTube. Com va anar que va parar a estudiar a Barcelona?
5: Es tracta un sistema de beques, perquè evidentment no tothom es pot pagar això. Llavors, això és una suma de casualitats. O sigui, nosaltres aquest noi el vam conèixer a Ladakh, un poble de l'Himàlaia, que està a 4.800 metres, un poblet de 300 habitants. I el noi aquest és un xaval que volia fer cinema des de que tenia 4 anys, però evidentment viu a dalt de les muntanyes, a moltíssima alçada, on quasi bé no tenen internet fa 4 o 5 anys. I casualment, en un procés de selecció de beques, el vam conèixer i li vam donar una beca fa 2 anys perquè vingués a estudiar a Barcelona. I clar, el meravellós de tota aquesta història és veure que, a més, bueno, en el curi es veu molt clarament, és una història d'un orfanat on anava aquest noi no tenia pares. Bueno, és que la història, el noi és en si mateix, ja ell mateix és per, justament per anar als Oscars, ja. O sigui, la història és increïble i el noi és un xaval amb unes ganes increïbles, no? Que parla molt poquet anglès, que parla només hindi i que té un talent descomunal, com s'ha vist, perquè ha rodat un curt probablement dels 4.000 que hi havia, el que tenia fet amb menys pressupost dels 4.000, i al final és el que ha guanyat.
4: El material en brut que tenia a la Índia l'ha portat a Barcelona i l'ha treballat aquí? O després d'estudiar aquí va anar a rodar a casa seva un altre cop?
5: I ell volia rodar un curt, a l'ESCAC tu pots rodar un curt on vulguis. Ell va decidir fer un curt en el seu poble perquè volia explicar la seva història de quan ell era petit i estava a l'orfenat. Però és una història que passa entre Catalunya i l'Adac. No? És una història de les cartes que s'envien en els... Bueno, no sé si ho recordeu, la gent més gran recorda que o sigui, hi ha molts... Com els nois aquests en els orfenats tenen un padrí que cada any li envien una carta i aquesta gent dona doncs, 30, 40 o 50 euros i cada any amb agraïment li envien una carta. I el curt va de la carta que li envia el noi als seus padrins, que són de Barcelona. Llavors, hi va voler reproduir això, ell tenia uns padrins a Barcelona, casualment, i va voler reproduir això, però clar, el curs s'ha rodat a les muntanyes de l'Arac, amb la qual era molt difícil endur-se tot el material a 5.000 metres d'alçada i desplaçar-lo amb tres avions, amb la qual finalment ell va tirar uns recursos molt, molt, molt senzillets i va comprar una càmera a Wallapop allà dalt, i al final, bueno, el curs és una barreja d'elements, però està fet amb uns recursos molt, molt limitats, i això és un dels grans encants que ha fet que guanyés els Oscars, que realment el curt, amb molt poqueta cosa, explica moltes coses.
4: Parlem directament d'Oscars, veig que ho fas així, perquè són uns premis de l'Acadèmia de Hollywood, la que dona els Oscars, no?
5: Sí, sí,
4: tot i que això ha passat això ha passat al Festival de Cinema de Toronto.
5: Sí, el Student Academy, sí, el Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curts. O sigui, a través de tots aquests events que van fent, van sumant i tu vas guanyant punts, i ara d'aquí surt la llista dels 10 seleccionats, que com suposo ja sabeu l'any passat amb Cirat, que al desembre 10, llavors durant tot el Nadal es queden amb 5, i a la gala es queden amb 1. Llavors ara ell és un altíssim candidat per estar en aquesta llista de 10, però que encara això encara, bueno, encara s'han de fer moltes presentacions als Estats Units i s'han de fer moltes... No, s'ha de treballar molt la promoció, perquè, evidentment, encara, tot i que és un dels millors candidats, com passa cada any, pot ser que altres curs entrin en aquesta llista de 10. Però, bueno, en aquest moment, un dels millors candidats per entrar a la llista de 10, evidentment, és aquest, perquè ha guanyat, és com, no?, haver guanyat el... No? Per guanyar la Champions has de guanyar la Lliga, doncs ell ja ha guanyat la Lliga. I ara s'ha de veure, amb la suma de les altres lligues, qui guanyarà la Champions.
4: Parlant de llistes, la revista The Hollywood Reporter considera que l'SCAC és una de les 15 millors escoles de cinema del món. No sé si amb aquest guardó ara heu pujat també al número 1.
5: Sí, tècnicament en aquest moment som la número 1 del món. Sí, mateix. És un tecnicisme, però sí, sí. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'SCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. O sigui, això és com una subliga on les 900 escoles del món han presentat 4.000 curs i el que guanya ara passa a la següent categoria. Igual nosaltres ara ja estem a la categoria dels curs grans, els que produeixen les estrelles de Hollywood. I ara hem de competir mano a mano amb tots aquests per veure qui seran els últims 5, no?
4: Molt bé, doncs reiterem la nostra felicitació tant a l'Estan Zinjigmet, el jove cineasta indi, com a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Felicitats i moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquesta cançó porta missatge amagat. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó que escull la nostra meteoròloga, Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, he escollit aquesta cançó de l'Ester, que es diu Dimecres, perquè no sé si recordes que la setmana passada el canvi de temps va arribar en dimecres.
0: Sí.
1: Doncs aquesta setmana també
0: el
1: canvi de temps es repeteix en dimecres. Sobretot serà a partir de dimecres de la tarda, però sens dubte haurem d'estar molt i molt pendents d'aquest canvi de temps. Al matí notarem que ja tenim més núvols, perquè avui hem tingut un dia radiant, càlid, amb calor molt intensa, amb màximes que han arribat als 39 graus a Vinebre o 38 a Torroja de Priorat, però demà haurem d'estar pendents del cel pels ruixats i les tempestes. Podran ser localment intenses a partir de la tarda cap a les comarques del nord-est. Més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Estem parlant de pluges que poden ser torrencials. I al vespre i matinada també n'haurem d'estar pendents a la costa central fins al Camp de Tarragona. Per tant, una tarda, vespre, nit i matinada amb aquest canvi de temps contundent que, a més, doncs, també anirà acompanyat d'un descens de la temperatura. Però sí que demà a la tarda, vespre, aquests ruixats i aquestes tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de cops forts de vent.
0: Doncs demà molt atents a aquest canvi de temps que la Gemma Puig ens havia anat avisant des de dilluns que acabaria arribant. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i un minut i ets al Catalunya Nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta hora que encetem parlarem del dret de vot de tres col·lectius diferents en tres contextos diferents. Per una banda, als Estats Units, el Tribunal Suprem ha parat els peus a Donald Trump. Volia restringir el dret de vot de cara a les eleccions de mig mandat per correu. L'Oriol Serra ens explicarà per què. Del dret de vot a Espanya també en parlarem a partir dels casos d'Argentina i la llei de nets. Connectarem amb Joan Biosca de seguida i parlarem també del cas dels saharauis. Repassarem el més destacat de l'actualitat esportiva en un dia en què l'Espanyol ha perdut el seu partit de Lliga i a aquesta hora juga al Madrid. De seguida expliquem també com li està anant. I de primera divisió són els dos col·laboradors que hem incorporat aquesta setmana, aquesta temporada al Catalunya Nit i que avui coincideixen tots dos aquí en els següents minuts. Per una banda, Roman Orús, expert en intel·ligència artificial, en uns dies en què estan passant moltes coses i algunes de molt preocupants i d'altres d'esperançadores. Volem saber com ho veu. I tot plegat ho tancarà una periodista que no volem que s'acabi de jubilar del tot. Avui tanca el Catalunya Nit, Anna Bosch. Doncs som-hi, fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada, resumim en uns minuts les veus que han marcat aquest 15 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: La ampliación de la pista como tal no forma parte del Dora 3. Algunas actuaciones preparatorias, específicamente las compensaciones medioambientales, sí forman parte de este Dora 3.
3: Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
4: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
6: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt.
10: Li diem al president ja que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
11: La aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
12: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
13: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació.
14: Considerem que ha sigut una campanya molt dolenta, amb una dada d'ofegats doncs, molt alta. Tenim una conclusió preliminar que atribuïm doncs, a aquest increment d'ofegats a les onades de calor que vam tenir a principis d'estiu, que va fer que l'afluència de persones a les platges fos massiva.
15: nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. Aquest tema per nosaltres és clau.
16: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026. La votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig Van, amb lletra de Quim Carandell.

0: Les 10 i 7 minuts, avui en l'apartat de cultura estem repartint premis. Hem parlat del de l'ESCAC, que ha aconseguit un dels seus alumnes aquest premi a millor curt a escala mundial per l'Acadèmia de Hollywood. Ara el Cerverí, millor lletra de cançó. I afegim encara la veu d'un escriptor mallorquí, la de Sebastià Alsamora, que ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua materna, editada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. Montse Pujol.
1: Sí, en una entrevista a 3Cat Info, l'escriptor ha dit que se sent molt sorprès per aquesta distinció i ha volgut destacar especialment que el llibre està escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre escrit en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: Alsamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge d'una banda a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i de l'altra la seva mare i a totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme.

0: 10 i 9 minuts, tenim en joc la sisena jornada de Lliga. Joan Fitó, bona nit.
1: Bona nit.
0: Està jugant el Real Madrid al camp de l'Elx, com li va?
1: Doncs mira, guanya per 0 gols a 2. Som encara a la primera meitat, minut 37 d'aquest partit. Elx 0, Real Madrid 2. S'ha avançat el Real Madrid de José Mourinho amb un bon gol de falta d'Arda Güler al minut 25. Fa pocs minuts al 32 d'aquesta primera part. Mbappé ha fet el 0-2. Per tant, el Madrid, que si acaba així, empatarà a punts amb el Barça, però ha de jugar demà, a punt d'arribar al descans. Elx 0, Real Madrid 2.
0: Abans ha jugat l'Espanyol i no li ha acabat d'anar bé, eh?
1: No, ha fet una molt mala primera part al conjunt de Manolo González, que ha fet tres canvis respecte a la victòria al Sadar. No han sortit bé aquests canvis i el mateix Manolo explica, doncs, això, que el seu equip ha fet una molt mala primera part.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, a l'esculpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
1: L'Espanyol perdia 2-0 al descans. A la segona meitat, Roberto ha fet el 2-1, ha collat el conjunt blanquiblau, però finalment no ha pogut sumar res de Butarque. Aquest partit contra el Rayo també s'ha jugat un altre partit a primera aquest vespre. L'Alavés 0, València 1.
0: Demà, com deies, torn del Barça al Camp Nou.
1: Sí, sisena jornada de Lliga. El Barça, de moment, 5-5. El Racing és un dels equips que ha pujat aquest any a primera. Ha sumat 7 punts dels primers 15, que no està gens malament. A més, és un equip valent que vindrà demà a buscar el Barça al seu camp. El Barça, que va jugar diumenge, juga demà i tornarà a jugar dissabte. Ho farà al camp del Sevilla, per tant, setmana molt atapeïda. Sí. I avui explicava, doncs, Hansi Flick això de les rotacions. No ho ha deixat molt clar, però diu que ho hauran de pensar.
3: We see today, or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: On the starting 11, but we have to manage it.
1: Per cert, un Flick avui fart, absolutament fart, de preguntes sobre la pilota d'or.
0: Ah, aquell sí, tema que parlàvem la setmana passada. Millor, si no,
1: sí, sí,
0: què?
1: Ha donat suport, però a la Minya Mal ha dit que està molt bé, doncs, que tingui aquesta autoestima, però una mica fart Hansi Flick sobre aquest tema.
0: Molt bé, el Barça que ja veurem si la disputarà o no, però sabem que la final de la Lliga de Campions del 2029 serà al Camp Nou, eh?
1: Sí, ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada a la història que una final de Champions es disputi al Camp Nou. L'última va ser aquella tan icònica que segur que molts recordareu, entre el Bayern i el Manchester United l'any 99, i avui doncs el president Laporta, content amb tot aquest projecte que ell mateix ha iniciat pràcticament de remodelació del Camp Nou, content amb aquesta designació.
5: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: Aquest any serà el Metropolitano, el 2029, d'aquí 3 anys, al Camp Nou. Per tant, finals europees, doncs, aquí, sí, a prop de casa nostra.
0: I el... Mira, em sembla que acaba de marcar Mbappé el tercer.
1: Sí, sí, sí, acaba de fer el tercer Kylian Mbappé, minut 41 de partit, el Madrid que va per feina, que ho deixa sentenciat abans del descans. Ha fet... Ara em fas dubtar si ha fet gol o no.
0: A veure si li hem... Està mirant si hi ha fora de joc.
1: Però vaja, si més no, el Madrid que sigui o no gol, puja o no aquest gol al marcador, a veure, ha xutat Mbappé... i veurem si el dona, però vaja, 0-2, a punt de fer, l'ha fet el tercer, veurem si és fora de joc, però el Madrid que va per feina i que sumarà, si no hi ha res de l'altre món, 3 punts avui al camp de l'Elx.
0: Fora de joc, diuen. Et volia preguntar, el Barça, una final al Camp Nou no l'ha jugat mai de Lliga de Campions?
1: No l'ha jugat mai, doncs per tant, seria un bon moment el 2029 amb aquesta generació de joves futbolistes, doncs, per disputar-la per primera vegada.
0: A veure si és així. Gràcies, Joan.
1: A tu.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
9: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
8: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
11: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
12: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
11: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
11: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit.
15: Think the moon is on its way.
6: Les notícies.
15: None of you stand so tall.
6: Sota la llum de la lluna.
15: Think the moon and I get you all on the
6: moon. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Els següents minuts passarem per tres escenaris diferents per parlar del dret de vot. Comencem als Estats Units perquè Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que avui ha rebutjat les mesures cautelars que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives al Congrés i al Senat al mes de novembre, les famoses eleccions de mig mandat. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, Trump avui ha quedat allò a gust també, de nou, en un missatge a la seva xarxa social, a Truth Social, carregant contra el Tribunal Suprem pel president dels Estats Units. Respectar les decisions judicials no és una cosa que li vagi gaire, Oriol?
1: Doncs és exactament això, ni les decisions judicials ni tampoc les decisions que la ciutadania pren a les urnes. Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social, en aquesta Truth Social que esmentaves. Un Trump que considera que es tracta d'una nova decisió dolenta dels jutges i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. També assegura que la decisió encara farà més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
2: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump. Election conspiracy
1: theories. En qualsevol cas, està clar que quan a Trump no li agrada alguna cosa o quan no és del seu gust, aleshores és perquè els altres han fet trampes o perquè es boquen. Són tics de nen malcriat que el president dels Estats Units arrossega encara als 80 anys, tal com consta en alguna de les biografies que s'han escrit sobre ell.
0: Sí, perquè segurament si les eleccions li van bé, doncs li haurà anat bé, i si no li van bé, dirà que és culpa d'aquest vot per correu, entre altres coses. Això ja ens ho podem imaginar. Per cert, que avui també et volia preguntar, Oriol, per la nova estratègia del Canadà, ara que les negociacions sobre un acord comercial amb els Estats Units estan trencades. Mark Carney, el primer ministre, vol que el seu país es converteixi en un pol inversor internacional,
1: Sí, el Canadà és conscient del seu potencial i no es vol quedar enrere ni en la cursa tecnològica ni tampoc en la de l'explotació de les anomenades terres estranyes, és a dir, els minerals del valor.
0: Què és això que sona, Oriol?
1: Mira, és el so de 6 representants nadius dels territoris canadencs. Així és com ha començat aquesta cimera d'inversió canadenca. De fet, ha comptat amb els líders de les 6 nacions del Gran Riu i dels Mississaugas. Les primeres nacions canadenques juguen un paper molt important en aquest país, ja que als seus territoris hi ha una gran quantitat de recursos naturals. A més, al Canadà, les tribus indígenes compten amb un reconeixement i uns drets molt superiors als que tenen les tribus d'aquí dels Estats Units. Dit això, Manel, el primer ministre del Canadà ha assegurat que som en un món incert i que el seu país ha de redibuixar el seu futur. A Toronto s'hi han reunit inversors que conjuntament representen un capital de més de 75 milions de milions d'euros. Mark Carney s'ha dirigit a tots ells sense oblidar un factor tan important com és el fet que hi ha una crisi molt forta amb el país veí.
3: I als nostres amics dels Estats Units, permeteu-me dir-vos que sempre serem veïns i el Canadà continuarà sent el soci més important dels Estats Units en molts àmbits clau. Al cap i a la fi, fins i tot en moments de desacord al llarg de la nostra dilatada història compartida, sempre hem mantingut uns vincles profuns.
1: La cimera de Toronto arriba en aquesta crisi, en plena crisi aranzelària entre els Estats Units i el Canadà, i evidentment això també ha sobrevolat aquesta gran trobada amb molts diners a la ciutat de Toronto.
0: Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passem de Washington a Buenos Aires.

0: perquè segurament és un dels llocs on més afecta la llei de nets. Recordem que tenim aquesta decisió del Suprem damunt la taula de suspendre cautelarment el dret d'avort que es derivava d'aquesta llei que preveu donar la nacionalitat als descendents dels exiliats espanyols. I continua portant cua. I la Junta Electoral Central va acordar que acatarà l'ordre del Suprem i per això ha encarregat diversos informes per a verificar l'exili de les persones que hagin obtingut o estiguin en tràmits d'obtenir la nacionalitat espanyola per aquesta via. I si ens fixem en l'Argentina, és per això que dèiem, és la que més sol·licituds per obtenir la nacionalitat espanyola està tenint per aquesta via. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Joan, encara recordem les cues que hi havia al consolat espanyol en les últimes crisis econòmiques a l'Argentina. Ara, per aquest cas de la llei de nets, també n'hi ha, no sé si tan llargues.
1: Mira, físicament les cues, Manel, aquí davant del consolat d'Espanya a Buenos Aires, on ens trobem ara mateix, són poques, perquè han après de les circumstàncies anteriors, del 2001, de la crisi del Corralito, del 2008 també, una altra onada migratòria important d'argentins cap a Espanya, i en aquell moment les cues eren monumentals, amb molta tensió, els argentins buscant una via per fugir del seu país, i especialment cap a Espanya i Itàlia. Ara, però, és un sistema diferent, amb cita prèvia, s'atén des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i no hi ha aquelles aglomeracions que es recorden, però sí molts argentins, milers d'argentins han presentat les seves sol·licituds, i es calcula que després de Madrid i Barcelona, Buenos Aires serà la ciutat amb més nacionals espanyols empadronats. O sigui que imagineu-vos la onada de peticions que hi ha aquí al consolat de Buenos Aires, que ha reforçat la seva estructura burocràtica, per dir-ho d'alguna manera, i hem pogut parlar amb algunes de les persones que fins ara feien cua per fer els seus tràmits. Per una banda, és una barreja d'emoció pels avis que van fugir en molts casos de la foscor de la Guerra Civil i del franquisme i volen tenir aquest passaport per una qüestió emocional, però d'altres també el volen tenir com una clau que podrà obrir en algun moment alguna porta. I sobre el vot, ara sentirem alguns testimonis, doncs, Manel, et diré que no els importa massa aquesta qüestió del vot.
2: El voto siempre es importante para cualquier ciudadano.

0: Cas de l'Institut Nacional Espanyol d'Estadística, i perquè us feu una idea de la dimensió de la quantitat de nous espanyols amb passaport que poden emergir, només del mes de gener fins al mes d'agost, aquí a l'Argentina ja hi ha hagut 2.000, podríem dir, nous catalans, és a dir, nous espanyols que amb el seu passaport entren a formar part del cens electoral i, per tant, haurien de tenir vot a votar, de dret a votar, però com que ha quedat en suspens, doncs no ho podran fer. S'espera que les nacionalitats espanyoles aquí a l'Argentina augmentin amb una xifra tan gran que, com us deia, convertiran Buenos Aires en una capital important espanyola.
1: Clar, per acabar, Joan, diries que aquestes persones que, perquè moltes parlaven de per una qüestió emocional en aquests talls que ens posaves, sí. No sé si aquest passaport és com un pla B per si de cas, és a dir, una via més, no vol dir que necessàriament vulguin anar a venir a viure a Espanya, o tampoc ni tan sols que vulguin votar, com deies tu?
0: La gent gran, que és majoritària, que està tramitant la nacionalitat perquè no ho van poder fer en altres circumstàncies o en altres moments, ho fan per una qüestió emocional, bàsicament. Però els joves són els que ja es plantegen tenir aquest passaport com una clau que pot obrir una porta en el futur i plantejar-se deixar l'Argentina i no anar cap a Espanya necessàriament, perquè amb el passaport espanyol poden residir a qualsevol país de la Unió Europea.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joan, des de Buenos Aires.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Canviem de ritme.

0: trámite como pedir la nacionalidad española?
1: Sí, por supuesto, porque esa población, además, también durante estos últimos años, sobre todo la población joven, por las circunstancias sociales y económicas, también está percibiendo nuevas realidades migratorias y, por lo tanto, tiene la necesidad de salir de esos campamentos. Recordamos que es una zona del desierto con unos recursos absolutamente limitados y, por lo tanto, la gente tiene necesidad de desplazarse en búsqueda de nuevas alternativas o nuevas, digamos, emigraciones geográficas y demográficas.
0: En
1: Por
0: tu
1: lo tanto,
0: caso,
1: la gente. Sí, en mi
0: sí.
1: caso, yo, por ejemplo, yo soy un joven que lleva bastante años aquí estudiando en España, desde hace más de 16 años, porque empecé realizando mis estudios aquí en España. Y durante todos estos años, anterior a esta ley, nuestra situación administrativa, la verdad que es muy peculiar, porque somos apátridas, o sea, tenemos una condición de un estatuto que otorga el derecho internacional, que es que no tienes patria, no tienes país, no eres reconocido en ningún sitio. Y esa es precisamente la circunstancia en la que llevamos sufriendo durante todos estos años. Por lo tanto, la gente, pues, evidentemente, se alegra por esta decisión que les otorga, digamos, mayor derecho administrativo y, por lo tanto, mejoras en su documentación y, sobre todo, en su identidad, porque su identidad es la saharaui, pero para conocerse en el resto del mundo necesita identificarse que siendo su documentación no reconocida actualmente en la mayoría de los países del mundo.
0: Claro, ¿tú te gustaría, supongo, tener un pasaporte saharaui y que fuera reconocido en todas partes? Por ejemplo, en el caso de tu madre, tengo entendido que sí que le afectaría, ¿no? La ley.
1: Claro, totalmente, porque la ley se aplicaría hasta la fecha del 75, por lo tanto, todos los saharauis, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos, que han nacido en el Sahara Occidental y en ese momento el Sahara Occidental era una provincia del Estado español y, por lo tanto, era territorio o soberanía del Estado español. Entonces, toda la mayoría de nuestros padres obtendrían casi automáticamente esa nacionalidad, porque es algo que se les prohibió o se les arrebató injustificadamente, porque España además abandona el territorio cuando en ese momento el derecho internacional o la ONU le exigía una libre autodeterminación de la población del Sahara Occidental, cosa que no ocurrió realmente y con su abandono además permitió una invasión ilegal y militar que. Con esa opresión, además, el pueblo saharaui no pudo, digamos, satisfacer su soberanía o su identificación soberana o política o social. Por lo
0: Pues,
1: tanto,
0: Magi, nos lo has explicado muy bien y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el Cataluña Nit. Es el Magi Jalil Bugaj. Muchas gracias y buenas noches.
1: muchas gracias a vosotros.
0: Gràcies a ti per atendre'ns. Ara hi podem afegir la veu de Josep Maria Aguirre, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Bona nit, Josep Maria.
2: Bona nit.
0: En el cas de... Hem parlat, per exemple, del cas de la llei de nets a Argentina i ara dels saharauis. Li volia fer un parell de preguntes al respecte. D'entrada, en el cas de l'Argentina, fins ara teníem entès, no sé si ens perdem en algun lloc o no és així, que passaport volia dir dret a vot directament. No és exactament així, o sí?
2: A priori és així, és a dir, la nacionalitat espanyola, per tant, el passaport, perquè ens entenguem, dona dret, diguem, al sufragi actiu i al sufragi passiu, i per tant tenen dret, diguem, a poder votar. Certament, aquestes darreres hores, no, i com a conseqüència d'aquesta interlocutòria dictada per al Tribunal Suprem, ens hem trobat, diguem, en què aquest dret s'ha suspès, diguem, en aplicació d'alguns dels supòsits de la famosa llei de nets, aquella que permetia nacionalitzar els exiliats durant el franquisme, no? Però fins al dictar aquesta interlocutòria era tal com explicaves tu.
0: Perquè, en canvi, el cas dels saharauis que discutíem ara, tots aquells que puguin acreditar que compleixen els requisits i que rebin el passaport espanyol, sí que ja queda clar que podran votar directament.
2: Sí, una, en el cas dels saharauis falta aprovar la llei, està en tramitació, s'ha aprovat al Congrés, falta la seva aprovació al Senat i, si s'escau, el retorn al Congrés, però en els termes en què està el text redactat, diguem, serà un procediment relativament més simple. Es tractarà simplement d'acreditar que aquella persona ha nascut en el Sàhara Occidental amb anterioritat al 26 de febrer de l'any 1976 i, per tant, aportant qualsevol document administratiu que acrediti aquest naixement en aquesta data, obtindrà, diguem, la nacionalitat per naturalesa i els drets que se'n deriven. Per tant, també l'exercici del dret a vot. S'obrirà també, a partir de llavors, la possibilitat que en un període de 5 anys els descendents, no, d'aquests nascuts al Sàhara també obtinguin aquesta nacionalitat espanyola. Per tant, en el cas del Sàhara, el procediment que es dibuixa és un procediment molt més senzill. Es tracta simplement d'acreditar el naixement, diguem, en aquell territori que en aquell moment era colònia espanyola, no? En el cas de la llei de nets apareix elements, diguem, més complexes, no? Per quins són aquests elements? Essencialment, doncs, determinar, diguem, si realment estàvem parlant d'una persona exiliada per raons polítiques, ideològiques, de creença o d'orientació o identitat sexual, que són els supòsits que disposa la llei, o bé simplement era un exiliat econòmic. A priori, els exiliats econòmics no tindrien cobertura en aquesta possibilitat.
0: Per acabar, li volíem plantejar una qüestió. Ara sentíem persones a l'Argentina que bàsicament volien el passaport com un pla B, si passa alguna cosa o si mai vull marxar, doncs tinc aquesta via més fàcil d'entrada a Espanya o a Europa. En els casos amb els països en què hi ha acord de doble nacionalitat, com és el cas de l'Argentina i d'altres, una persona pot votar a dos països?
2: És una bona pregunta. De fet, teòricament, el conveni de reciprocitat entre Espanya i Argentina permetria només exercir el dret de vot en un dels dos països. En quin? Doncs en aquell en què s'estigui residint. És cert, però, que en el cas de la legislació espanyola permet, a dia d'avui, diguem, que un resident a l'Argentina s'incorpori en el cens de residents a l'estranger, el CERA, i a partir d'aquest mecanisme poder votar també a Espanya. Per tant, a dia d'avui, malgrat l'existència d'aquest conveni i d'aquesta previsió que mencionava, és perfectament legal votar Argentina i votar Espanya, no? De fet, el que ha succeït amb aquesta interlocutòria del Tribunal Suprem, diguem, és que s'ha suspès les noves inscripcions en el CERA, en aquest registre de residents a l'estranger, fins que no es resolgui una qüestió de fons, que és que si realment la incorporació d'una part d'aquests exiliats es va fer correctament, no? O si bé, com defensa, diguem, algun partit polític, s'ha extralimitat les funcions de la llei mitjançant una instrucció del govern espanyol i s'ha nacionalitzat a persones que no haurien d'haver sigut nacionalitzades. Aquest és el debat de fons. Un debat que, per cert, únicament queda centrat en aquells argentins que es troben a Argentina, perquè si algun d'aquests argentins nacionalitzats, argentins o altres ciutadans de Sud-Amèrica o de la resta del món que entrin en l'àmbit d'aplicació de la llei de nets, entra amb el passaport espanyol a l'estat espanyol i s'empadrona en qualsevol municipi espanyol, podrà exercir el dret de vot amb tota naturalitat, perquè clar, ja no estarà inscrit en aquest cens d'estrangers, sinó que formarà part del cens ordinari, no? Com qualsevol veí de qualsevol ciutat a l'estat espanyol. Per tant, fixem-nos que la suspensió únicament opera, no?, en relació a aquests ciutadans nacionalitzats que segueixin residint en el seu país d'origen.
0: Doncs és Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que ens ho ha explicat molt i molt clar i molt bé. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies a vostès. Una abraçada.
0: Fem una pausa per la publicitat i no sé si aquest tema que parlàvem ara el podria resoldre la intel·ligència artificial, però parlarem d'altres qüestions amb Roman Orus, que ja el tenim aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: Què en queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
7: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
6: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
7: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia.
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Prendreu tots mal.
7: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
4: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit. Vine'm a buscar. Les notícies sota la llum de la lluna.
14: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oh, oh, oh.
13: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Oh, oh, oh. Balla com una lluna a l'aigua.
0: 5 minuts per arribar a 3:15. A finals de la temporada passada vam decidir que incorporaríem el Catalunya Nit. Vaja, que li proposaríem al Romano Orús. Ho vam fer perquè sabíem, intuíem, ja que la intel·ligència artificial representava una revolució, però no ens imaginàvem fins a quin punt.

0: El Román Orús, recordem-ho, és l'únic català o espanyol que forma part d'aquest panel internacional de les Nacions Unides amb 40 científics de tot el món, precisament per investigar, controlar, regular, assessorar tot el que passa amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: A veure, de crides a la regulació ja en tenim des de fa temps, però aquests últims dies és veritat que a partir segurament de les paraules d'aquest noi...
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
0: És Jacob Coxon, que és que va fer una alerta, no sé si molt exagerada, dient que abans de la dècada la intel·ligència artificial podia acabar amb el món si no es prenien mesures urgents. A partir d'aquí hi ha hagut com una cascada de gent molt important que ha demanat regular, posar el fre. El que deia Coxon és que, per exemple, ja hi havia agents de la intel·ligència artificial, ho està dient aquí de fons, ho deia la CNN, que per iniciativa pròpia, per entendre'ns, havien hackejat una tercera empresa, companyia, i que a partir d'això, clar, potser un dia decidien doncs, organitzar un cap, un atac amb armes bioquímiques o el que fos. Tu com ho veus tot plegat?
1: Bueno, jo veig que estan passant coses molt ràpidament i molt interessant també, no? Definitivament, el que està succeint és que les empreses que estan desenvolupant els grans models d'intel·ligència artificial, no? Doncs estan veient que els models més potents s'escapen del control humà, literalment. És molt difícil de controlar, són models realment molt intel·ligents, tenen moltíssima capacitat i, clar, si hi ha un incident, diguem-ne... on una sèrie d'intel·ligències artificials, com va passar durant l'estiu, no? Hackegen, es posen d'acord entre elles, creen el seu propi llenguatge, etc., i acaben hackejant una altra empresa, no? Això ningú es vol fer responsable. Clar, el que va passar l'estiu amb aquestes intel·ligències artificials d'OpenAI va ser molt greu, perquè no era l'objectiu d'aquestes intel·ligències artificials hackejar res, els hi va posar un altre objectiu, i elles per si mateixes van començar a raonar i van decidir que el millor que podien fer era hackejar aquesta altra empresa. No?
0: Clar, això espanta, eh?
1: Efectivament. S'està començant a anar una mica de les mans i ara doncs, el que estan dient doncs, els grans directius de les empreses com Anthropic, OpenAI, etc., és de, bueno, escolta, no? Potser hem d'aturar una mica i començar a entendre com es controla aquest tipus de tecnologia.
0: Clar, d'entrada, aquest jove, Jacob Coxon, parlava d'agents de la IA. Què són els agents IA?
1: Sí, els agents de la IA doncs, són intel·ligències artificials que fan coses. Ara mateix, doncs, bueno, tu tens els grans models de llenguatge, tens el ChatGPT, no, d'OpenAI, tens el Claude, la gent de Meta ha fet el Llama... Això són intel·ligències artificials que serveixen per parlar amb ells, no? Poden resoldre problemes, pots escriure un poema, et poden fer resums, poden fer totes aquestes coses. Ara bé, quan vols passar al següent nivell d'intel·ligència artificial, tu el que vols és que la intel·ligència artificial et resolgui problemes, no? Et faci coses, no? Et faci doncs, una presentació, et faci un document, et programi, no? Aquests són els agents. Els agents són com mini-robots, per dir-ho així, però no són robots físics, no? Però són programes, no? Intel·ligències que fan coses, no? No només parlen, sinó que a més executen accions. Uh-huh. Aleshores, el que va passar a OpenAI és que hi havia molts agents allà, no? Cadascú estava especialitzat en una cosa concreta, no? I es van posar tots d'acord per hackejar aquesta empresa.
0: Clar, aquí deies, i ho explicaves molt clarament, que no se'ls havia demanat que fessin això, i ho van fer. Però clar, si ens posem en el pitjor dels escenaris, sí. Allò, un ésser molt malvat que controli la intel·ligència artificial... sí que els hi podria demanar expressament que fessin alguna cosa terrible.
1: Clar, és una eina molt potent, ja ho hem vist, no? Hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial sembla que raona, sembla que tal, però no té una capacitat ètica ni moral com tenim els humans. Nosaltres podem decidir que, bueno, hackejar una altra empresa per obtenir el teu objectiu probablement és algo que no és moralment correcte, no? Però la intel·ligència artificial no té aquest input. No li hem dit, potser és que li hem de dir, no? La intel·ligència artificial l'únic que sap és que té un problema a resoldre i ha d'utilitzar totes les eines que té a la seva disposició per fer-ho. És com si a tu et diuen que has d'anar a l'habitació del costat i, bueno, doncs el camí més curt és trencar la paret, no? Pues ho fas. Pues això és una mica el que passa amb la IA, no? Clar, és un problema, perquè, efectivament, si això cau a les mans, doncs que no són... gent que no tingui bones intencions, podria ser una eina... podria ser un arma, directament. Podria ser una eina bastant, bastant preocupant. Això ja ho vam dir nosaltres a les Nacions Unides, al panell independent científic de les Nacions Unides. De fet, el primer informe que vam treure el juliol era una de les principals conclusions que trèiem. Hi ha moltíssimes oportunitats amb intel·ligència artificial, però hi ha riscos. Un dels riscos més grans que hi ha, a part de tot el tema de notícies falses, etc., és tot el tema de ciberseguretat.
0: Clar. Aquesta setmana, per cert, ahir, Salvador Illa, el president de la Generalitat, va anunciar la creació d'un observatori a Catalunya d'intel·ligència artificial. No sé si ja t'han demanat que hi participis, t'han dit alguna cosa?
1: No, no m'han dit res, estaria encantat, eh?
0: Doncs segur que t'acabarà arribant la proposta, ho veus bé?
1: Sí, clar, és una iniciativa molt bona i molt necessària, vull dir, s'han de fer aquest tipus d'observatoris, no? Vull dir, la intel·ligència artificial, ja ho hem vist, no? Està canviant la societat, no? És una revolució tecnològica, però que a més té moltíssim d'impacte social a totes les capes de la societat, no? Per exemple, què passa amb el treball, què passa amb l'educació, què passa, no sé, amb la forma de treballar, no? Fa falta un observatori, no? que es preocupi per quins són els drets dels ciutadans, doncs que els treballadors continuïn tenint els drets, que no perdin treball davant de temes d'intel·ligència artificial, etc. Jo crec que és una iniciativa molt pionera. Jo crec que també això s'acabarà contagiant a altres regions, necessàriament.
0: Per acabar, et volia posar un anunci. És d'OpenAI, que ha llançat GPT-6, aquest GPT-6 Astra.
3: Can you draw me a small yellow circle?
0: Aquí tenim, okay. És l'anunci, veiem a tot de persones davant d'una pantalla amb aquesta GPT-6, que li van demanant coses i van apareixent a la pantalla, les van fent. Es diu que té una capacitat sobrehumana. Això què vol dir?
1: Bueno, jo crec que el de sobrehumana està una mica sobredimensionat, també. No? Jo crec que és una miqueta de màrqueting d'OpenAI. Una mica de raó tenen, perquè, clar, o sigui, una intel·ligència sobrehumana vol dir que, bueno, aquesta intel·ligència no es pot raonar, pot planejar i pot executar de tarees molt complexes, no? Amb una solvència molt millor que no pas la dels humans. I això en particular ja veiem que està passant en tots els temes que tenen que veure amb el que un humà fa amb un ordinador. Amb el que un humà fa amb un ordinador, en teoria aquesta intel·ligència artificial és millor, no? Programar, per exemple, resoldre problemes matemàtics. Estem veient molt desenvolupament en el tema de les matemàtiques. Per exemple,
0: sí, aquesta setmana hem parlat del problema del mil·lenni, no? Resol en 88 hores el que portava gent anys i anys treballant.
1: Més de 200 anys. Més de 200 anys portaven els matemàtics amb aquest problema. És el problema de les equacions de Navier-Stokes. És un d'aquests problemes del mil·lenni que tenen premi en matemàtiques, sí. I tal. Hi havia moltíssims matemàtics que havien treballat tota la seva vida en aquest tema i la intel·ligència artificial d'OpenAI el va solucionar en uns pocs dies, no? Hi ha hagut molta polèmica, acusacions de plagis i tal. Però el que sí que és cert és que, clar, això ja t'està dient que hi ha un canvi a la forma de fer investigació i en matemàtiques, molt en particular, els matemàtics estan molt preocupats. Clar, des d'aquest punt de vista, home, un sí que podria dir que això és una intel·ligència sobrehumana, no? Però a mi també m'agradaria veure quin és el consum energètic que té aquesta intel·ligència tan sobrehumana. Això potser, segur que no és sobrehumà, no?
0: Serà sobrenatural, sí.
1: Efectivament.
0: Per la setmana que ve, per d'aquí 15 dies, el Roman Horus el tenim cada 15 dies, et voldré preguntar una altra cosa. Per exemple, ara hem explicat la resolució d'aquest problema matemàtic. Val? Això ho deixo obert per d'aquí 15 dies, però si poséssim a la intel·ligència artificial a resoldre les grans causes del planeta, per exemple, trobem una solució al càncer, per dir alguna cosa, la trobaríem o no? Això serà el següent capítol.
1: Perfecte, doncs ho deixem.
0: Gràcies, Roman.
1: Merci.
0: Onze minuts i arribarem a les 11 de la nit. És l'hora màgica, aquella hora en què comencem a mirar en el demà. Marc Güell i Oriol Pujadó, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
0: Marc, de què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, de com evoluciona aquesta notícia que explicàvem fa una estona. Estan en estat molt crític dos treballadors que han resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Aquests treballadors estaven treballant en la reparació del desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors, que insistim en estat molt crític, i a conseqüència d'aquest incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
0: Doncs déu-n'hi-do, demà també pendents del temporal, d'una nova alerta de pluja intensa. Oriol.
5: S'ha activat, de fet, el Pla Inuncat, un episodi que afectarà principalment Catalunya Central, comarques de Girona i litoral i prelitoral central, registres que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora, tot i que les condicions meteorològiques que són molt semblants a les de la setmana passada, no es preveu que hi hagi tanta intensitat i per això, de moment, no s'han aplicat mesures. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
6: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
5: Diem de moment perquè, tal com ja va passar la setmana passada, es farà una reunió de seguiment al matí, perquè en aquesta qüestió de la meteorologia ja sabeu que la cosa canvia d'un moment a l'altre. Es farà una reunió del comitè tècnic per determinar si finalment s'ha d'aplicar o no alguna mesura.
0: Molt bé, doncs al nit explicarem què és el que ha passat, si és considerable. Abans s'hi hauran posat els companys del matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, que explicaran totes aquestes notícies de les quals estem pendents, però també l'anàlisi de temes que hem tractat avui, com la inflació, i sentirem demà una veu que sentim poques vegades. Si et sembla, podem preguntar el subdirector del Matí, sí, de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Bona nit.
7: Bona nit, què tal?
4: Molt bé, i vosaltres, tot a punt pel matí de demà?
7: Sí, sí, de moment sí, i com vaig dir ahir, si la matinada no ens ho canvia,
4: això sempre,
7: seguirem així.
4: Sempre ben pendents. Digues,
7: sí,
4: digues.
7: Sí, sí. Demà parlarem d'una cosa que crec que ho notem tots, que és la inflació i el preu de les coses.
4: Sí.
7: Que bàsicament la inflació, sempre diem la inflació, que és que vas al súper, que vas a posar benzina, que vas a qualsevol lloc i dius, ostres, tot està més car cada dia. En parlarem amb Santiago Niño Becerra, que ja saps que és el nostre economista de capçalera, una mica perquè ens expliqui sobretot cap on anem, no? És a dir, ja sabem que tot està molt car, però el tema és, en totes aquestes incerteses mundials, la intel·ligència artificial, que, escolta, de moment ningú ha deixat de fer servir ChatGPT, però les borses trontollen amb tots els riscos geopolítics. Amb tot el que està passant, fins quan estaran pujant els preus, o si sempre estarem així, no? Per tant, crec que serà bon moment.
4: A veure si trobeu respostes demà.
7: Sí, sí, no crec que baixin el preu de les coses, tot i que el professor Becerra seria capaç de fer-ho. Després parlarem amb José Montilla, l'expresident de la Generalitat, el convidem demà al matí, una mica també perquè ens analitzi aquest moment polític a 2 anys de legislatura, després de la conferència del president, una mica perquè ens faci una foto una mica elevada de la situació, no? Totes aquestes crisis dels serveis socials, educació, els metges també estan bueno, faran vaga aviat. Ell, que va basar la seva presidència tant en els serveis públics, sempre deia més metges, més mestres, més hospitals, doncs que ens il·lustri una mica de com veu aquesta situació actual, l'ascens de l'extrema dreta. Montilla és una persona que s'ha dedicat bastant a pensar en el país, i serà interessant sentir-lo demà. I després, Marc, et faig una pregunta.
4: Digues.
7: Amb tota aquesta situació, a tu no t'agradaria deixar-ho tot i anar a veure la muntanya?
4: Home, ja et dic jo que algun dia segur que sí.
7: Algun dia, però no tots, et costaria?
4: Sí, home, costaria, però ens hi adaptaríem segur.
7: Què faries a aquesta hora de la nit sense trucar-me, per exemple? Mira, demà tindrem el Bernat de les Muntanyes,
4: sí,
7: que és un noi que viu a la muntanya, viu en una masia i es dedica a explicar per TikTok com estarà construint i com és la seva vida apartat de tot, que, escolta'm, a mig d'aquest soroll ens va molt bé sentir-lo. I estrenem secció amb l'Evelyn Segura, que és biòloga i divulgadora científica, sobre animals. Una mica intentarà convèncer Ricard Ostrell per què el bon animal a vegades és millor que l'humà.
4: Doncs,
7: res, escolta, acabarem amb tele i sèries, que tenim el Javier Coronas, l'humorista, i farem el dia complet, que demà ja és dimecres i anem avançant la setmana.
4: Doncs tot això demà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb en Ricard Ostrell. Maiol, gràcies, bona nit.
7: Vinga, bona nit, que vagi bé.
0: I a aquesta hora sempre ens agrada trucar a un dels diaris que s'imprimeixen i que fixaran les notícies que hi ha ara. Són les que veurem demà a les portades. Avui truquem a Jordi Cortada, que és el subdirector del diari Ara. Jordi, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Com heu encarat la portada, Jordi?
8: Doncs mira, obrim la portada amb tensions geopolítiques, amb el titular de inquietud europea per l'amenaça russa a l'est, i és arran dels últims incidents que s'han produït. En el subtítol destaquem que caces de l'OTAN han abatut un altre dron a l'espai aeri de Lituània, llançat des de Bielorússia. I recordem també que les últimes hores també una fragata russa ha disparat bengales contra un helicòpter danès. Aquestes incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida han posat en guàrdia la Unió Europea. També, deixa'm dir, m'agradaria destacar de la portada el Premi Nacional de Poesia atorgat a Sebastià Alsamora, escriptor i articulista de l'Ara, amb motiu del seu 7è poemari, Sala Augusta, seguit de Llengua Materna.
0: És veritat que també el podem llegir a l'Ara, certament.
8: Ah, exacte, escriptor de la casa.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Que vagi bé. Bona nit.
8: Perfecte, bona nit.
0: Demà us llegim i, per cert, notícia d'última hora. Estàvem pendent de l'estat d'aquests dos treballadors que havíem dit en estat crític, que havien resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al central, al Mercat Central de Tarragona. Doncs l'última hora és que un d'ells ha mort. Per tant, aquest ja és un balanç tràgic d'aquest accident d'última hora. 4 minuts per arribar a les 11. Des d'un quart de 10 que estem explicant notícies, són moltes coses que de vegades queden desendreçades, se les emporta el vent, de vegades no, però ens ajuda sempre tenir algú per tancar el programa que hi posi una mica de reflexió i d'ordre. I tenim el luxe avui de saludar una vegada més, per segona vegada ja aquesta temporada, l'Anna Bosch, periodista de Televisió Espanyola durant molts anys. Bona nit, Anna.
9: Hola, bona nit i bona hora a tothom.
0: Bona nit i bona hora. Com ho veus, això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que estem explicant?
9: Doncs és que m'heu atrapat en aquesta segona hora, perquè, esclar, heu obert un meló que és un meló molt, molt complex, i no només molt complex aquí, a Catalunya, a Espanya, sinó que és molt complex a tots els països que jo conec, no? Que és el del dret a vot, la llei electoral, qui té dret a votar, en quines circumstàncies, i per un cantó tenim... que existeix molta enginyeria electoral, no? Començant per la definició, el disseny de les circumscripcions, el redisseny de les circumscripcions electorals, les lleis electorals que no són iguals a tots els països, els requisits perquè puguis finalment posar el vot, i després es pot encetar, o jo crec que ho ha encetat mínimament, un debat que és polític però que també té molt de filosòfic, que és el de la nacionalitat, el de la identitat, no? Tu saps perfectament que hi ha països, Manel, tu ho saps per Rússia, que hi ha països on ciutadania no és el mateix que nacionalitat. Tu pots haver nascut, haver crescut a Rússia, ser ciutadà de ple dret rus, però que com a nacionalitat et reconegui, o sigui, constis com a nacionalitat ucraïnès, per exemple, no? Sí. Llavors, hi ha països on no és el mateix, i després... I la nacionalitat ha d'implicar el vot, que és la polèmica actual, no? La polèmica calenta. I després, també el tema de que un passaport al capdavall és un estri administratiu. I ho deia el corresponsal a Buenos Aires i ho deien algunes de les persones que entrevistava a Buenos Aires, no? Com a estri administratiu, al capdavall, un passaport és una cosa que t'obre portes. I t'obre portes, en aquest cas, a la Unió Europea. I aquí hi ha un tema apassionant, per exemple. Quants... argentins, algú és capaç de dir quants argentins hi ha a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona? Perquè, és clar, administrativament molts d'ells estan registrats com a espanyols o com a italians. I, per tant, vull dir-te... I ja que dic això és la importància... Jo, per exemple, tinc amics argentins, tinc amics mexicans que han aconseguit i que han lluitat per tenir administrativament el passaport espanyol, el passaport italià o el polonès o el lituà, perquè això els permet moure's per la Unió Europea. I crec que enguany, que es compleixen 40 anys de l'ingrés, de l'entrada de l'estat espanyol a la llavors Comunitat Europea, avui a Unió Europea, hauria de servir també per adonar-nos, quan sempre estem criticant la Unió Europea, que hi ha molta gent que aconseguir aquest passaport és realment una...

Dimarts 15 de setembre del 2026, antigament, vés a saber quan, avui era el dia en el qual començava el curs escolar. Vés per on, en mitja horeta, l'alcaldessa i el regidor David Martínez començaran la seva habitual recorregut pels centres escolars de Sitges a l'inici de curs, l'endemà que el president Illa hagi anunciat que totes les escoles públiques catalanes estaran climatitzades el 2031. N'hi ha 2.500. Nosaltres, que som de lletres, no sabem com hem fet els números, però 2.500 escoles al 2031, que és aquí a la cantonada, eh? 5 anys. Això vol dir 500 escoles per any. Això vol dir com a 10 escoles per setmana. Deixem-ho de moment. Bé, el cas és que, com els dèiem en mitja horeta, l'alcaldessa Aurora Carbonell i el regidor David Martínez començaran aquest recorregut pels centres escolars de Sitges, avui que David Martínez torna a ser un dels noms del dia. Si la setmana passada la regidora Eva García es preguntava si la seva feina respon al seu sou, en la línia que encetà Nacho Rubí en el ple municipal del juliol, ara és Verds en Comú Podem, la formació de la regidora Carme Gasulla, que està en mode crítica continuada des que va deixar el govern, la que presentarà en el ple de setembre una proposta d'acord per reprovar el primer tinent d'alcaldessa i instar l'alcaldessa a retirar-li les competències en l'àrea de governació. I en part ho argumenta, prenent la paraula, també a l'argumentari dels regidors de Fets per Sitges i el Partit Popular. Rebla un memorial de greuges amb el que Comuns Verds creu que és la cirereta del pastís. Que el regidor David Martínez no fos present a la reunió per preparar el dispositiu de seguretat per Santa Tecla. Verds en Comú creu que cal assumir responsabilitats polítiques per manca de dedicació, seguiment i implicació a les responsabilitats del govern. Veurem què passa durant el ple del proper 30 de setembre, perquè el d'aquest dijous és extraordinari i té un altre objectiu. Avui, que més de David Martínez, hi ha un altre nom. Res a veure, eh? I aquest sí que no té discussió en un altre registre. Kevin Bacon, un dels grans de Hollywood que rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema. Després els ho comentem. Però ell es va presentar, com els dèiem, a Madrid, el que quedava de la programació, i un nom que va aparèixer és el de Kevin Bacon i el de la seva parella també, que seran a Sitges, i els dos rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Kevin Bacon, que té un llistat de pel·lícules sensacionals. En uns moments en farem un repàs. Avui què s'ha fet clar? A les 7 i 4 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 32. El sol es pondrà a les 8 i 3 minuts i es farà fosc a les 8 i 31. El dia s'escurçarà 2 minuts i 42 segons, quedant en 12 hores i 31 minuts de llum solar i 11 hores i 28 minuts de foscor. I sí, tenen raó, en una setmana estarem ja fent bullir l'olla, perquè estarem en vigília de Santa Tecla. Per tant, en una setmana estarem ja més o menys a punt per la cívica, pels morterets de les dues del migdia, per tot plegat, en una setmaneta només. Els continguts d'avui, en uns moments, saludarem el director dels Museus de Sitges, Txema Romero. El 9, el 10 i l'11 d'octubre, les Jornades Europees del Patrimoni, però torna a començar el curs també per als Museus de Sitges, i nosaltres, que no tenim cap altra cosa que preguntar, allò que vostès ja esperen que preguntem. Què és el futur de Can Fals, el futur del Museu Romàntic de Can Llopis, bé, totes aquestes coses que estan encara aquí sobre la taula en espera d'alguna solució. Per cert, que el lema de les Jornades Europees del Patrimoni és ben concloent: patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Mai més ben dit en el cas d'alguns dels nostres, diríem, elements més valuosos del patrimoni. A la segona hora de programa, la pandonista de Santa Tecla, Maria Dolors Carbonell. Ja m'havien proposat dues vegades ser pandonista, però en aquell moment no em veia en situació d'afrontar-ho. Això és el que la Maria Dolors diu en el programa de la Festa Major d'enguany, però, òbviament, després d'aquests dos moments especialment complicats, arriba el tercer, i a la tercera no només anirà a la vençuda, sinó que la Maria Dolors, absolutament disposadíssima a passar la millor Santa Tecla de la seva vida. Després tindrem ocasió d'escoltar les declaracions de l'alcaldessa i del regidor David Martínez en aquesta visita a les escoles que començaran en breu. I acabarem el programa amb una iniciativa del tot singular. Parlarem amb Marisa López i amb Daniela, a veure si ho dic bé, Pomerening, de la
Teen Disco Fiesta Blanca. Què és això? Una festa destinada a nois i noies d'entre 11 i 15 anys, preadolescents, adolescents, sense mòbils. Una discoteca sense mòbils, òbviament, i sense alcohol. A l'únic del Port d'Aiguadols, aquest divendres 18 de setembre. Mm? Edat de 13 a 16 anys, la festa a partir de les 8 del vespre fins a les 11, possibilitat de sopar, però, com els dèiem, sense mòbils i, òbviament, també sense alcohol. A veure com funciona això. A veure com funciona això dins aquest degoteig d'activitats en què els mòbils comencen a quedar arraconats i, òbviament, en favor de les relacions humanes, que és el que ha de ser. A veure què ens expliquen la Marisa i la Daniela per tancar el programa d'avui. I està clar, us haurem de preguntar com controlaran l'assumpte dels mòbils. Si es quedaran tots els mòbils a la porta, si faran com a les classes de les escoles, si es ficaran tots a dins un cistell, si els nois i noies aguantaran 3 hores o més de 3 hores sense els mòbils i no passarà res. Bé, doncs, d'això en parlarem. Anem a fer un repàs ràpid a l'agenda d'aquesta setmana, recordant que continuen obertes les inscripcions al Centre de Formació d'Adults. Al carrer Sant Honorat número 28, els cursos formals, els cursos no formals, els cursos d'idiomes, els tastets artístics, els tastets de noves tecnologies, els tastets culturals. Qui vulgui més informació, només cal que passi pel Centre de Formació d'Adults de Sitges, però això sí, no obedeu, no us espereu massa, perquè fa dies que les inscripcions estan en marxa. Carrer Sant Honorat número 28, els matins entre les 9 i la 1 i les tardes entre les 5 i les 7. Demà dimecres, campanya de donació de sang al Parc de Can Robert a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9. Qui vulgui ja demanar tongada per donar sang, només cal que vagi al web del Banc de Sang, bancdesang.net, bancdesang.net. Allà hi trobaran, doncs, òbviament, amb el codi postal, Sitges i, aleshores, l'escandall horari perquè puguin reservar plaça. Demà dimecres, dia 16, a partir de les 5 i fins a les 9, campanya de donació de sang al Parc de Can Robert. Demà dimecres, ho diem, però molt probablement ja deu estar ple, que la síndica de Greuges serà al Miramar, us ho hem vingut comentant aquests dies, el telèfon de la síndica de Greuges per demanar cita per qualsevol consulta que tingui relació o bé amb les gestions de l'administració o bé amb les companyies de serveis, fonamentalment el 900 124 124, 900 124 124. I en el Mar de Santa Tecla, demà que s'inaugura ja l'exposició que ensenya els dracs infantils, els gegants infantils, els cabeçuts infantils, demà s'inaugura a partir de les 6 de la tarda al Mercat Vell, del Garatge al Carrer, aquesta exposició que ensenya el bestiari infantil de Santa Tecla. Demà es podrà veure a partir de les 6 i fins a les 8, el dijous i el divendres, també de 6:15 fins a les 8, i el dissabte es podrà veure entre les 11 i les 2 i entre les 6 i les 8. Exposició del Garatge al Carrer a partir de demà dimecres, dia 16, a les 6 de la tarda.

El dijous, ple extraordinari. Com els hem vingut dient, demà ho tornarem a repetir. El dijous el programa començarà 5 minuts abans, més que res per saludar-los i per dir-los bon dia, què tal, com estan? En uns moments, el ple extraordinari per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal. Saben que aquest és un ple extraordinari a partir de la iniciativa de Junts per Sitges, del Partit Popular, de Fets per Sitges i del Margalló. Aquestes han estat les quatre formacions polítiques que van sol·licitar la convocatòria de ple extraordinari i el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, no assenyala una hora concreta per la celebració del ple extraordinari, per tant, com si l'haguessin volgut celebrar a les 11 del matí, a la 1 del migdia o a les 4 de la tarda. Serà a les 9 del matí, aquest dijous, dia 17, i evidentment els oferirem en directe i que duri el que duri. En principi, tampoc té massa volta de full això, perquè és un punt, de fet, tot i que hi ha un desplegament, diguem-ne, de temes a partir d'aquest assumpte bàsic, que és la governabilitat. Fins i tot aquest ple proposa parlar de les actuacions treballades i programades pel govern municipal en relació a la seguretat de la matinada de Sant Bartomeu, els aldarulls de Sant Bartomeu. Fins i tot aquest assumpte també està ficat a dins la relació de temes en aquest ple extraordinari del proper dijous. Sigui com sigui, demà els ho detallarem amb més claredat, però dijous, a partir de les 9 del matí, ple extraordinari a l'Ajuntament. Dijous, dia 17, a partir de 7:45 del vespre, la gralla, taula rodona, prèvia Santa Tecla, amb el títol Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, el president de la Comissió Municipal de Festa Major, Xavier Salmerón, i la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime, moderarà Maria Junyent. Hem d'afinar aquests... Després els explicarem, això, És que hem posat un... Bé, després els explico, perquè té la seva gràcia, com es fan que sentir pum, pam, pam, les portes. Bé, total. El debat aquest dijous 17 de setembre a partir de 7:45 a la Vermuteria La Gralla, Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Molt probablement també aquest assumpte dels aldarulls de la matinada de la Festa Major també apareixerà. Això serà el dijous dia 17 a partir de 7:45, perquè el dijous dia 17 es tancarà a les 10 de la nit a Can Fals amb les Gitanes Dantes de l'agrupació de Balls Populars. Ja ho saben que cada any els temes d'actualitat en aquesta nova edició de les Gitanes Dantes, el dijous 17 a les 10 de la nit a Can Fals. Anem per divendres, dia 18, aquesta prèvia de Santa Tecla, que és molt intensa en activitats, a partir de 7:45 de la tarda, assaig popular de la canalla de la Jove de Sitges. Atenció, perquè és assaig de canalla. Òbviament hi pot anar tothom, però especialment la canalla. L'assaig de la Jove prèvia a Santa Tecla és la vigília. De la vigília, és a dir, la setmana que ve. Però aquest divendres, dia 18, a 7:45 a l'Ajuntament, assaig popular de la canalla de la Jove de Sitges. I aquest divendres les tindrem a totes elles i a tots ells. Aquest divendres dia 18 a les 9 al Prado, la nit de les pubilles i els hereus. 16 candidats i candidates al pubillatge d'aquest 2026 al Prado a partir de les 9 del vespre, o sigui, a veure què en surt d'aquesta nova nit de les pubilles i els hereus. Festa de la Verema, cap de setmana, 2, 3, 4 d'octubre. Saben que des de fa anys està partida la Verema, ho dic, perquè encara ens trobem gent que diu, colta, i les botes de vi i el concurs de trepitjadors. Bé, l'elecció de pubilla i hereu aquest divendres, festa de la Verema, cap de setmana del 2, 3, 4 d'octubre. I aquest és el cap de setmana també de la nit de foc, de la nit de foc del 2026, a 7:45 la timbalada, a 8:45 l'espetegafoc i a 9:45 el correfoc. Hi participen les colles de foc sitgetanes, o sigui, els Diables de la Vella, de la Jove, de l'agrupació, l'Àliga i el Drac. I les colles convidades, els 7 pecats capitals de la Pobla de Mafumet, els Diables del Papiol, els Diables Vora Mar de Tarragona i el Drac de Foc, el Cabrot. Això serà el dissabte, dia 19, a partir de 7:45 del vespre. Vinga, no ens movem d'aquesta prèvia de Santa Tecla. Dissabte, dia 19,
Atenció, perquè dissabte dia 19 una cosa i el diumenge dia 20 una altra. El dissabte dia 19 a les 11 a Can Fals, la trobada de gegants, cabeçuts i dracs petits. Dissabte dia 19 a les 11 del matí. El dissabte dia 19 a les 12 del migdia a la Fregata, el vermut de Santa Tecla que organitza el Prado. I el dissabte dia 19 a les 5 de la tarda, als jardins de l'Hospital, concert de la Suburban, que els avis i àvies el viuen, bé, és que les poden imaginar, el repertori de banda, com agrada sempre, bé, doncs als jardins de l'Hospital, dissabte dia 19 a les 5 de la tarda, concert de la Suburban. El dissabte dia 19 a les 7 de la tarda, el grup d'estudis sitgetans s'inaugurarà l'exposició del 27è aniversari del concurs de fotografia de Festa Major. Tot això dissabte. Diumenge al matí també Festa Grossa a Baixa Mar, perquè el diumenge al matí tindrà lloc l'exhibició de balls infantils, la concentració de dracs i les colles infantils i els versos dels diables infantils. Òbviament, els versos que els podran escoltar també el dilluns al matí i els tindran al nostre web per tots aquells que els vulguin reescoltar. Diumenge dia 20, tot al matí, eh? A partir de les 10 del matí, l'exhibició de balls infantils, la concentració de dracs i colles infantils i els versos dels diables. I el diumenge dia 20, a la tarda, el trasllat de Santa Tecla, atenció, a les 6 de la tarda del diumenge dia 20, fins a l'ermita de Sant Sebastià, amb Maria Dolors Carbonell, que estarà esperant a Sant Sebastià l'arribada de Santa Tecla. Acompanyarà el tabernacle de Santa Tecla, òbviament, autoritats, el senyor rector i la banda Terra Bastall. Diumenge dia 20 a les 6 de la tarda. I el diumenge dia 20, a 8:15 a l'Escorxador, presentació del documental d'aquest treball final de grau de comunicació audiovisual titulat Que no s'apagui la gralla. Aquest treball sobre el 50è aniversari de l'Escola de Grallers de Sitges que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebleza i en Roger Prats. Aquest diumenge a partir de 8:15 del vespre a l'Escorxador.

0: Estem fent un sketch còmic. Però crec que estem en els minuts finals de l'esquetx còmic. Crec que sí. Xema Romero, bon dia i bona hora.
1: Molt bones, com estem?
0: Què tal?
1: Bé, bé. Encantat de ser aquí un altre cop.
0: Estava ara, no sé per on començar.
1: Ah.
0: Perquè estàvem dient, potser que comencem per allò que vostès estan... Estan esperant, escolta, pregunta-li per... Què és allò? No, va, començarem per una cosa molt bonica que ha viscut el director dels museus de Sitges, que és Sant Bartomeu a Can Fals.
1: Sí, realment bonic, sí.
0: Jo diria que és el més bonic que ha viscut el director dels museus, des que és director dels museus, des del punt de vista social, des del punt de vista popular.
1: I emocional. Sí, jo crec que va ser un moment d'entendre, més enllà del valor patrimonial, indiscutible, de certs edificis, el valor emocional que tenen i que ha de tenir sempre el patrimoni, però que en aquesta vila té una energia increïble.
0: Un patrimoni estimat, eh? Deu tenir aquesta sensació, eh?
1: Estimat i un gran regal que ens va fer el Consorci, la Comissió de Festes i el pandonista, evidentment, que és el que ho va sol·licitar. Un autèntic regal.
0: Ara col·locarem la subordinada. És cert que això va ser més difícil del que semblava?
1: Jo crec que més difícil, o sigui, difícil en un primer moment, perquè realment ja sabem que les administracions doncs, estem sotmeses a una normativa i que un edifici doncs, que actualment no està obert al públic, obrir-lo amb les condicions de seguretat, però en el moment en què es va prendre la decisió, tot l'engranatge del Consorci dels museus va treballar per fer-ho possible.
0: És a dir, difícil de convèncer algú inicialment i un cop convençut, endavant les atxes?
1: Sí, de canviar. Sí, jo crec que el canvi és el que és difícil. O sigui, realment, quan una cosa no l'hem feta o l'estem fent i la fem d'una altra manera, això és una dificultat en tots els camps de la vida, no? En el moment en què la decisió es pren, insisteixo, va ser molt més fàcil.
0: Ha servit això per propiciar, no sé si dir, alguna decisió més immediata sobre Can Fals o per fer avançar alguna cosa a Can Fals?
1: Jo crec que decisivament, o sigui, sí, ha servit per adonar-nos i per tirar endavant algunes idees que ja teníem i que ens hem convençut que les hem de continuar i que ens ha donat més força i energia. Absolutament. Evidentment, el que ja està en marxa, això no ho aturarà ningú, i vull dir, jo no és que hagi començat a fer coses. Jo ja fa anys, l'anterior directora ja va posar en marxa i jo crec que aviat veurem els fruits de tota aquesta feina, i evidentment el darrer any i mig hem continuat amb aquesta línia, i això, doncs, el que hem de fer és que ens doni més energia per activar, per pressionar, per seguir treballant, però també per obrir altres vies.
0: Hem començat per aquí, perquè és clar, pels sitgetans, això de Can Fals ha estat com el caramel a la porta d'un col·legi, com el pal i la pastanaga. Te'l dono, sí. I després te'l trec. Te'l dono i després te'l trec. Els baixos de Can Fals, que van ser, fins i tot, allà hi havia hagut la botiga dels museus, sí, havien fet exposicions. Era un lloc molt bonic, on molts hi anaven, perquè precisament, atrets per tot aquest encant de Can Fals, tot es va tancar per motius de seguretat. Ara s'ha pogut mig obrir per mort que Sant Bartomeu estigués allà, ha tornat a mereixer aquesta alegria col·lectiva de tornar a veure Can Fals i ara torna a estar tancat.
1: Poden ser miratges, això.
0: Ja.
1: Té pinta, no?
0: Aleshores, esclar, la qüestió és si és que hi ha més o menys alguna cosa més clara que fa mesos enrere sobre la possibilitat que Can Fals definitivament allà hi comenci a passar alguna cosa que vagi més enllà d'aquests intents tímids d'obrir.
1: Sí, i el que passa és que això s'ha d'informar en el moment, o sigui, és imminent, o sigui, el que passa és que jo no puc avançar-te més que no la intenció, la feina...
0: És imminent que algú digui en veu alta.
1: Sí, evidentment.
0: Imminent vol dir imminent.
1: Imminent vol dir que és qüestió de mesos, d'un parell de mesos com que nosaltres sentirem a parlar, podrem explicar tot el que s'ha fet, el que s'està fent i el que farem. El que tampoc no té sentit és que jo comenci una altra vegada a dir coses sense dates i números, que és el que la gent vol sentir. I en aquests moments jo no puc donar ni dates ni números.
0: Si no estem per frustrar-nos més, la veritat.
1: Evidentment, en dos mesos ho farem, i no només ho faré jo, sinó que estaré acompanyat amb aquesta, per donar aquesta informació. Però això no vol dir que no s'estigui treballant. Fa anys que es treballa i en els darrers mesos s'ha avançat moltíssim. que evidentment el que va passar a Can Fals per Sant Bartomeu ens dona més energia per no permetre que això s'aturi, però evidentment és un tema que ja ho portem, el convenciment ja el tenim. El que passa és que sí que hem vist la rellevància, la importància emocional, i que sobretot abans de que esdevingui el que tots volem, que és l'inici de les obres, i doncs podem anar utilitzar amb aquests espais que encara tenen seguretat perquè la vila necessita. Jo crec que amb aquests esdeveniments la vila pot comptar amb el pati i l'entrada de Can Fals. Jo crec que això és una decisió que hem pres i que hi podem comptar-hi.
0: Una qüestió. Per tant, entenent que és imminent una mena de presentació pública sobre el calendari per Can Fals, abans no arribi aquesta presentació pública, hi haurà alguna altra oportunitat d'obrir Can Fals o difícilment?
1: Quan ens ho demani quan sigui viable dintre dels criteris de seguretat, que són els primers que vam demanar, és a dir, es pot utilitzar el pati, es pot utilitzar l'accés, l'entrada, no tota la planta, l'accés, ens van dir que era segur poder fer-ho. Si ens ho tornen a demanar i ho podem fer, ho farem.
0: Aquest dissabte publicava els Museus de Sitges en el seu perfil de xarxes una fotografia de Lola Anglada.
1: Sí.
0: Una fotografia de Lola Anglada.
1: Sí,
0: estem parlant de,
1: bonica,
0: de l'any 61, eh? Una Lola Anglada ja...
1: Extreta d'un article de Vinyet Panyella i que forma part de l'arxiu del Manac.
0: Una fotografia molt maca, i deia aquest record, perquè el dissabte se celebrava la mort, l'aniversari de la mort de Lola Anglada. I deia textualment l'article: actualment la col·lecció de nines no es pot visitar, però el seu valor patrimonial es pot descobrir a través del catàleg Nines i Joguines als Museus de Sitges. El volum recull prop de 700 nines i joguines. Es tracta d'una publicació que contribueix a preservar, etcètera. Les nines. El romàntic.
1: Sí.
0: Que és un altre

0: aquesta, alguna, les primeres dates per poder dir això començarà, això s'activarà, es farà. I insisteixo, darrere dels consorcis hi ha els seus, o sigui, darrere, al costat dels consorcis, hi ha els seus titulars
1: sí,
0: en parlaran. Mm-hmm. Però en el cas de l'Ola Anglada en podem parlar de més coses, perquè realment en els propers mesos ja s'ha fet una tasca. En aquesta publicació s'esmentava la tasca de recerca que es va fer amb la publicació del catàleg de nines, que insisteixo, ja s'havia fet abans que jo arribés, era un projecte que venia de fa temps.
1: Fem un parèntesi aquí perquè ningú s'intranquil·litzi. Les nines estan estupendes,
0: les
1: perfectament
0: nines,
1: conservades.
0: Les nines estan en els espais del, ara mateix continuen a Sitges,
1: sí,
0: a les reserves dels museus de Sitges. Al llarg d'aquests anys s'han estat sotmetent a un procés de restauració excel·lent. Pensem que les nines són dels materials més complexes per restaurar, perquè estan fets de molts materials alhora, i en el cas concret de la col·lecció Lola Anglada, ella manipulava, creava, partia a vegades de fragments, d'altres doncs es conserven doncs com ella les va adquirir. Ha estat un procés molt, molt acurat de documentació, d'estudi i de restauració. Tot això no és que s'estigui fent fa un any, dos anys, sinó que fa temps que s'està fent. Les nines estan perfectament conservades a les reserves dels museus de Sitges.
1: D'acord. Per però tant, les nines estan per tornar a exposar.
0: Però properament tindrem l'oportunitat de veure una d'aquesta, de veure un petit tast que té la intenció d'esdevenir un espai permanent de memòria, d'on poder començar a veure aquestes nines esperant que tornin a casa seva, que aquí és aquesta, òbviament, és el nostre objectiu.
1: Aquest tast on es podrà veure?
0: Mira, dintre de la programació dels museus de Sitges, d'aquest número de quart número del Laboratori de les Arts, en l'apartat de les exposicions encetem una línia de petites mostres o de mostres de petit format que tindran joc majoritàriament a l'espai Rocamora, és a dir, a l'última planta de Rocamora, un espai que tradicionalment s'ha utilitzat per a usos expositius i d'activitats polivalents i que continuarà amb aquesta doble línia. I en aquest espai hi haurà doncs un àmbit, un racó, que de forma permanent serà com una finestra oberta a aquest museu, a aquesta sala, no?, a aquesta col·lecció de nines Lola Anglada. Coincidint amb el Festival de Cinema Fantàstic, podem veure un primer tast d'una mostra, insisteixo, un racó que serà permanent i que anirà rotant seguint les mesures estrictes de conservació de les nines, i el primer que podem veure és un petit tast de 20 nines de la col·lecció que es podran veure i que sobretot es veuran en el marc d'aquesta recuperació i restauració que s'ha fet. De fet, hem encarregat a la restauradora que s'encarregui una mica de la reordenació i del text d'aquest primer tast per explicar què s'ha fet i en què consisteix.
1: Per tant, d'alguna manera, que això també serveixi per una nova manera de presentar la col·lecció de les nines.
0: Totalment, i per visibilitzar.
1: Sí, perquè és clar, des del 2011 que no s'havien vist mai més aquestes nines.
0: Doncs a partir d'ara hi haurà un racó on sempre, permanent, de forma permanent, veurem petites a l'espera que tornin a casa.
1: Que tornin
0: insisteixo
1: a casa.
0: I fins aquí podem arribar, però absolutament. No només les nines de Lola Anglada, sinó que evidentment que seran les protagonistes d'aquest racó, d'aquest àmbit que es crea en els museus de forma permanent, insisteixo, sinó que aquesta rotació permetrà veure altres col·leccions, entre les quals destaquen donacions importantíssimes que encara no hem pogut veure mai, i que quan una persona fa un llegat, fa una donació, òbviament espera que, si no de forma permanent, almenys temporalment, aquesta donació es pugui gaudir per tota la ciutadania. Aquest racó com a avançala, com a finestra oberta a aquest puntal que ha de ser la col·lecció Lola, que ha de ser pels museus, aquesta mirada i aquest retrobar i aquest recuperar Lola Anglada i el seu llegat, el podrem veure de forma permanent a partir d'octubre a l'Espai Rocamora.
1: D'acord. La restauració de les nines ve acompanyada també per la restauració del mobiliari, del romàntic.
0: Evidentment s'està treballant.
1: S'està treballant.
0: No s'ha deixat de treballar mai, però últimament sí que, bueno, sí, parlem de línies de la col·lecció, perquè en algun moment jo m'espero poder parlar amb tu de... I potser t'estàs esperant a dos anys després de dir, dos anys després, què anem a parlar de... Però, bàsicament, un dels puntals del museu i de les tasques que s'estan fent en els museus és la conservació de les col·leccions. una conservació de les col·leccions, que tot i que mai ha deixat de ser una prioritat,

0: ara esdevé absolutament una emergència. Una emergència vinculada al canvi climàtic i vinculada també doncs, a la necessitat d'uns perfils professionals que fins ara doncs, no hem tingut, o d'altres que aviat ens marxaran per jubilar-se, que això és un drama, és a dir, perdre...
1: Sí, sí, professionals de...
0: Els diferents professionals del museu, com ha passat doncs, a Montse Curtiada, fantàstica artista sí, sí, i mediadora, sí, sí. Doncs quan es jubili a Pep Pasqual, no sé què farem, perquè no només té cura de la col·lecció, sinó de les persones que habitem al museu. En aquest sentit, insisteixo, la conservació de les col·leccions és una absoluta prioritat.
1: Fem una derivada aquí, perquè... En aquest sentit, quan es va inaugurar la reforma sí, de Cau Ferrat, Maricel, sí. Ja es va intuir o es començava a parlar, com sempre s'havia parlat, però d'una forma més evident, de fins a quin punt aquest entorn era hostil per, sí. Per al patrimoni dels museus.
0: Sí, ho hem de dir així.
1: Ja es parlava en aquell moment, òbviament, del mar, de l'embat del mar, de la salinitat, sí. De les cases antigues i del que podia suposar. Haig d'entendre que en aquests 12 anys... Això ha empitjorat en el sentit de que l'entorn encara és més agressiu que fa 12 anys enrere i que, per tant, les col·leccions estan més sotmeses a aquesta agressió de l'entorn i fins a quin punt es pot, no sé si dir, blindar, aïllar, protegir encara més l'interior de Cau Ferrat Maricel de tot això que patim quan estem parlant del canvi climàtic i d'aquests estius i d'aquest clima tan, tan desbocat.
0: Absolutament. És a dir, que fa 15 anys ja es va veure que estàvem en una situació complexa, es van adoptar tota una sèrie de mesures per intentar, com ara filtres, cortinatges a les finestres que ens tanquen al mar, quan la idea dels museus originària sí, d'aquests sí. Edificis és obrir-se al mar.
1: Era precisament obrir-se al mar.
0: Exacte. I tot això es va fer no com a un caprici, sinó l'objectiu era conservar millor les col·leccions. Però, evidentment, les coses han canviat i han empitjorat en aquest sentit. Amb uns edificis que, a més, no són de nova planta i, malgrat es va fer una actuació molt contundent per aïllar-los, és impossible, no? En la tecnologia d'aquella època, jo diria que avui en dia seria també d'una gran complexitat aïllar-los completament, doncs el nostre regal és també la nostra criptonita. És a dir, realment... La nostra singularitat, la singularitat dels museus de Sitges, al marge d'aquesta meravellosa col·lecció, és la ubicació. O sigui, òbviament, en quin altre indret del món podràs fer aquest diàleg entre l'art i el Mediterrani d'una manera tan meravellosa.
1: Els que han sortit, però sobretot aquest estiu, bé, fa temps ja, els que hi surten una miqueta mar endins, sí. Encara que sigui amb una barqueta i veuen la façana dels museus, la façana ja no està com fa 12 anys enrere,
0: no.
1: Evidentment. Per mort de...
0: Malgrat que els materials amb els que es van construir
1: evidentment...
0: a la seva època eren els que estaven, doncs en aquell moment es van considerar els millors i es va innovar en molts aspectes. Jo vull deixar-ho molt clar, es va innovar en molts aspectes. Però les condicions han empitjorat, ja eren extremes i han continuat empitjorant, de manera que per nosaltres això ens obre una línia que també aquestes crisis també són grans oportunitats i els museus de Sitges aviat podran formalitzar un conveni amb una universitat perquè realment aquest tema del canvi climàtic sigui una de les vies de singularitat, d'innovació, en les quals puguem fer d'aquest perill, d'aquesta situació, una oportunitat de situar-nos, de singularitzar-nos com a museus pioners que comencem amb aquesta situació extrema a obrir camí i a obrir coneixement.
1: Hi ha prevista alguna actuació pel que fa referència a la protecció?
0: Hi han previstes moltes actuacions, una d'elles és la reparació de la façana marítima, això és evident, però si fem una reparació ens quedem amb
1: estem amb les mateixes.
0: Nosaltres continuarem amb moltes. De fet, hi ha moltes intervencions que ens han fet i que la gent no percep a primera vista, insisteixo. Aquest punt de la documentació, de la conservació, també de l'adquisició, que en podem parlar. És que no acabarem avui, tu i jo.
1: No, és que no caldrà que acabem avui.
0: Ens haurem de veure bastant més.
1: La vida
0: més.
1: És llarga, els museus també, si ens dona salut, també, nosaltres també.
0: Ens hem de veure més. Doncs amb aquesta línia, les intervencions que s'han anat fent des de l'aïllament dels finestrals amb uns filtres ultraviolats que han permès obrir alguns finestrals, algunes vistes que abans no es veien, l'aïllament d'algunes cobertes, és a dir, hem anat... augmentant l'aïllament de les cobertes amb accions i intervencions puntuals, la reparació, òbviament, de la climatització del museu, que ha estat molt lenta,
1: molt complicada.
0: I molt costosa i molt complicada, s'està veient actualitzada a partir d'una auditoria que es van encarregar dues auditories una sobre conservació preventiva que ha marcat totes les actuacions que veurem després, fins i tot el canvi d'espais, de per què ara la sala d'exposicions està aquí, perquè tot això ve perquè marcat per la conservació de les col·leccions.
1: Algú li ha dit al director dels museus, escolta'm, fes-t'ho com vulguis, aquí no hi ha manera de crear el clima ideal amb aquest entorn tan difícil, o no?
0: O sigui, realment, amb uns edificis...
1: Tal com estan,
0: en la ubicació que estan, i històrics, no els podem aïllar com podíem fer amb un edifici de nova planta.
1: És a dir, el clima ideal no pot existir a l'interior d'aquests museus?
0: És una lluita constant. O sigui, és una lluita constant, i és una lluita constant que hauríem d'anar actuant i anirem fent per aïllar l'edifici, però és impossible aïllar-lo completament com faríem amb un edifici de nova planta. Després tenim altres mesures, que són les instal·lacions climàtiques, que han d'anar millorant. Evidentment, ara en tenim, estan en millor estat que fa un any, però no les hem acabat.
1: Per tant, d'alguna manera, assumim
0: que...
1: com a part d'aquest paquet tan meravellós patrimonial que tenim al costat del mar, que hi ha una part de desgast de patrimoni inherent...
0: Absolutament.
1: Encara que el vulguem protegir fins al moll de l'os.
0: Forma part de la nostra singularitat i farem d'aquesta crisi una oportunitat per posicionar-nos com a museus capdavanters que miren i s'avancen, no només el pateixen, sinó que miren i s'avancen cap a aquest tema. I a partir d'aquí, la conservació de les col·leccions, insisteixo... Evidentment, quan vam arribar, vam estar parlant de comunitat, vam estar parlant de relats, parlant de col·lecció, d'obrir-nos a nous relats, de complimentar la col·lecció. Sí, però la prioritat principal dels museus és la conservació de les col·leccions i la major part de les actuacions que veurem estan condicionades a això. Insisteixo, fins i tot el canvi d'alguns espais de les sales d'exposicions, de les permanents, la utilització els itineraris interiors dels museus.
1: És a dir, per explicar-ho fàcilment, alguns canvis han vingut condicionats pel fet que hi ha sales que no es poden adequar
0: a l'exposició
1: de pes. Fins i tot amb el seu ús.
0: És a dir, el primer que es fa quan arribo és una auditoria de conservació preventiva de la que surten molts elements. No només veiem que hem d'incidir no només amb les instal·lacions, sinó amb l'aïllament, amb uns protocols de conservació preventiva, amb unes neteges que es fan especialitzades un cop al mes al Cau Ferrat, en altres mesures de conservació.
1: I saben què passa amb els auditors, que sempre et diuen l'ideal és això.
0: Sí.
1: Per tant, això, aquí falta allò, aquí no podràs tenir.
0: I a partir d'aquí també ens hem adonat que, evidentment, jo insisteixo, és a dir, la rehabilitació dels edificis, dels dos museus, del Cau Ferrat i el Maricel, en el seu moment va ser molt complexa i va condicionar els canvis en projecte una circulació interna que és d'una gran complexitat i que es va optar per una circulació lineal que en aquest moment, en el seu moment, doncs va tenir les seves avantatges.
1: Té poc sentit ara això?
0: Ara mateix no és que tingui poc sentit, o sigui, és el més pràctic, eh?
1: Si
0: es va fer en el seu moment és perquè era més pràctic. Però la conservació de les col·leccions ens ha portat a que això no es pugui continuar fent. I seré més clar, és a dir, el Cau Ferrat no es pot ensenyar amb no pot estar dintre d'una circulació...
1: Dins d'un circuit.
0: D'un circuit, com si fos amb els mateixos criteris que la resta del museu, amb uns espais que són d'una extrema... delicadesa, d'una extrema...
1: O sigui que el futur gairebé apunta al passat. L'ideal és visitar el Cau Ferrat, visitar el Maricel.
0: Sí, però a més està en la línia...
1: No amb una ruta contínua, sinó que el Cau Ferrat sigui una unitat en si mateix.
0: Pensa que tenim dos models de museus que són diferents.
1: Absolutament.
0: El Cau Ferrat és una casa-museu i l'hem de tractar com una casa-museu. Ja sabem que és el que tothom vol visitar. Sí, clar, jo vaig a Granada i també vull anar a l'Alhambra, però les condicions, com les visitarem, estaran supeditades a la conservació de les col·leccions. És possible, però ha de ser més controlat. És l'únic que dic. I que el que hem de fer és separar-ho de la resta del museu de Maricel, de tot el bloc de Can Rocamora que volem singularitzar, que volem potenciar al baixar la col·lecció Pérez Rosales, que ara veiem una avantpresentació, no és la definitiva, la veurem a partir de gener-febrer. El que busca és retornar als espais patrimonials una col·lecció que va venir a curar la cicatriu que va deixar en Dirin. Però que el que volem és que aquesta col·lecció torni a encaixar amb aquest diàleg, amb la, amb els valors
1: patrimonials. Presentar els museus, singularitzar de nou els museus.
0: Quan tu veus, jo, a mi m'agrada molt anar al museu i veure els que fan, no només parlar amb l'equip de mediació i els companys i companyes que són magnífics, sinó observar els visitants. Els visitants dels museus de Sitges són d'una varietat increïble i el que veus més és que, busquen referents, hem de treballar pels referents, tothom ha de sentir-se identificat, ha de tenir referents, però evidentment la singularitat dels nostres museus és en aquell moment en què el museu s'obre al mar i tens l'art i el mar, la gent entra en una mena d'èxtasi i és el que nosaltres evidentment volem.
1: Que és el referent de tota la vida.
0: Clar, i també aquesta vessant de col·leccionisme, el que el Dirin va fer quan construeix el Maricel és, jo vull un Cau Ferrat més gran, no? És a dir, no puc comprar el Cau Ferrat, faig el meu i més gran encara. I quan Pere Rosales fa la seva donació i construeix o reconstrueix aquest espai del Maricel, ho fa amb la mateixa línia del col·leccionisme i del diàleg amb l'edifici, l'entorn on està. Cap aquí anem, però no és l'única via. L'equip dels museus col·leccions està treballant perquè aquesta singularitat d'aquests artistes vinculats a Sitges encara es potenciï més amb la primera planta, una primera planta amb una col·lecció magnífica, però que tenim molta peça a dipòsit, que no podem veure a reserva i que l'hem d'ensenyar, i unes exposicions que no hi cabien a vaixells i que ara hi ha tota una planta per poder desenvolupar-les. Llavors, ara mateix és aquesta línia per la que adoptem, però, insisteixo, el motor de tot aquest canvi de circulació i de funcionalitat ha estat la conservació de les col·leccions i l'obrir aquesta singularitat i potenciar el Maricel i les seves col·leccions. Aquest ha estat el motor. El podrem veure a partir de novembre, la primera exposició que veurem al novembre sobre la col·lecció Subirachs, una exposició magnífica que no us podeu perdre, també ens permetrà obrir i iniciar una nova circulació dels museus i començar a replantejar-nos com cuidem el Cau Ferrat.
1: Per tant, d'alguna manera s'està en un període de transició cap a una altra forma, una vegada més, de presentar els museus, tenint com a prioritat la conservació del patrimoni.
0: Absolutament. Això seria el resum bàsic, la conservació i l'aposta per la singularitat i el valor de les nostres col·leccions i dels nostres edificis.
1: El mes d'octubre viurà les jornades del patrimoni, les jornades europees del patrimoni, els museus de Sitges, la jornada del mercat de l'art, col·leccionisme i museus, però ens agradaria insistir, perquè no tenim massa minuts, durant tots aquests mesos els museus han fet molta feina per parlar amb col·lectius i per preguntar moltes coses a molta gent d'àmbits diversos.
0: I tu hi eres, i tant,
1: Quines conclusions bàsiques n'ha sortit de tot això? Després de consultar amb tanta gent sobre tantes coses, sobre com es perceben els museus, sobre què creu la gent que s'hauria de fer en els
0: aquest
1: museus...
0: Aquest document està en el marc d'un pla estratègic que va iniciar l'antiga directora, la Mercè, i que nosaltres ja tenim... Acabem de rebre aquest pla i aquest pla ha de tenir un retorn. Aquest pla es presentarà primer a l'equip i després a totes les persones que veu participar d'aquest procés participat i que estan participant, però encara hi ha algunes entrevistes que ens han quedat pendents fonamentals, entre elles les entrevistes amb les antigues direccions, que són imprescindibles, i que d'això ha d'haver-hi un retorn en la ciutadania. El que està sortint, doncs jo et puc avançar, però bàsicament les principals prioritats que s'estan recollint són la conservació de les col·leccions, l'actualització dels relats perquè tothom hi sigui present, que no perdem aquella singularitat i que es recuperi o que s'incentivi aquest posicionament dels museus a nivell de coneixement, d'innovació, però també d'aquest vessant internacional.
1: Per tant, té una certa lògica amb el que heu viscut a Can Fals. El que preocupa més és que, sobretot, no es perdi això, que es pugui conservar, que no es faci molt bé.
0: I que tots aquests projectes que fa anys, que jo entenc la frustració, és a dir, la puc entendre, és a dir, aquests projectes que fa anys que estan a l'horitzó s'han de calendaritzar
1: d'una vegada,
0: és a dir, posem data, i si la data no és la que tothom vol sentir, doncs no és la que nosaltres, però els processos tenen data. Tot això forma part d'aquest pla estratègic que, insisteixo, s'ha de fer el retorn, igual que quan es parli de Can Fals i de Can Llopis, es farà el retorn del procés de participació de Can Fals, només faltaria, que ha donat per molt.
1: Hem parlat de Subirachs com un dels apunts sí. d'aquesta nova temporada. Sí. Què més hi afegiríem?
0: Jo afegiria la consolidació, o sigui, per una banda les jornades, la consolidació d'aquests valors, de les fórmules que hem consensuat amb l'equip, tant les conferències i recerques, creació de coneixement, les jornades del col·leccionisme, la peça del mes, les conferències, la magnífica conferència que farem sobre Miró Rossinyol i que tindrem uns convidats de luxe, el foment dels tallers i les experiències, les famílies, la gent que ens visita, les experiències que volem viure als museus, la literatura com un dels peus i fonamentals dels pilars, i en aquest cas el Club de Lectura és una d'aquestes activitats que no pot faltar, les arts escèniques, que formen part de la singularitat de Sitges, aquí tot es barreja amb aquest escenari magnífic que diu en Jordi Milán, que són els carrers de Sitges, l'art contemporani com un d'aquests pilars que anirà apareixent, i art contemporani no és només col·leccionar art contemporani, és una nova mirada a les col·leccions, present, passat, ja ho va trencar Rossinyol, nosaltres continuem per la mateixa línia, el benestar i la salut, i aquí vull manifestar el meu agraïment a l'equip per una via que s'ha consolidat d'una manera excepcional amb les activitats que es fan amb el CAP. Jo sé que veu tenir aquí sí, en Jesús parlant d'aquest tema. Jo t'he de dir que l'esforç de l'equip ha estat meravellós per poder consolidar els espais del museu com un espai de benestar i salut, i que el Club de la Mirada insisteix encara més en aquest
1: perquè
0: tema.
1: Perquè tothom ens entengui allò del valor terapèutic de l'art.
0: Absolutament, és a dir, només l'edifici, l'entorn, les col·leccions i les persones que medien i t'acompanyen ens ajuden a viure i a sentir-nos millor, eh? I clar, no vull acabar sense, evidentment, aquesta línia de feminisme i identitats que també forma part de tots els museus, però aquí té més sentit que mai, natura i sostenibilitat, l'equip també és treballant en aquesta línia de conservació, però també mostrar el nostre patrimoni natural, que per ara, fins ara no n'havíem parlat, i evidentment tot el que estem dient, totes aquestes fórmules han de ser accessibles i inclusives, i accessibles vol dir adaptar-nos a les necessitats de tothom per llei, però inclusives vol dir que tothom s'ha de sentir inclòs, és a dir, no fer activitats exclusivament, t'hem de tenir present, però les activitats han de ser per a tothom. Incloure un col·lectiu no vol dir excloure la resta, i això és un tema que ha de quedar molt clar.
1: 9:48, ha estat un bon estiu, no?
0: Ha estat un estiu intens i molt reflexiu, és a dir, si què has fet aquest estiu, doncs no, continuar pensant, reflexionant i intentar posar, aprofitar aquest descans per posar les coses al seu lloc.
1: Compte que els avis deien que pensar fa d'asa.
0: Sí, però...
1: Però s'ha de pensar, eh?
0: S'ha de pensar, s'ha d'utilitzar el cervell.
1: Hi ha moltes coses en aquest menú, eh?
0: Sí, per això t'he dit, jo et demano tornar a fer aquest cafè que per cert, hem de fer més sovint i tant. I ens hem de tornar a veure perquè t'han quedat molts punts per aquí que si vols algun dia pues, venir acompanyat de l'equip perquè ens vagin explicant cadascun.
1: Els anirem enfilant, que hi haurà temps per tot.
0: Què està fent? Què fa el Pep? Què està fent?
1: Però atenció que de moment queda aquest titular, eh? Hem d'entendre que abans no acabi l'any.
0: Sí.
1: Per no dir que abans no acabi la tardor, riuen darrere el vidre.
0: Perquè tindrem novetats d'allò que
1: hi haurà novetats d'allò que tothom vol tenir novetats, que no és allò que tothom vulgui sentir, eh?
0: No, de tot el que la gent té dret a conèixer, i que nosaltres som els primers interessats en que això es conegui, però insisteixo,
1: un mes, dos mesos?
0: Jo crec que
1: en dos mesos s'ha de saber.
0: Jo crec que anem a posar novembre i desembre.
1: Novembre i desembre.
0: Tu has dit l'any i jo em quedo amb l'any.
1: Com ho heu agafat aviat això, eh? Doncs, abans no acabi l'any, algú dirà alguna cosa.
0: No, ho direm, ho compartirem. Ho compartirem, la feina que s'ha fet i el que ens espera. I això està claríssim, i això ens hem de veure per poder fer-ho realitat.
1: Xema Romero, gràcies.
0: A tu moltes gràcies.

Tindrem ocasió de parlar-ne, esclar que tindrem ocasió de parlar-ne, perquè passaran moltes coses d'aquí unes quantes setmanes, però sobretot, sobretot, abans no acabi l'any, en veu alta, algú dirà i algú posarà el calendari a Can Fals i al Museu Romàntic. De moment, el titular més bonic, d'entre tots els titulars bonics, és aquest. Hi haurà, com a mínim, 20 nines de la col·lecció de nines que s'exposaran a Can Rocamora amb una mostra que anirà canviant. Per tant, aquells i aquelles, sobretot els més joves, que no hagueu vist mai, perquè, evidentment, amb 15 anys, 2011, 15 anys de museu tancat, doncs, òbviament, he dit 15 anys i potser éreu 14, 12 anys, en 12 anys de museu tancat, hi ha gairebé una generació que no ha vist aquestes nines. Per tant, bé, aleshores, Verds en Comú Podem, que presentarà en aquest ple municipal del 30 de setembre la reprovació del regidor David Martínez per manca de dedicació i per la seva gestió al capdavant de governació. Ha enviat a Verds en Comú Podem també una llarga nota de premsa i també la proposta, la moció, que presentarà en el ple municipal del proper 30 de setembre. És una moció que posa sobre la taula, per un costat, el que en el seu moment va dir en el ple municipal el regidor Nacho Rubí, i ho diu d'aquesta manera la nota. En el ple municipal del juliol del 26, el regidor de Fets per Sitges, Ignasi Rubí, va manifestar que, arran de comentaris que havia rebut de treballadors de diferents àrees sobre la dedicació del regidor, havia consultat la informació pública disponible al portal de transparència de l'Ajuntament. Recordaran aquella intervenció de Rubí, perquè va ser contestada també per David Martínez, visiblement enutjat, fent referència a que la seva dedicació en el dia a dia no estava reflectida en l'agenda de l'Ajuntament i que treballava 24 hores sobre 24. La moció de Verds en Comú Podem fa referència, per un costat, com els dèiem, a la intervenció de Nacho Rubín al ple municipal de juliol, i per altra banda també a la gestió de la regidoria de governació i als incidents de la festa major. El grup municipal Verds en Comú Podem, diu la nota, vol deixar clar que la responsabilitat directa pels actes violents correspon exclusivament a les persones que els van protagonitzar, però això no eximeix els responsables polítics municipals de l'obligació d'analitzar si davant d'un esdeveniment de les dimensions de la festa major i en unes dates d'elevadíssima afluència de persones, el dispositiu preventiu havia estat suficientment dimensionat. Per altra banda, el que retreu sobretot el regidor és no haver estat més present en la gestió de tota aquesta crisi i, sobretot, com es diu, el que es qüestiona és l'exercici de la responsabilitat política que correspon a qui dirigeix governació. Després dels advertiments del ple de juliol, dels incidents de festa major i de la seva absència a la reunió per preparar Santa Tecla, considerem que cal assumir responsabilitats polítiques. Com us dèiem, tema que es posarà sobre la taula en el ple municipal del proper 30 de setembre. Que això serà d'aquí dues setmanes. Aquest dimecres no, d'aquí dues setmanes. Dimecres que ve Santa Tecla, l'altre dimecres ple municipal. Bé, doncs, en aquell ple municipal es presentarà aquesta moció, llavors a veure com es desenvolupa el debat. I com els comentàvem, un altre dels grans noms d'ahir, Kevin Bacon. L'home que apareix a Viernes 13, a Footloose, a JFK, a Algunos Hombres Buenos, a Río Salvaje, a Apollo 13, a Mystic River, a Frosty Nixon. Un dels grans actors del cinema de Hollywood serà a Sitges en el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Ell i la seva dona, Kira Sidgwick, perquè protagonitzen, presenten la seva nova pel·lícula, Family Movie, una comèdia de terror que, seguint els eixos centrals del 2025, en recorda, diuen des del festival, que l'humor i el terror són cosins germans. La pel·lícula està protagonitzada pel mateix Kevin Bacon, juntament amb la seva dona, Kira Sedgwick, i els seus fills, Susie i Travis Bacon. Els quatre integren un clan de cineastes que es troba immers en el rodatge d'un slasher. Slasher són aquestes pel·lícules de sang i fetge. Aquest és l'acrònim, els ho diem perquè si no en són habituals d'aquest cinema, hi ha molts aspectes que se'ns escapen una mica. Bé, doncs, una pel·lícula de sang i fetge, de baix pressupost, on de sobte apareix un cadàver en el plató. Un cadàver de debò,
Aleshores, bé, a partir d'aquí, com els comentàvem, una comèdia de terror. Kevin Bacon, per tant, protagonista també del festival, al costat de la llista que ja teníem, de Peter Jackson, que rebrà el gran premi honorífic al director de la trilogia del Senyor dels Anells, Amy Irving, una de les protagonistes de Carrie, la pel·lícula que és el símbol del festival en aquest 50è aniversari, de Danny DeVito, gran premi honorífic, el pingüí de Batman Returns, o el director de Tira mamà del tren, o La guerra de los Rous, o Matilda, Bàrbara Rey, ja tindrem aquí mitja premsa rosa, perquè ja ho saben que si portes Bàrbara Rey, evidentment hi haurà una expectació en un altre registre, no estrictament del terror, i Alejandro Amenábar, que presentarà la còpia restaurada de la seva primera pel·lícula, Tesis, que va ser en el seu moment un èxit com una casa, amb Eduardo Noriega i Fele Martínez. Tot això en el marc de la 59a edició, l'any que ve, 60 anys del festival, 59a edició, que començarà el 8 d'octubre i acabarà el 18 d'octubre. Nou i 56 minuts, i abans d'anar a petar les efemèrides, la Junta de Govern Local, celebrada ahir dilluns 14 de setembre, va aprovar l'atorgament de dues subvencions nominatives al Retiro per la celebració del Carnaval de Sitges 2027 i a l'Agrupació de Balls Populars per al foment i la difusió de la cultura popular tradicional catalana durant l'exercici 2026. Amb dues subvencions tenen l'objectiu de donar suport a les entitats locals. La Junta de Govern Local també va aprovar l'adhesió a l'Acord Marc per al subministrament de gas natural a les entitats locals de Catalunya i l'adjudicació del contracte corresponent. Aquest sistema de contractació conjunta per a les administracions locals facilita la gestió del servei per part de l'Ajuntament. Perquè vostès ens entenguin, és un contracte amb l'empresa del gas, per dir-ho així, però és un contracte col·lectiu, és un contracte que fan ajuntaments de tot Catalunya, per tant, per treure'n unes millors condicions. Permet garantir la continuïtat del subministrament energètic necessari per al funcionament dels equipaments municipals. I, finalment, la Junta de Govern Local també va aprovar l'adjudicació del contracte per disposar d'una furgoneta gran mitjançant la modalitat de renting per donar servei al Departament d'Esports. El nou vehicle permetrà reforçar els recursos del Departament i facilitar el desenvolupament de les seves tasques i activitats.

15 de setembre del 1709, la fregata de la vila s'apoderava l'abordatge d'una fregata francesa i d'una barca genovesa. La festa va ser gran perquè va mereixer una felicitació del rei Carles III als jurats sitgetans. Això passava un 15 de setembre del 1709. Un 15 de setembre del 1901 s'inaugurava el Col·legi Sobrense, dirigit per en Josep Mateu. Tal dia com avui, de l'any 1910, el fundador del Partit Socialista, Pablo Iglesias, visitava Sitges i feia un míting a la Casa del Poble. Tal dia com avui, del 1910. I un 15 de setembre del 1940 es reposa a l'ermita de Sant Sebastià la imatge del Sant en substitució de la desapareguda durant la Guerra Civil. Nou i 58, les nostres efemèrides d'arreu del món en comença amb una, mira, amb una de ben singular. Tal dia com avui de l'any 1954, Billy Wilder rodava la famosa escena on Marilyn Monroe anava vestida amb una faldilla gran, passava per una de les graelles de ventilació del metro de Nova York i la faldilla s'enlairava. Una de les escenes clàssiques de La tentación vive arriba.

I aquesta és la banda sonora d'Alfred Newman en una pel·lícula en què també apareixia el concert per piano número 2 de Rachmaninoff, que en el món del cinema ha aparegut més d'una vegada. Bé, la història és, si vostès van a Nova York algun dia, allò de, mira, anem a Nova York, perquè com que més d'un i més de dos ja hi han anat, que sàpiguen que aquesta escena té un escenari real, a Manhattan, en la cantonada entre l'avinguda Lexington i el carrer 52. Es va rodar l'escena el 15 de setembre a la 1 de la matinada. La filmació, si vostès ja en van, haurien ser els de l'equip i poca cosa més. Bé, doncs, la filmació es va dur a terme en presència de més d'un centenar de fotògrafs i 5.000 espectadors. Es poden imaginar, eh? Perquè l'escena és una escena magnífica. Però, és clar, no ens imaginem què hi havia darrere de les càmeres. Doncs darrere de les càmeres hi havia una multitud que evidentment davant de Marilyn Monroe va vitorejar l'actriu entre presa i presa, mentre Marilyn Monroe, que es va fer extraordinàriament popular per això, perdia els papers i la memòria molt, molt, molt sovint. Bé, doncs així es va rodar aquesta escena de La Tentación Vive Arriba, que va ser una idea del responsable fotogràfic de producció de la pel·lícula, un dels clàssics de Billy Wilder. En les nostres efemèrides d'avui, tal dia com avui del 1891, Lluís Millet i Amadeu Vives i Aureli Capmany fundaven l'Orfeó Català, tal dia com avui del 1891. Tal dia com avui del 1830 s'inaugurava la primera línia de ferrocarril del món que unia dues ciutats, Manchester i Liverpool. La línia, que encara presta servei avui, tenia com a principal protagonista una petita locomotora anomenada Coet, Rocket, ideada per George Stephenson. La velocitat mitjana d'aquesta màquina era de 27 km per hora amb puntes de 46. Segurament, en alguns moments d'aquest estiu o d'aquest any 2026 que portem, les puntes d'aquesta màquina de la Rocket superaven les del servei de Rodalies en alguns moments. 27 km per hora de mitjana i puntes de 46 km per hora. 1830, la primera línia de ferrocarril del món que unia Manchester i Liverpool. Tal dia com avui del 1975 es publicava Wish You Were Here, de Pink Floyd. Tal dia com avui de l'any 1935, el règim nazi aprovava a Nuremberg les lleis dirigides contra la població jueva. I tal dia com avui de l'any 2008, la fallida del banc Lehman Brothers va iniciar la gran crisi financera mundial. 2008, han passat 18 anys d'aquell caos absolut que va ser com una mena de reacció en cadena que ens va arribar fins aquí, que aquí semblava, bé, que es deia allò de la ralentització de l'economia, doncs ralentització de cop ens va arribar des d'Amèrica. Però, tal dia com avui, la fallida del banc Lehman Brothers. I en què podem acabar? 1962, número 1 a les llistes de vendes durant 5 setmanes, un tema de The Four Seasons. És una formació vocal, una de les tantes formacions vocals clàssiques dels anys 60. Segurament aquest tema l'han escoltat en algun moment si tenen una certa edat. Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito i Nick Massey eren The Four Seasons. I aquest és el primer gran èxit del grup, que es diu Cherry. Cherry.

0: No és fàcil cantar així i harmonitzar. Aquestes quatre veus, 1962, només han passat 64 anys. Cherry, de Four Seasons, amb ells tanquem les nostres efemèrides d'avui. La Mare de Déu dels Dolors, avui. Per tant, ja ho saben, que sobretot en el cas de Sitges, s'enceta aquest període bé de la corona, com deien les mares i les àvies. La nostra, la Mare de Déu dels Dolors avui, també Sant Nicomedes, Sant Emilià, Sant Jeremies, Sant Màxim, Santa Caterina de Gènova i Sant Albí. La reina Letícia, 54 anys, celebra avui. La dissenyadora de Mosa, Teresa Helbig, en fa 63. L'actriu Fernanda Torres en fa 61. El príncep Enric de Sussex, 42 anys, celebra avui. I la gran Carme Conesa, l'actriu Carme Conesa, 66 anys, celebra avui. Avui bon temps, bona temperatura, o potser una miqueta més alta que ahir, estem una mica més alts que ahir, estem a 28 graus de temperatura amb un 51% d'humitat, tenim menys humitat que ahir, tenim més temperatura que ahir. El canvi vindrà demà, demà a partir de la tarda, vespre aproximadament, i està per veure si ens plou una mica o si ens plou bastant. Els mapes o l'advertiment del Metocat assenyala tota la part est de Catalunya, nord-est, però no anirem una miqueta més enllà. Ja ho saben que nosaltres això ens ho prenem amb una mica de calma, perquè per hiperventilar sempre hi ha temps. Per tant, no cal hiperventilar abans d'hora. Demà és probable que plogui, aleshores està per veure si anem a més, si anem a menys i tot això, i si ens diuen més coses de les que ens han de dir. Però ens sembla que l'experiència de la setmana passada, diguem-ne, de moment està tot molt, molt discret i molt mesurat. La setmana passada, a aquesta hora, ja estàvem que no s'hi podia estar. Bé, a veure què passa demà, però en qualsevol cas, el més important, segurament, és que la previsió assenyala que ha passat aquest trànsit entre demà, dimecres, dijous, aproximadament, cap de setmana, tota aquesta prèvia de Santa Tecla, que ningú pateixi perquè es preveu bon temps, bon sol i una temperatura molt agradable. Per tant, aquesta prèvia de Santa Tecla amb els menuts, amb els gegants, amb l'exhibició de balls, tot això, cap problema ni un, perquè tot, des del punt de vista meteorològic, anirà com una seda. Previsió per les properes hores, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui de nou tenim una jornada ben plàcida arreu del territori, ens aixequem amb temperatura que és fins i tot una miqueta més alta que no pas la que teníem ahir, i avui també veurem com la temperatura màxima serà més alta que ahir en punts fins i tot de l'oest i del sud del territori. Ahir en aquests sectors veiem valors que rondaven els 35 graus, puntualment els superaven, però avui veurem molts valors que superen aquests 35-36 graus cap a les comarques del Pla de Lleida, també l'interior de les Terres de l'Ebre, on fins i tot localment podrien arribar fins als 38 graus avui de temperatura màxima. En canvi, al nord-est, ahir també arribaven fins als 34-35 graus, avui també hi farà calor, però a les comarques de Girona, avui la temperatura baixarà 2-3-4 graus respecte a les que teníem ahir. Tot plegat amb un dia assolellat arreu del territori, amb prou feines veurem créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda en zones del Pirineu, i això a l'espera que demà sí que pugui canviar la situació meteorològica amb l'arribada d'un sistema frontal que demà a la tarda farà que baixi força la temperatura i deixarà xàfecs i tempestes a bona part del Pirineu, Prepirineu i també especialment les comarques de la meitat est i del litoral i prelitoral central al final de la jornada. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: 10 i 11 minuts. No cal que diem res als seguidors de Oasis o Oasis, que així queda més bé, només avisar la resta de mortals que encara, tenint en compte com està el món, les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que tal com està el món, encara. Què passa que no et sento?
1: És per l'estiu que ve.
0: Ara
1: bon dia,
0: Bon dia.
1: És per l'estiu que ve?
0: És pel 10 i 11 de juliol del 2027. Aleshores, fins aquest dijous dia, fins a veure, dijous 17 de setembre, hi ha temps per inscriure's a la llista de correu que permet entrar, evidentment, en el sorteig. En aquesta inscripció es fa una pregunta relacionada amb la trajectòria musical del grup. Per tant, si sou seguidors d'Oasis, no us costarà res respondre a la pregunta. És com si, jo què sé, com si anéssiu a un concert de Los del Río i us preguntéssim per Macarena. Doncs, aleshores, no hi haurà cap problema. Les entrades sortiran a la venda entre el 25 i el 27 de setembre, com dèiem, entre els 85 i els 255 euros. Els Oasis que faran tot una colla de concerts, una gira que passarà, com els dèiem, per l'estadi Lluís Companys. De moment són dos concerts, però diuen que en poden ser fins i tot quatre. O sigui que... un èxit total. Dues qüestions d'aquelles de... Bueno, ara parlarem d'aquest speech que va fer el president Illa, que porta uns dies encadenant discursos entre l'11 de setembre. Va fer un discurs de mig mandat. Quan nosaltres diem que ens estem tornant així a la manera americana, doncs un discurs de mig mandat de legislatura. Ara hi anirem, i sobretot per la climatització de les escoles, perquè ho va dir així a la valenta, i ens sembla que no deu haver prou instal·ladors a Catalunya per instal·lar tantes climatitzacions abans del 2031. El cas és que, a la contraportada de l'Ara, Laura Serra entrevista Josep Maria Pujol. Qui és Josep Maria Pujol? Bé, doncs, capellà de Santa Maria de Santa Margarida de Montbuí, que celebra 50 anys com a capellà. És una conversa molt interessant perquè és un home amb un perfil ideològic molt potent. D'aquí que el titular sigui: encara penso que el socialisme arreglaria moltes coses. Compte, que diu el socialisme, no els socialistes. Diu el socialisme, la ideologia social. És un home que va passar per Ruanda i que diu obertament que el turbocapitalisme fa patir. I la frase és aquesta. Un home que ha viscut a Ruanda i que va tornar, evidentment, trasbalsat per tot el que va veure. Totes les persones tenen dret a sobreviure i millorar la seva situació. Això és l'Evangeli. I el que vivim és que només afavoreix els que ja tenen diners per fer-ne més. I és la desfeta dels pobres. Ho veiem amb els immigrants, que es morin al mar. És una entrevista molt interessant, sobretot per part d'un home, com els dèiem, que ja està en unes alçades de la vida en què pot parlar d'aquesta manera. I diu, entre altres coses, diu: vostè en quina llengua fa missa? Li pregunten. I ell diu: a Sant Maure, bilingüe. La part que ja se saben la dic en català i en els altres textos i el sermó barrejo les dues llengües i ho entenen tot. Ara tenim problemes amb els sud-americans que demanen més castellà o se'n van a sectes. Això és el que diu Josep Maria Pujol, nascut a Avinyó 1942. I un altre, Albert Om ha tret un llibre. Un llibre que es diu Què diran els altres, o una cosa així, I explica, en una entrevista que li fan a l'Ara, una circumstància també del tot singular d'una manera de viure, que era la seva família. Bé, el seu pare va morir de demència als 91 anys. I, minuts abans de morir, ell estava a l'habitació amb el seu pare a l'hospital i s'interpel·lava sobre si li hauria de dir el que li va dir. I diu obertament, diu: de jove segurament dius molt, t'estimo, t'estimo, t'estimo, però ho dius perquè t'ho diguin a tu, o com una manera de posseir l'altra persona. i crec que està bé guardar-te'ls pel moment, ni precipitar-te ni repetir humor. Diu, el meu pare, la primera vegada, atenció, el meu pare, la primera vegada que li vaig dir t'estimo, era l'últim dia que ell ja estava sedat i no sé ni per què em va sortir a dir-li, però vaig pensar, hòstia, sort que està sedat, perquè si m'arriba a sentir li hauria fotut en un problema. Amb el seu pare a punt de morir, Albert Om es va veure la necessitat de dir-li un t'estimo que no li havia dit mai a la vida, perquè a casa seva no era una expressió que s'escoltés massa sovint. És una entrevista molt interessant, per molts motius, la que dona l'Albert Om al diari Ara, del qual també n'és col·laborador, a partir d'aquest llibre que acaba de sortir, que parla també d'un entorn familiar d'una època en què es vivia, es pensava i es deien les coses d'una altra manera.

0: I en aquest entorn tan meravellós que és el Museu Marítim de Barcelona, que és una meravella de les meravelles, ahir va parlar el president Illa i va fer un discurs de balanç de mig mandat. I sobretot el que ens n'ha sortit d'aquest discurs de mig mandat és la creació d'un pacte per a l'educació, que l'educació suposi veritablement, com en el seu dia es va aprovar, el 6% del pressupost de la Generalitat, i després tenim l'assumpte de com climatitzar 2.500 escoles, i vagin a saber, perquè em sembla que la xifra, a mi m'ha costat molt trobar-la, residències d'avis. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. No surten els números.
0: Què dius ara?
1: Ara mateix la inversió, em sembla que he llegit en algun lloc, era un 3,8. Per tant, d'entrada, pujar del 3,8 al 6, o tens un increment important de finançament, cosa que no es veu clarament, o
0: ho treus d'un altre lloc.
1: D'un altre lloc i a veure què toques. Aquesta la primera. La segona, el tema de la climatització. També algú ha fet els números del Gran Capitán, perquè, clar, li demana als ajuntaments que avancin els diners. D'una manera molt subtil, eh? Perquè ja sabem
0: que... És a dir, com saben tots vostès, hi ha escoles que són propietat de la Generalitat i hi ha edificis escolars...
1: No, m'explico bé. En el cas de la primària, majoritàriament les escoles públiques són dels ajuntaments.
0: Uh-huh. Com és aquí el cas del Miquel Utrillo, de l'escola Esteve Barrachina, per exemple.
1: En el cas de la secundària, els instituts són propietat de la Generalitat, encara que ho gestionin empreses públiques.
0: I encara que l'Ajuntament n'hagi pagat la meitat, com ha passat aquí.
1: Sí. Vale. Aleshores, a partir d'aquí...
0: Fem números. I fem tractes, sobretot. Perquè aleshores, el que diu en Joan, la Generalitat truca a l'Ajuntament i diu, escolta'm, si t'hi poses tu i ho pagues tu, jo ja et tornaré els diners quan sigui.
1: El 2031, sembla que han dit.
0: Au. I més d'un podrà pensar, però si la Generalitat li va costar Déu i ajut tornar-li a l'Ajuntament els diners de les llars d'infants, quan li tornarà? Ep, i tot això tenint en compte que l'any que ve és any electoral, eh? Uh-huh. És a dir, que tot això ho diu...
1: Clar, és que a més hem de tenir en compte l'infrafinançament dels municipis...
0: I que l'Arsal encara és viva.
1: I que l'Arsal encara és viva.
0: Que és aquella llei en el seu dia del ministre Montoro, aquest ministre que ha anat a parar també al jutjat.
1: Que tots els alcaldes s'acaben queixant de dir... Escolti, és que si m'han sanejat les finances, però no em deixa fer res.
0: Exacte. Bé, allò que ja en el seu dia deia l'alcalde Forns. Bé, que tinc la caixa plena, però no la puc fer servir.
1: Que a veure, que l'Arsal te va tenir un efecte positiu per evitar el desgavell.
0: Que allò era can 60.
1: Però diguem que vam col·locar el pèndol a l'altre costat i d'allà no s'ha mogut.
0: Perquè l'Arsal fa quants anys fa?
1: Montoro és el 2011, deu ser, no?
0: És que sí. Anava a dir, deu fer 15 anys, més o menys. Si no 15 anys, gairebé. Bé, doncs això. El cas és que... Salvador Illa va dir que es climatitzaran totes les escoles de Catalunya, que en són 2.500, uh-huh, i que d'entrada se'n climatitzaran 100, que són les que estan en una situació més delicada. Aquí després ja hi hauria tots els matisos, què vols dir amb situació delicada, què no vols dir. I que si ventiladors amunt, ventiladors avall. Clar, fent números, però ja no cal els números, diguem-ne, de la banda de l'economia, és que nosaltres no creiem ni que es puguin climatitzar 2.500 escoles abans del 2031, perquè això són 5 anys.
1: Sí, és que, clar, no és posar una parella a cada escola.
0: És el que anava a dir. I després, trobar els instal·ladors, és que encara que els poguessis pagar, perquè és que, esclar, això vol dir... Fèiem els números i eren unes 10 instal·lacions per setmana.
1: No, és que...
0: I que l'instal·lador digui... Escolti'm, quan m'ho pagaran, això? Tranquil. D'aquí 3 mesos o d'aquí d'allò, ja... I l'instal·lador digui, miri, saben què?
1: Clar, i quants aparells i quanta instal·lació? Perquè, clar, evidentment, o poses un split d'aquests a cada aula, o fas una instal·lació...
0: Que alguna cosa s'ha de fer, segur. Ara, que el 2031, a les 9 del matí, quan s'engeguin tots els aires, veuràs que la llum de tot Catalunya fa...
1: I aquesta és l'altra, que evidentment ja és una necessitat, però clar, que hi haurà una demanda energètica que no sé si es contempla.
0: I en Joan també comentava una altra qüestió, que hi va sortir molt d'esquillada amb algunes de les reflexions que feien comentaristes, que sembla que l'aire condicionat no havia estat, dic aire condicionat, la climatització no havia estat una aposta de la Generalitat.
1: No, al revés, que estava prohibida per instrucció d'ensenyament o d'educació, depèn del
0: govern.
1: Del govern que toquis, diu d'una manera o d'una altra, és la mateixa. Però sí, efectivament, és a dir, hi havia una prohibició explícita per la instal·lació de sistemes de climatització més enllà dels ventiladors. Aleshores, bueno, clar, evidentment això ho han tirat enrere, entenent que era per un criteri energètic, perquè és que no tenia més explicació. Però, clar, el mateix criteri energètic ara...
0: Sí
1: que és veritat que la situació d'emergència climàtica fa que ens haguem de plantejar altres...
0: Sí, i vull creure, Joan, que una escola de la Cerdanya segurament no viu, tot i que després d'aquest estiu és difícil pensar-ho...
1: No, perquè una escola de la Cerdanya a les 12 del migdia o a la 1 els hi peta com aquí, eh? És a dir, que no, això ja és a tot arreu.
0: Per tant... El primer titular, que és un titular carregat de bones intencions, evidentment, i a partir de tot el que ha passat, saben que també hi ha un col·lectiu, que és aquest col·lectiu de les aules que cremen, em sembla que es diu alguna cosa així, que és el col·lectiu que monitoritza les dades de clima d'una quantitat enorme d'escoles de Catalunya i es poden consultar a temps real. O sigui que és interessant també tot això. Una de les notícies... Una de les notícies... No, és que si no et veig no et puc dir res, és clar. Una de les notícies d'avui. Més, perquè en aquesta intervenció es van dir algunes coses més, però les fonamentals són les que hem comentat fins ara, eh?
1: Sí.
0: Les del món de l'educació.
1: Sí, de fet, la principal crisi actual que té sobre la taula el govern de la Generalitat és el tema de l'educació, tant per la banda de les demandes laborals dels mestres com de la climatització de les aules, i ja no entrem amb la qüestió de les ràtios i tot això, però clar, amb això no entrem perquè al final s'agafen les mitjanes i les mitjanes els hi surten. I llavors els pics, o els llocs on hi ha pics, com per exemple Sitges, doncs ja diguem que com la mitjana surt ja no m'hi posaré.
0: Què els hem de dir que vostès no sàpiguen? Perquè si Sitges no va convèncer el departament amb totes les xifres que s'han donat en els darrers mesos anys, si amb això no s'ha convençut un departament, tot i que va venir la responsable a la comarca i tot plegat, ja no sabem què pot convèncer un departament. Bé, sí que ho sabem. Que algú vagi a un despatx, algú amb influència de debò, fumi un cop de puny sobre la taula i digui: o fiqueu una escola aquí, o aquí ens teniu a la porta cada dia amb focs d'artifici, i veurem si ho acabem, això. Seria probablement una de les maneres ara que trobaríem per fer-ho, perquè no hi ha hagut cap altra forma humana amb els números a la mà per convèncer el Departament d'Ensenyament. I ara, com apuntava en Joan, les ràtios, diguem-ne, que fan mal, estan una miqueta més amunt. Ara són els instituts els que no donen l'abast.
1: El drama va pujant cap amunt, però, com ens indicava també

0: intel·ligència artificial han fet caure valors borsaris de manera important relacionats amb, amb les tecnològiques. També és cert que la Xina, diguem, s'ha desmarcat sense desmarcar-se. Jo no he acabat d'entendre el discurs de la Xina i, per tant, doncs no m'hi ficaré. Però sí que és cert que Trump, amb el seu primitivisme, ja diu que ell és prou intel·ligent per arreglar-ho tot.
1: Que ningú no es preocupi perquè mentre hi hagi una persona intel·ligent això anirà com Déu mana.
0: Que diu, amb un coeficient elevat, no he llegit enlloc quin és el coeficient que té.
1: O és que no cal.
0: Clar, perquè diu un...
1: Bueno, Pitu pues, riu.
0: Perquè el publiquen.
1: I perquè t'interessa saber el coeficient d'en Donald Trump. Ja està. Vull dir...
0: Perquè, escolta, potser tindríem una sorpresa. Bé, és igual.
2: Les bestieses.
0: Ah, exacte. Més enllà d'això, que el Trump digui que el que estan dient els de les tecnològiques no està bé...
1: També és un senyal.
0: Ens ha de fer sospitar que potser sí que està bé.
1: I avui torna la Champions?
2: No, la Lliga.
1: Ai, la Lliga.
0: La Champions la setmana passada.
1: Tens raó.
2: Ja per estona.
1: Ah, no, que ja són 3 setmanes d'aturada per partits de seleccions.
2: Aquí està.
1: 3 setmanes.
2: 3 setmanes, sí. Estàvem acostumats fins ara a principis de setembre a fer la clàssica aturada, un parell de setmanetes, d'ara no, 2 no, 3. D'aquí que avui arrenqui aquesta nova jornada de Lliga. Fixeu-vos que ahir va acabar la jornada anterior amb el petit que va jugar el Betis i el Villarreal, i avui, com dèiem, arrenca aquesta nova jornada de Lliga amb 3 partits. A les 7 de la tarda l'Espanyol jugarà amb el camp del Rayo Vallecano, no al camp del Rayo Vallecano, que saben que el Rayo no està jugant.
0: Tot i que ja ha rebut el permís de la Comunitat de Madrid.
2: Sí.
0: Per tant, el d'avui encara no el jugarà, però probablement el següent ja podran desplaçar-se a Vallecas.
2: Sí, avui juga a Butarque, al camp del Leganés, el Rayo, que viu una situació així complicada arran doncs, del seu estadi. A les 7, aquest Rayo Espanyol, a les 8, l'Alavés València, el València que jugarà ja sense Carlos Corberán com a entrenador, que va ser fulminat després de la derrota contra el Sevilla. De moment agafa l'equip Òscar Sánchez, que és el tècnic del filial. El València està cercant entrenador. Es parlava fins i tot d'Ernesto Valverde, però algunes informacions apunten que Ernesto Valverde crec que amb bon criteri hauria refusat l'oferta del València, perquè ara qui és el maco que agafa el València? Qui és el maco que agafa el València? No sé si l'aposta ha de ser per un tècnic de la casa o algú de fora, però, en fi, situació complicada la que continua visquent el conjunt
0: el València valencianista. El València haurà de fer el que va fer l'Espanyol.
2: Sí.
0: Agafes algú de la casa i mira...
2: I de vegades aquests entrenadors són els que millors resultats t'acaben donant. Bé, a les 8 aquest, a la vez València, i a les 9 el Real Madrid, que jugarà al camp del Elx. El Barça, recordem, jugarà demà al Camp Nou a partir de 9:15 de la nit contra el Racing de Santander. Per cert, la UEFA ha de decidir avui quin camp acollirà la final de la Lliga de Campions del 2029. Hi han 2 propostes, una és el Camp Nou i l'altra Wembley. Alguns mitjans ja s'han avançat.
1: Asseguren que serà el Camp Nou.
2: El Camp Nou acollirà la Champions, la final, el 2029.
0: Aquest any van al Metropolitano,
2: Aquest any és el Metropolitano a Madrid, i l'any que ve és l'Allianz Arena de Múnich. Avui sabrem si serà finalment o no el Camp Nou, que hem d'entendre que el 2029 ja estarà...
1: Home, ja estarà amb la coberta.
2: Ja estarà, com diu aquell, ja estarà terminat.
1: Demà dimecres es veu que plourà a Barcelona, durant el desenvolupament del partit.
2: Ostres, doncs mala sort, perquè l'últim partit que van jugar...
0: També va ploure.
1: Hi havia unes zones, amb unes cascades...
2: El de la Champions contra el Feyenoord va haver començar el partit... Ja ho ha dit l'home del temps al RAC1, que ara no recordo com es diu. Doncs, diu, quan comença el partit, esteu a punt perquè caurà un bon patac.
1: Es veu que alguna zona coberta s'ha mitja habilitat, però esclar...
2: Ara mateix la majoria d'espectadors al Camp Nou, fins i tot els que estan al llotge presidencial, es mullen.
0: Sol i serena.
1: Doncs això, demà, sol i serena.
2: Ahir, com dèiem, es va acabar la jornada de Lliga amb el partit Villarreal 1-2, contra el Betis, que es col·loca tercer a la classificació. L'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, que va dir obertament que ara mateix no està donant ell com a entrenador el nivell per ser tècnic del Villarreal. Veurem com acaba aquesta història d'Íñigo Pérez també al conjunt groguet. I finalment, notícia de futbol femení, perquè el clàssic femení, el Barça-Madrid, ja té data, té hora i té lloc. Es jugarà el dia 4 d'octubre al Camp Nou a partir de les 5 de la tarda. El primer clàssic del futbol femení, Barça-Real Madrid.
1: I ha mort Marina Vilalta, la pastora en actiu més longeva de Catalunya, a

0: punt de complir els 100 anys, en portava 94 exercint el seu ofici. Soc nascuda entre ovelles i les ovelles em donen llibertat. Així resumia, diu l'ara, la ripollesa Marina Vilalta, l'esperit que l'havia portat a ser la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Nascuda en una família molt humil, a Solanguit, o Ogassa, als peus del Taga, fa gairebé un segle, el 1927, ha mort aquest a cap de setmana. I ella mateixa deia que havia sortit ben poc de casa seva, eh? Allò de veure món, no va sortir ni quan li van entregar la creu de Sant Jordi. O sigui que tota la vida, tota la vida al costat d'un ramat d'ovelles. I vida feliç, o menys ell així ho comentava, tot i que en els darrers anys també deia que s'avorria una mica ja.
1: Esclar. Entre cabres.
0: Esclar, esclar. De 100 anys, ovelles, 94, ovelles. 94 en tu bé. Entre...
1: És el terme ara, col·loquial.
0: Entre cabres hi estem nosaltres. 10:33. Pitu, gràcies. Adéu-siau. Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicent.

112. Telèfon d'emergències. En els darrers anys, els bombers han augmentat els rescats i les recerques de persones. Molts d'ells s'haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya. Abans de sortir, informem-nos de les condicions meteorològiques al web meteo.cat. Planifiquem bé la durada i el recorregut amb mapes de la zona actualitzats. Equipem-nos adequadament segons la dificultat i hidratem-nos sovint. És important que anem acompanyats o que informem algú de la nostra activitat. I en cas d'accident, truca al 112. 112. La Generalitat al teu costat.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Petit apunt musical amb la veu de Marc Albor, m'has dit? Amborg. Doncs això. 10:37. Anem resseguint el fil de Santa Tecla perquè d'aquí uns instants saludarem a la Maria Dolors Carbonell. Ella, com saben, és la pandonista d'enguany.

0: I tampoc és massa nou que a dia d'avui, quan falten encara uns quants dies abans no ens arribi la celebració de Santa Tecla, que la pandonista en qüestió, en aquest cas la Maria Dolors, estigui contenta, estigui emocionada, i amb aquell punt de neguit que, òbviament, mereix el càrrec, diguem-ho així, com a pandonista. Maria Dolors, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Mira, el que has dit, estic emocionada i contenta, i que cada vegada ja és un compte enrere per mi.
0: Sí, sí, ja vas tatxant els dies, sí. com es diu en aquests casos.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta que et volia fer és com estàs? Ja ens
1: sí.
0: ho has dit, estàs contenta, estàs
1: sí,
0: emocionada.
1: Sí, molt.
0: Tens aquell punt també de dir, ostres, això és...
1: important.
0: Són paraules majors, a vegades.
1: Sí, molt important per mi.
0: Si et pregunto, com t'ho has pres tot això? És a dir, el dia que et venen a veure a casa, et proposen el fet de ser pandonista, si no tinc mal entès, i de fet això crec, Dolors, que ho expliques tu mateix al programa,
1: sí.
0: que...
1: Una sorpresa.
0: Una sorpresa, però... agradable en aquest cas,
1: molt,
0: no?
1: Molt agradable, perquè no m'imaginava, perquè va ser un truc, ja ho has llegit, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pues esclar, i veure tota la comissió darrere, i així, i dic, què passa, aquí és diferent, això? I llavors, pues, la
0: tu,
1: veritat és
0: perquè, que... Què et pensaves, Dolors?
1: No, perquè em van dir que venia l'Esteve, em va trucar de 7 a 8 que podem venir a casa teva, perquè, diu, perquè parlar per unes coses de fustes de l'ermita de Sant Sebastià, i perquè no tinguis que venir aquí, venim ara que ja tenim el disseny.
0: Sí, sí, tenim el projecte, sí.
1: I dic, ah, vale, veniu. I en punt van venir ells i vaig veure això, que darrere d'ells tota l'escala estava plena.
0: Ui, aquí
1: de
0: passa
1: joves.
0: Aquí passa alguna cosa, no?
1: Sí, riguent i molt contents. I vaig dir, què passa? I diu, espera't, que ara et direm el què. T'hem de dir una cosa molt important. Seu. I així va anar. I bé, vaig quedar molt, molt contenta perquè ha arribat una cosa que tota la vida et penses que no arribarà mai. I ja m'ho havien proposat, dues
0: vegades. De fet, tu ho expliques també al programa que anteriorment ja t'ho havien proposat.
1: Sí, però no podia.
0: Consideraves en aquell moment que no era el moment.
1: No era el moment apropiat per mi. I ara... aquells problemes els tinc igual i sóc més gran, però més contenta.
0: És bona, aquesta.
1: Es dic, esclar, també la vida...
0: No sé, Dolors, si et velles, no sé si amb una certa obligació, entre cometes, no, ostres, aquest cop no puc dir que no.
1: No, és que és així mateix. Sí. No podia renunciar a una cosa que t'ho proposen tant l'Ajuntament com l'Església. I és clar, és una cosa molt important per mi. Seria un lleig per Sitges. I per mi. I és clar, per això
0: em
1: van convèncer.
0: Com es diu en aquests casos, a la tercera va anar la vençuda.
1: A la tercera va anar la vençuda.
0: I la Dolors doncs, va acceptar de molt bon grat
1: ser
0: pandonista.
1: Molt, esclar. Però aquesta vegada és més important perquè ho ajunten, ho ajunteu Santa Tecla amb Sant Bartomeu.
0: Sí, sí.
1: I és clar, ja porto tot un mes d'emocions.
0: De juerga,
1: sí.
0: Com aquell qui diu.
1: Sí, això.
0: Clar, tu ja vens a viure també la festa major.
1: Sí, per mi és molt important tot això. Bé, ja et dic, vaig estar uns anys que vaig frenar, que no participava gaire, però tots els moments pensava, ara passa això, ara passa allò, ara les morteretes, ara les gralles, el primer... Vull dir...
0: Sí, sí.
1: Sitgetana.
0: Qui no viu, no, la festa?
1: Sí, jo molt, vull dir, m'agrada molt. Vibrar, que diuen.
0: Sí.
1: Tots els moments.
0: Perquè, escolta'm, Dolors, la festa l'has viscut, suposo, com a espectadora, no?
1: Això, sempre, sí. Sí, perquè al carrer no havia sortit mai. Jo havia ballat la moixiganga, i molts balls, les panderetes, tot, però a la col·legi, a l'escola.
0: D'acord.
1: És a dir, que per això també entres més quan sents la música, ho vius d'una altra manera, perquè ho sents de veritat.
0: Sí, sí, bé, doncs havies, però... havies participat...
1: al carrer
0: alguns,
1: no.
0: Alguns dels balls, però no participat directament a la festa.
1: Al carrer no, perquè no es feia llavors. Jo tenia 12 anys,
0: sí, sí, sí.
1: I 13, 14, i llavors va ser quan ja no ho vaig ballar més, perquè en aquella època ja entraven els nois i a casa ja no em van deixar.
0: Ja. S'ha acabat.
1: Aquelles coses,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, sí, aquelles coses de la vida.
1: De l'època.
0: Sí, sí, de l'època, de l'època.
1: Sí.
0: El que tu veus al carrer, sí. Aquesta festa major...
1: Sí.
0: T'agrada?
1: Sí, massa massificada,
0: sí.
1: Per mi. Per això estic contenta a Santa Tecla.
0: Ara comentàvem amb la Maria Dolors.
1: Sí.
0: Venim d'una festa major...
1: important.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Sí que aquest any ha fet molta calor. Hem tingut aquest component extra de la calor, que la calor t'avala molt, segons com. Però aquest punt de la festa major, amb tanta gent, com apunta la Maria Dolors, de que... Fins i tot en alguns moments angoixa, no?
1: Sí, sí, però ja ho esperes. Una festa major ha de ser així, al màxim. No sé, a mi m'agrada.
0: I ara Santa Tecla, que és més...
1: Sí, més pausat.
0: Més reposat, tot plegat. No?
1: Més nostre, que dèiem.
0: Sí?
1: La gent,
0: sí,
1: de Sitges, sí. Més, més tranquil, perquè...
0: Què té Santa Tecla, que la sentim a vegades potser més... Més
1: això,
0: propera o més...
1: Sí,
0: no?
1: Perquè s'assembla més a la d'abans. La festa major d'abans.
0: Sí.
1: No hi ha tant... No sé aquest any com serà, però el ser dimecres potser també no hi haurà tanta gent de fora, que també fa falta la gent, o si no,
0: sí,
1: no,
0: home,
1: no tindria ja
0: motiu. Si no hi ha espectadors, escolta'm, no té raó de ser tampoc.
1: No,
0: sí.
1: Et sents acompanyada, o si no dirien què passa. Però, esclar, és... És molt bonic, sobretot també perquè la mainada puja.
0: Sí, sí, sí.
1: I la infantil a mi m'ha agradat molt sempre. No fallava mai. Per coses que passés, sempre estava al carrer Major a veure tota la desfilada.
0: Tota la canalla, tota la canalla, sí, sí, sí,
1: sí.
0: És allò que diem sempre, vull dir que, escolta'm, tenim una cantera...
1: Sí.
0: Que no ens l'acabarem.
1: No
0: ens l'acabarem.
1: No, que a vegades dius, però quants crios que hi ha? Però és bonic, és molt maco.
0: Bé, Santa Tecla també té aquest component de poder gaudir de la canalla.
1: Això,
0: i això també la fa especial o la fa diferent, també. No?
1: I tant, molt, molt. I nosaltres havíem fet fer un drac petit pel nebot.
0: Sí.
1: I li vam portar per Reis, me'n recordo, i la va fer en Fabra, i el va fer la calca exacta del gran, que llavors era el verd,
0: sí,
1: no el blau.
0: Sí, sí, senyora,
1: I esclar, i, bueno, pues tots són records i emocions.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vull dir que sempre hi havia participat. De segon pla.
0: D'alguna manera o altra s'hi acaba participant,
1: o
0: amb els fills, o amb els nets, o amb...
1: el que sigui, o amb una sardana,
0: sí.
1: Que la de Sant Bartomeu és preciosa, però és llarga, que al final els braços...
0: Es cansa, eh?
1: Sí, però és maca, molt maca.
0: Bé, Dolors, tornem al dia que la comissió, l'Esteve, vull dir, van venir a casa, i vas dir, finalment, doncs vinga, va, sí, som-hi, endavant. A partir d'aquí, suposo que una miqueta de pensar, bueno, a veure com ho fem, això? On posarem Santa Tecla?
1: Això...
0: qui m'acompanyarà, suposo que el cap comença a rumiar, no?
1: A mil per hora. Sí.
0: La Dolors va triar l'ermita de Sant Sebastià.
1: Sí.
0: Allà Santa Tecla hi serà durant uns dies.
1: Perquè jo vaig dir, no sé on t'ho puc posar.
0: Ja.
1: I em van oferir, tu no tens per què patir. Tens Sant Sebastià.
0: Evidentment.
1: Que jo hi participo tant. I m'ho estimo molt. I em sento com a casa, perquè hi vaig cada setmana. I és clar. Això, se'm va obrir el cel. I jo dic, perfecte.
0: Fem un petit parèntesi aquí, Maria Dolors, si m'ho permets. Hi ha un lligam especial, com expliques, entre tu i Sant Sebastià.
1: Sí. Sí, perquè... per començar, el meu avi es deia Sebastià.
0: Sí.
1: I quan era petita, aquest sant hi havia anat sempre, als oficis i tot. Després em vaig casar amb en Ramon, que era el net dels que estaven allà sempre. I és dir que ho he viscut molt, molt, molt. I després em van fer participar en tot, perquè la seva mare em deia, vine, vine, i així m'acompanyes, sí. Però era jove, sí. Jo em pensava que era més gran i resulta que era molt jove quan em va dir això. Ella tenia uns 50 anys, eh? I, esclar, jo...
0: Déu-n'hi-do.
1: Joveneta, doncs, sí.
0: Han anat passant els anys i has sempre anat mantenint aquesta relació amb Sant Sebastià.
1: De segon lloc, eh? Però és que l'ho he viscut i no... I vaig com si res, per això em fa gràcia.
0: Sí, sí, les cames ja t'hi porten, eh?
1: Sí,
0: com aquell que
1: cada vegada costa més, bueno, però bé.
0: Molt bé, molt sí. Bé. Bé, per tant, solucionat el tema.
1: I tant,
0: és a dir, posarem Santa Tecla allà, no?
1: Sí, sí, suposo. L'únic que hauré d'anar allà, esclar,
0: sí,
1: esperar...
0: Clar.
1: I després fer tot el recorregut.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això espanta una mica, eh? Però bé, bueno. Per això tinc tres cordonistes.
0: Bueno, tens relleu.
1: Sí.
0: Tens relleu.
1: Sí, sí.
0: Recordem, fem aquest petit apunt per recordar que el trasllat de Santa Tecla es farà el diumenge.
1: El diumenge.
0: El diumenge dia 20, a partir de les 6 de la tarda, Santa Tecla es traslladarà de la parròquia fins a l'ermita de Sant Sebastià. És un recorregut, per tant... curtet, aquest.
1: Però jo haig d'esperar-se
0: allà. Sí, sí, sí, sí.
1: És dir que hi ha aquest petit primer...
0: Aquest te l'estalvies,
1: Sí.
0: La Maria Dolors i els seus acompanyants doncs esperaran a Sant Sebastià, a que arribi Santa Tecla,
1: i
0: allà s'hi exposarà fins al dia 22, que és el dia que...
1: Això, sí. Llavors, esclar, hem de fer torns, perquè, clar, també...
0: Sí, sí. No t'hi estaràs totes les hores del dia, allà.
1: Bueno, les més possibles.
0: Les més possibles.
1: Les més possibles. Mm-hmm. Però, esclar, com que he d'anar als actes...
0: Sí, sí, sí. Has de fitxar.
1: Sí.
0: Has de fitxar. Bé, doncs, Santa Tecla, que quedarà exposada a Sant Sebastià, a l'ermita de Sant Sebastià, a partir d'aquest diumenge. Es podrà visitar també l'endemà, el dilluns, dia 21, el dia 22 també, fins... l'hora de la processó, és a dir, quan ja s'hagi de recollir tot, Santa Tecla sortirà de l'ermita per retornar de nou a la parròquia el dia 22 de setembre. Qui t'acompanyarà, Dolors?
1: El de cordonistes, pues les filles d'en Denci i la Blanca, que eren cosines meves, i sempre m'han ajudat molt, i la Rosa Tubau, la filla de la Rosita.
0: De la Rosita.
1: Perquè també ha intervingut sempre molt en la família aquesta. Sempre m'han acompanyat quan he quedat sola, anem a dir. I esclar, això. També d'altres, no solament ell, però ells han sigut els que no em deixaven.
0: Sí, sí.
1: I esclar, això te n'has d'en recordar.
0: No, home, i tant. Per tant, duràs tres acompanyants,
1: sí.
0: En aquest cas.
1: Tres
0: senyores que també l'acompanyaran a la processó per dur aquest penó de Santa Tecla.
1: Sí, tio, no sé si pesa molt, haig de practicar.
0: Que et fa respecte, això, Dolors, o no?
1: No, tinc por dels carrers,
0: ja.
1: Això, una mica, però... Jo soc positiva.
0: Sí, home, sí.
1: Una por mitges.
0: Sí, una por allò una miqueta...
1: No, jo procuro, He anat fent peses, traslladant cossis de plantes.
0: T'has anat entrenant,
1: Has fet entrenaments.
0: Molt bé. Escolta'm, Dolors, suposo que són dies especials aquests,
1: molt,
0: perquè suposo que vas pel carrer, la gent t'atura, la gent et felicita...
1: No ho hagués pensat mai. No hagués pensat...
0: És una cosa aquesta que sorprèn molt, perquè amb les converses que quan hem parlat amb les pandonistes, sempre us quedeu sorpreses de
1: la gent.
0: De la gent, sí.
1: De veritat, vas pel carrer i ja veus uns que s'aturen, miren, i ja frenes el pas perquè ja veus
0: que la intenció és venir a saludar-te i a felicitar-te.
1: Jo quedo, esclar, això és el que m'ha fet donar compte de la importància que té el càrrec aquest.
0: Sí.
1: No m'ho pensava, la veritat.
0: Clar, una se n'adona de la magnitud fins que ho viu en primera persona.
1: Jo pensava una processó normal com tant esquinat, però no, és molt diferent. Mm-hmm. És una importància perquè hi ha gent que apenas pensava que en coneixien.
0: Bueno, aquí, si no ens coneixem de paraula, ens coneixem de vista, com es diu en aquests casos, no?
1: Sí. Molt contenta.
0: Clar, anava a dir, qui no coneix la Dolors en aquest poble?
1: No, home.
0: Qui no et coneix?
1: Sí, clar, pel didor.
0: Clar, per una vessant o per una altra. Qui no recorda l'estimadíssim didor? Vull dir, clar.
1: Però ja venies tot a...
0: Sí, clar que veníem a comprar el material que a l'escola ens deien, escolta, m'heu de comprar linòlium, m'heu de comprar això, m'heu de comprar allò.
1: Sí.
0: El didor.
1: Clar, sí. Inclús jo no... No m'agrada que em diguin Dolors Sala, eh? Sempre dic Maria Dolors.
0: Maria Dolors.
1: Maria Dolors. Uh-huh. Però si em diuen la Dido, no m'importa. Fixa't tu. I érem, no vaig començar sola al Dido, eh? Eren les germanes Puig.
0: Sí. Jo. Quants anys va estar al Dido, en Dolors?
1: 20.
0: 20 anys?
1: Sí, 20 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: 20 anys. I esclar, això és fantàstic, eh? De records, perquè vaig tenir trata amb pares, amb nens, amb mestres... Gent...
0: Clar, vas tractar, ho diem-ho així, amb diferents generacions.
1: I diferents qualitats de tracte.
0: Sí.
1: A vegades, segons qui venia, que eren, jo en sentia molt poca cosa, pensava, ai, que no sabré enrunar. Coses així, saps?
0: Sí.
1: Al principi costa. Uh-huh. Mira, però hem passat i m'ha servit també per fer un caliu. Clar, ara ho agraeixo.
0: Evidentment, aquella botiga per la qual hi havia passat tanta gent, allò a tu també et va permetre conèixer molta gent.
1: Ui, tant, molta.
0: Sí que Sitges no deixa de ser un poble.
1: Sí, ara és clar, probablement abans més.
0: Molt diferent, perquè ara, sí, doncs, ara costa més, no? Tot.
1: Sí, no, però els de llavors, sí.
0: Aquells Sitges, Dolors, que gairebé anaves pel carrer i...
1: Sí, jo em va encantar. I sobretot... Quan si surt el tema aquest, que jo sempre dic que eren els meus nens.
0: Sí, clar.
1: I dius, és que ens en recordem de l'olor que feia aquella botiga.
0: Sí.
1: Jo dic, olor?
0: Sí.
1: Jo no sabia. I dius, sí, de la fusta, de la...
0: Sí, del material que hi havia. Sí.
1: I és clar, jo no hi queia amb això, com que anava cada dia.
0: Clar, sí. No ho tenies tan present. Però sí que és cert que de vegades... Sí. Les olors et porten ja a recordar,
1: sí,
0: establiments, en aquest cas com el Dido.
1: I aquella noia que va fer el vers, la Noemí,
0: sí.
1: Pues, escolta, jo no m'imaginava que en tenia aquella passió que va demostrar quan m'enronava. Uh-huh. Escolta, jo dic, oi, sí, a mi en tenien, si no em portava massa bé, o al revés, si em portava bé, em premiaven anant allà. Escolta, jo no m'imaginava aquestes coses, però bueno, tot t'agrada.
0: Sí. Bé, aquella estimació, diem, Dolors, ha continuat,
1: sí.
0: I ara suposo que algú et recorda encara,
1: sí,
0: quan tenies la botiga, no?
1: Sí.
0: I això és bonic.
1: Molt, perquè mira, deixes una mica de petjada, senzilla.
0: Aquí està.
1: Senzilla, però petjada.
0: Sí, senyora, no. Una petjada, i ben gran. Bé, Dolors,
1: sí.
0: Estem ja acabant aquesta conversa.
1: Oh, sí.
0: Bé, no?
1: Molt bé, i tant. Sí, fantàstic.
0: Hem estat la mar de bé.
1: I tant, sí.
0: Bé, no sé si vols dir alguna cosa.
1: No. Vull agrair això, que estiguin la gent tant per mi, i donar reforç a que s'hi poden venir a la processó.
0: A la processó, sí. Tot i que antigament sempre es deia que les dones us costava menys anar a les processons.
1: Sí.
0: Ara és igual, homes, sí. Dones, és igual.
1: Però esclar...
0: Sí.
1: Com que hi ha molta gent i moltes coses a fer, també
0: sí,
1: a casa
0: sí.
1: Hi ha la gent que s'han de vestir pels balls i per tot. Uh-huh. Potser jo vull que estigui ben plena.
0: Molt bé.
1: L'església quan arribi.
0: Doncs, fantàstic.
1: Sí?
0: Doncs amb els millors desitjos, Maria Dolors Carbonell, la pandonista de Santa Tecla d'aquest 2026. Maria Dolors, gràcies.
1: Oh, amb tu.
0: Per aquests minuts.
1: Vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que visqueu una gran festa.
1: Moltes gràcies, això espero.
0: Gràcies.
2: Creus que podrem anar a sopar?
3: És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
4: El canal Empresa és el web de la finestreta única empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: dos minutets perquè siguin les 11 del matí. En una estoneta parlarem d'una iniciativa dedicada als més joves, una iniciativa d'oci dedicada als més joves, però abans, i aprofitant que avui hi ha hagut una visita institucional a algunes de les escoles de Sitges per part de l'alcaldessa Aurora Carbonell i també del regidor d'Educació David Martínez, i que hi hem pogut acompanyar-los en aquest primer moment de la visita, doncs aprofitarem justament per parlar d'aquest inici escolar aquí a Sitges, que compta amb 2.883 alumnes entre les 5 escoles i els 2 instituts. Hem pogut parlar, com dèiem, amb l'alcaldessa, i hem pogut parlar també amb el regidor, i hem pogut parlar també amb la primera de les escoles, amb la directora de la primera de les escoles que han visitat, l'escola Agnès de Sitges. Hem parlat amb la seva directora, Vinyet Llamas, per preguntar-li com havia anat aquest inici de curs. El que sabem, i de seguida ho escoltaran, és que les escoles de Sitges estan plenes, els instituts també. De moment es viu, sembla, com amb una espècie de calma tensa, en el sentit que aquest any d'entrada no hi han aparegut bolets, és a dir, no s'han hagut de doblar cursos per allò d'un increment d'inscripcions d'alumnes en algun dels grups, però les aules estan plenes i sabem que a Sitges hi ha molta matrícula viva. És a dir, que a Sitges, al llarg del curs, més enllà del període inicial d'inscripció, doncs s'inscriuen molts alumnes i moltes alumnes. Una xifra força destacada si la comparem amb altres municipis. I això fa que els centres educatius i els seus directors i directores, doncs, visquin aquest inici de curs amb aquesta calma tensa que els comentava, perquè saben que hi ha la possibilitat, i no gaire llunyana, de que durant el curs pugui aparèixer algun d'aquests bolets, com diuen ells, és a dir, que s'hagi de desdoblar en algun dels cursos de les escoles. Els que estan més plens són els instituts. Aquella saturació que vam viure fa 2 anys en 5è, 6è de primària a les escoles de Sitges, ha arribat ara als instituts i són els que estan a hores d'anar més prens. Per tant, la necessitat d'un nou centre educatiu, d'una nova escola, institut a Sitges, encara és una reivindicació per part dels directors del centre, i així ens ho comentava també la pròpia directora de l'Escola Agnès de Sitges, a qui escoltaran de seguida, i tot seguit podran escoltar també l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, fent referència a aquest inici d'escola, i el regidor d'Educació, David Martínez, a qui hem preguntat també pel tema de climatització. Saben que la Generalitat acaba de presentar un pla de climatització que s'ha d'allargar fins al 2031, que en el que s'han d'invertir molts diners, i que proposes que els ajuntaments puguin avançar els diners per climatitzar les escoles amb aires acondicionats, un fet que fins fa poc, molt poc, no estava permès, i per tant, doncs, poder garantir un estar a l'aula amb qualitat climàtica. Casualment, l'única escola de tota la comarca que està climatitzada és l'Agnès de Sitges, perquè és probablement la més recent. I ens ho explicava la directora, i ho escoltaran, com, tot i tenir la instal·lació climàtica, els primers anys no la van poder fer servir perquè el departament no els hi permetia. Ara ja sí, s'haurà de fer una petita reparació que haurà d'anar a càrrec de l'Ajuntament, però en qualsevol cas diguem que Sitges té el privilegi de tenir una escola climatitzada. De tot plegat, n'hem parlat, com els dèiem, amb el regidor d'Educació, David Martínez, n'hem parlat també amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, i abans, just després d'aquesta petita visita que hem fet amb aquest centre, hem pogut parlar també, conversar amb la directora de l'Agnès de Sitges, Vinyet Llamas, que ens deia això. Vinyet, bé, preguntar-te com ha començat el curs, aquest curs 26-27 aquí a l'Escola Agnès.
1: Doncs ha començat molt, molt tranquil·lament, amb tots els alumnes arriben el primer dia molt contents i amb molta il·lusió, i el claustre igual.
0: Uh-huh. Quins són els objectius de cara a aquest curs? Ara parlaves, no?, en visita al centre amb l'alcaldessa i amb el regidor, parlaves una mica dels objectius d'aquest curs, que en definitiva sempre són els mateixos, no?, que és formar els alumnes, no?, però cada any s'entreu, i aquest any us heu posat unes metes, uns reptes, no?, en concret.
1: Sí, nosaltres com a centre, el que sí que ens hem centrat aquest curs, i així ho hem decidit com a claustre, és basar-nos bàsicament en el tema de la comprensió lectora, expressió escrita i matemàtica. bàsiques. O sigui, això serà la base que estarem treballant durant tot el curs i on més incidirem.
0: Uh-huh. Aquesta decisió respon a aquests resultats PISA del que tant es parla, respon al que vosaltres esteu detectant els darrers anys. A què respon? Quin és el criteri? Per què heu decidit posar el focus en això i no, per exemple, en tecnologia?
1: Això, a veure, els resultats PISA han arribat després que nosaltres prenguéssim aquesta decisió. Això ve d'una lectura que hem fet dels darrers cursos d'aquí del centre, que tot i tenir bons resultats, no són els resultats que nosaltres com a centre volem que assoleixin els nens de l'escola Agnès de Sitges, no? Llavors, el que sí que també hem vist és una davallada important amb el tema de l'ús del català, i aquí sí que incidirem molt. És a dir, no només a l'escola Agnès, sinó a tota Catalunya sí que estem veient que cada vegada l'ús del català és menys freqüent, quan no hauria de ser, perquè la llengua vehicular de l'escola ha de ser el català. Llavors, l'objectiu nostre enguany és, no només el que t'he dit abans, sinó potenciar el tema de la comprensió lectora, expressió escrita i les mates, que és la base que han de tenir per poder assolir una bona etapa a l'ESO, sinó que també hem de fer un treball bastant extens amb el tema de l'ús del català.
0: Uh-huh. I d'alguna manera el fareu, és a dir, no sé si heu plantejat, no sé, algun tipus, no sé si d'assignatura, de programa acadèmic, diguem, d'alguna manera amb el tema del català?
1: Ara, els mestres ara, amb aquestes primeres setmanes de setembre, estem acabant de fer tota la programació de cara al pròxim curs, però ja per començar, el que sí que implantem ja, des de la pròxima setmana, és el pla lector. És a dir, cada trimestre han de llegir un llibre, escollit, evidentment, pels professionals, que som nosaltres, els mestres, i llavors, des de tercer fins a sisè, llegiran no només el llibre de tertúlies dialògiques que ja llegeixen durant tot el curs, sinó tres llibres més, i s'ha de fer un treball, doncs ja et dic, hem de retornar una altra vegada el que havíem perdut. Llegir, han de comprendre què és el que llegeixen, han d'adquirir un bon lèxic, perquè tenen un lèxic molt pobre, i tot això s'aprèn llegint i sobretot escrivint també.
0: Uh-huh. Això fa que també feu algun pas enrere a nivell tecnològic, perquè ara justament està també molt al debat, no? Es posa molt al debat el fet de l'ús de les pantalles, que fa uns anys, no?, es va posar com sobre la taula i tothom volia pantalles i tecnologia. No sé si també heu fet un pas enrere en aquest sentit.
1: Bueno, nosaltres en aquest sentit no hem estat una escola que hem fet tecnologia perquè el departament ens obligava a fer tecnologia. No hem sigut mai una escola que ha apostat per la tecnologia. Hem fet el que ens marca que hem de fer, però en aquest sentit només es treballen les noves tecnologies a partir de 5è i 6è. La resta no tocaran ni tablet ni ordinador, i les pantalles perquè les tenim, perquè ens les va concedir el departament, ens les va donar el departament, però no farem un ús per dir-ho d'alguna manera, irracional de les pantalles, sinó com, bueno, un material més que tenim a dins de l'aula i que farà servir el tutor, la tutora o el mestre.
0: Quants alumnes té l'Agnès en aquest curs?
1: Doncs crec que ara d'ara estem pel voltant dels 140.
0: Això és està l'escola completa, diguéssim?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Jo diria que sí, eh? Ara t'ho estic dient així de memòria.
0: Cap bolet aquest any?
1: De moment no, i esperem que ni a l'Agnès ni a cap altra escola ens posin més bolets.
0: Com està aquest tema? És a dir, els darrers anys, no? ja fa molts anys també que Sitges reivindica i demana una nova escola, un nou centre per aquesta saturació que viuen els centres. Mm-hmm. Com ho esteu vivint aquest any? No sé si ha canviat la cosa, ha canviat la tendència, perquè ja saps que el departament, no?, sempre defensa que la natalitat és més baixa i que, per tant, no hi ha prou arguments com per fer un nou centre a Sitges. Com estan les aules? Perquè dius, estem a tope, sabem que hi ha molta matrícula la viva també a Sitges. Com està aquest tema?
1: De moment, el que nosaltres com a directors i directores de Sitges teníem por és que arribés al setembre i ens donessin aquest famós bolet que cap escola vol. De moment és una calma tensa, saps? Saps que en un moment donat tindrem aquest bolet, sigui l'Agnès, sigui l'Utrillo, el Barratxina, l'Usó, sabem que el tindrem, però de moment no ens han comunicat res, i jo ja torno a repetir, espero que no ens donin cap bolet a cap escola.
0: Per tant, continua fent falta una nova escola a Sitges?
1: Sí, clar. A veure, no és que faci falta, evidentment, una nova escola a Sitges, és que per donar l'atenció que se'ls ha de donar a l'alumnat, no podem tenir les aules saturades. I si no ens donen mans i si no ens donen recursos, ens han de donar espais per poder ubicar la sobreràtio que tenim a les aules. Però això, a veure, és una il·lusió, perquè sabem perfectament que a hores d'ara, tal com està el departament, amb totes les reivindicacions que nosaltres com a col·lectiu estem fent, això és inviable, però bueno, s'ha de demanar.
0: Justament referent a aquestes reivindicacions, el tema de la inclusió es parla molt. Aquesta és una escola amb CIE també, oi?
1: Sí.
0: Quantes en teniu de CIEs?
1: Una.
0: Una. Faria falta més també? És a dir, no sé si també és una àrea en la que d'alguna manera anem justos, no?
1: A totes les escoles anem justos, eh? Però bueno, penseu que hi ha una escola encara a Sitges que no té aquest recurs, com és l'escola Maria Uso. I totes les escoles haurien de tenir aquest recurs. És més, els recursos que tenim no arriben. No arriben en el sentit que des del departament ens donen els recursos que ells consideren que haurien de tenir sense escoltar-nos, perquè mai escolten els docents, encara que diguin que sí, perquè són irrisoris els recursos que tenim. O sigui, són irrisoris. No es pot atendre a la diversitat que tenim i sobretot a l'alumnat amb necessitats educatives especials amb els recursos que tenim. És que és així. I penso que aquí hi ha una responsabilitat que no és compartida. És a dir, jo per poder treballar jo necessito uns recursos. I aquests recursos qui me'ls ha de donar? El departament. Si el departament no em dona els recursos que jo necessito, jo faré el que podré. Però no el que jo vull, ni atenent els alumnes com realment es mereixen. Però no només els alumnes amb necessitats educatives, sinó els altres també, eh?
0: I acabo jo i deixo als companys. Volia preguntar també per la climatització, perquè just acaba d'anunciar, no?, la Generalitat que invertiran justament, que es climatitzarà aquestes 2.500 escoles. Aquesta, l'escola Agnès, justament és l'única escola climatitzada de la comarca, diria, oi?
1: Jo diria que sí, sí, sí. Quan es va inaugurar l'escola, sí que és veritat que... Ric perquè fa gràcia, eh? Però es va fer tot el tema de la instal·lació, però no es va connectar, perquè el departament considerava que les escoles no havien de tenir aires condicionats, tot i que quan tu vas al departament a Via Augusta, tu entres en un despatx i t'has de posar una jaqueteta, perquè fa fred. O sigui, és una cosa que no acaba de quadrar. M'agradaria que aquestes persones que estan als despatxos, que vinguin amb una classe, amb 25, en els casos dels instituts, 30, més de maig, més de juny, o ara començament de curs, que estiguin una estoneta, a veure si fa falta o no fa falta. ¿Vale? Llavors, sí, nosaltres fa dos cursos tenim a totes les aules i a tota l'escola, eh? Aire condicionat. Bueno, aire condicionat no, és un sistema de refrigeració.
0: Com de climatització, aire,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però...
0: I funciona? És a dir, es nota això?
1: Sí, home, i tant que es nota.
0: Us l'han deixat posar, eh?, en aquests darrers dos anys?
1: Bueno, ens el van deixar posar perquè vam agafar unes declaracions del conseller Cambray dient que a partir d'aquell curs necessitarien, o sigui, posarien aire condicionat, i nosaltres vam agafar aquestes declaracions, vam enviar-les al departament i vam dir, si nosaltres tenim tota la instal·lació feta, l'única cosa és que s'ha de fer la instal·lació, s'ha de connectar els cables, perquè és irrisori que et facin una escola nova, que et facin la instal·lació, però que no puguis tenir aire condicionat. Llavors, torno a repetir, aquestes persones que estan als despatxos amb el termostat a 21, no a 26, a 21 o 22, que vinguin a una escola. És que no tinc res més a dir.
0: Jo no tinc res més a preguntar.
2: No,
0: Carles.
2: Re, només aquest any, aquest curs ha tornat a començar amb les demandes de professors, amb la vaga. Ha sigut un inici, podríem dir, estrany, no? Ara ja aquesta setmana sí que ja heu arrencat una miqueta. Les demandes com a escola, en aquest cas en concret, no? Què és el que encara trobeu a faltar aquí?
1: Tot. O sigui, és que totes les reivindicacions i totes les demandes que fem continuen igual. És que no hem donat un pas enrere, eh? O sigui, continuarem lluitant pel que nosaltres pensem i creiem que són uns drets, ja no només a nivell laboral que hem perdut, sinó a nivell de recursos. O sigui, jo t'asseguro, i potser m'equivoco, però jo t'asseguro que tu amb un mestre li poses a la balança pujada de sou i més recursos... Evidentment, no serem tontos. Hem perdut poder adquisitiu als mestres durant tots aquests anys i durant totes les retallades, però és que necessitem mans. És que no pot ser que a l'octubre, quan ja portem un mes de curs, els meus companys i les meves companyes, que l'any passat ens va passar, amb atacs d'ansietat, perquè és que no arribem. no arribem. No és que no vulguem fer la nostra feina, és que no arribem perquè, torno a repetir, qui ens ha de donar els recursos no ens els dona, nosaltres no podem fer la nostra feina. És que tu per fer això necessites una càmera i un micro? Si no et donés al teu jefe una càmera i un micro, podries fer l'entrevista? No, doncs nosaltres igual. És que és igual. Amb la qual cosa, doncs, nosaltres continuarem fent les reivindicacions.
0: Esteu la plantilla completa de professors?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: eh? Sí. Sou quants?
1: 20, 20... Jo professors conto tot el personal docent, sí, sí. Amb CIE, vetlladores i tot això, 24, 25, em sembla que són. Sí, sí. No, que no són suficients, eh? Torno a repetir.
3: Bé, doncs avui fem aquestes primeres visites a les escoles per l'inici de curs, sobretot cada any ho fem, sobretot venim aquí a les escoles de Sitges per preguntar, per escoltar amb els professionals com ha començat aquest any, quines reivindicacions tenen, que són moltes, com està l'alumnat i quines novetats estan aplicant, no? Ara estem a l'escola Agnès de Sitges, que és una escola en aquest sentit molt modèlica, no? I que ens ha dit que l'inici ha estat doncs molt correcte, i això ens n'alegrem. També que els nens han vingut amb moltes ganes, però també amb tranquil·litat, i que, evidentment, segueixen amb les reivindicacions, sobretot amb aquells alumnes amb educació especial, que això sempre es necessiten més recursos, perquè cada vegada hi ha més demandes, hi ha més nens amb demandes especials, i, en canvi, els recursos són els mateixos, i, per tant, es necessiten més recursos, necessiten més professionals, més aules. Sí que és veritat que amb el tema de les ràtios, de moment, està sostingut, és a dir, no hi ha hagut una avalanxa com ha passat els altres anys. Tot i així, hem d'esperar la matrícula viva, que veurem què passarà en les properes setmanes, però de moment el tema de l'ocupació, fins i tot doncs, han pogut alliberar alguna aula, no?, que els altres anys les tenien ocupades, per poder continuar, i això penso que és molt important. Aquí ens han destacat també que aquest any incidiran molt amb temes de comprensió lectora i amb matemàtiques, i no tant amb tecnologia, és a dir, tornen una miqueta més als orígens, diguem, i també molt en el català, no? Sobretot en potenciar la llengua catalana, perquè estan veient que en els darrers anys s'està perdent molt a l'ús quotidià, no? I pensem que, en fi, que són bons objectius que tenen l'escola, que se'ls ha marcat, i que esperem que el curs doncs, vagi bé.
0: Alcaldessa, la directora ha parlat d'una situació de calma tensa pel que fa al tema de les inscripcions, en el sentit d'aquest any, de moment, diguem que no han aparegut nous bolets, no? Però que saben que és probable o fàcilment puguin aparèixer doncs, al llarg del curs, pel que comentava l'alcaldessa, de la matrícula viva. I ha reivindicat novament la necessitat d'un nou centre a Sitges. Com està aquest tema? Perquè ja fa uns anys, no?, que reivindica, que es demana que Sitges necessita una nova escola, fins i tot un nou institut, que també estan força plens. Com està aquest tema? Com està aquesta conversa amb el departament?
3: De fet, els bolets aquests que tenien estan ara als instituts. O sigui, allà sí que tenen segurament la sobreocupació. Per tant, és evident que no s'ha solucionat el tema. I ara veurem la matrícula viva, no? Com bé dius, que què passarà si hi ha molta afluència. Per tant, nosaltres seguirem reivindicant que aquí a Sitges es necessita segurament un institut d'escola, perquè tenim les necessitats, i també per no sobreocupar les aules, com sempre hem dit. Però és cert que el departament fins ara segueix dient que la matrícula, com es manté molt igual, per ell sembla ser que no ho acaben de veure del tot. Són polítiques molt a llarg termini, que s'han d'estudiar molt a llarg termini. Nosaltres seguim reivindicant-ho i ho seguirem demanant. Hem ofert terrenys, hem ofert disponibilitat màxima, hem ofert fins i tot per fer el traspàs mentre es construeixi, hem ofert també equipaments públics nostres. Per tant, per la nostra part, jo crec que nosaltres hem ofert tot el que podíem. Ara això està en mans del departament, que és qui finalment ha de decidir, no?, com iniciar o com fer perquè Sitges tingui un altre institut d'escola, que nosaltres seguim reivindicant.
0: Però no sé si, és a dir, si es mira el futur amb la idea de que això arribarà algun dia, o hem de pensar que això, és a dir, que la sensació una mica és que se'ls hi passi aquestes ganes de tenir nou centre i al final no la farem. Fa una mica aquesta sensació, no? Però és a dir, no sé en aquestes converses, quan les tenen amb el departament, amb serveis territorials, si realment es veu a llarg termini, ni que sigui a llarg termini, una nova escola, institut a Sitges.
3: Per part nostra sí, perquè nosaltres anem amb les dades, no només de les escoles, sinó del creixement que té la població, dels nous habitatges que es fan, de la gent que ve de fora. És evident que Sitges ha crescut d'habitants i, per tant, en general, per molt que hi hagi menys natalitat, ens diuen, hi ha més gent i, per tant, hi ha més demanda. Igual que necessitem segurament més equipaments esportius, com ho diguem moltes vegades, o més equipaments culturals, també necessitem més equipaments educatius i crec que, en comparació fins i tot amb Garraf, potser Sitges és els que han anat creixent menys d'escoles. Per tant, nosaltres anem amb les dades del creixement poblacional que tenim. Per tant, per nosaltres és una reivindicació claríssima, no? de cap a on va Sitges, no? I cap a on va la població. Jo crec que també que ells també ho veuen, però ells es basen molt en la matrícula, en quan es matriculen, i fins i tot a vegades s'obliden d'això de la matrícula viva, que és el que hem de mirar al final de curs, no? No tant a l'inici, que l'inici és veritat que ha començat amb una matrícula més o menys igual que l'hem passat, exactament igual, però veurem amb la matrícula viva que nosaltres també insistim que és això el que ens passa, no? Per tant, jo crec que sí que un nou institut d'escola, més que res, és perquè també alleugerà els que hi ha ara, no? I per tant, al final és per donar una bona educació, no? Els nens i les nenes. Com millor estiguin, doncs millor educació es podrà donar.
0: Regidor, una de les notícies, no, que ha sortit justament en l'àmbit educatiu recentment és aquest anunci de Generalitat, no, del Departament, de que climatitzaran més de 2.500 escoles, em penso, aquí a Catalunya, però la proposta és que siguin els ajuntaments, no, que avancin a aquests diners i després se'ls hi retornarà. I aquí estem justament a l'única escola de Sitges i diria que de tot el Garraf que està climatitzada, però de la que l'Ajuntament també us aneu hagut de fer càrrec, no? Us haureu de fer càrrec d'una part de la reparació, no? D'aquesta climatització.
4: Doncs sí, la veritat és que aquesta és una... diríem que és l'única escola del Garraf que està climatitzada. I sí, és evident que com dius, ara estem treballant des de serveis urbans de l'Ajuntament, conjuntament amb Educació, per tal de que es pugui solventar, doncs, la problemàtica que hi ha hagut, no? En aquesta escola ara mateix pel que fa al clima, no? I l'Ajuntament, doncs, estem assumint, doncs, aquesta reparació, aquest manteniment, i bueno, per garantir que els nens i nenes d'aquesta escola, doncs, estiguin el millor possible, igual que tot els professors i la direcció.
0: I entenc que amb aquest anunci que ha fet la Generalitat, entenc que, no sé si l'objectiu és ara de l'Ajuntament de treballar de cara a que hi hagi climatització en un futur proper a les altres escoles de Sitges, tenint en compte aquest pla que ha anunciat la Generalitat.
4: Entenc que sí, el que haurem de fer és, bueno, ara tenim, ben aviat, el 28 tenim una reunió amb els serveis territorials per parlar d'altres temes, i aprofitarem també, doncs, per tractar aquest, a veure com ho enfoquen, com ho encaren, i com a Ajuntament què és i com ho hem de fer per demanar o per treballar i encarar aquest tema tan important, no? Al final entenem que, i tothom ho està veient, no? Hi ha un canvi climàtic, que cada vegada farà més calor, i per tant ens hem d'adaptar a aquesta situació, i és evident, doncs, que els nens i nenes i tots els professors i professores, doncs, han de treballar uns i els altres, doncs, a estudiar i a estar més, diguem-ne, que a les aules de la millor manera possible, no? I també s'ha estudiat, no?, que quan més calor fa, els alumnes menys rendiment tenen. Per tant, doncs, han d'estar en unes condicions, doncs, acceptables. I sí que és veritat que estem molt contents que el departament, per fi, hagi donat aquesta passa, perquè sempre han estat molt, diguem-ne, molt conservadors en aquest tema, i quan s'han proposat mesures, doncs, sempre eren que no, han tirat molt de ventiladors, com tots sabeu, i ara, doncs, és el moment, no?, per aprofitar-ho.
0: Aquesta reunió que tenen amb el departament, en la llista de temes que portarà el regidor, quins són els tres principals?
4: Bueno,
0: entenc que és llarga, no li demano per tots, perquè m'imagino que serà una llista llarga.
4: Bueno, bàsicament parlarem de... Pues, tocarem el tema aquest dels aires. A més, hi ha un altre tema que és molt important, que és, com bé sabeu, l'anterior regidora, Carme Gasullà, doncs ja ho va explicar, que és el tema de la rehabilitació integral de l'escola Esteve Barratxina. I després també, doncs, tocarem algun tema més d'obres. Aprofito també per dir-vos que estem treballant amb un acord marc amb l'ACM per tot el tema de les obres dels centres educatius, perquè fins fa poc, doncs, era molt senzill, diguem-ne, fer obres durant l'estiu, però com bé sabeu, ara tot s'ha de licitar, i llavors és molt més complicat, no? Llavors, aquest estiu, doncs, hem pogut fer algunes obres, no totes les que volíem. Tenim unes pendents a l'Utrillo de cara a Nadal, i un cop estigui aquest acord marc tancat, doncs podrem treballar diguem-ne que com ho fèiem abans, però d'una manera més, diguem-ne, dins del marc legal, no?
0: Aquesta de l'Utrillo és el tema de la cobertura de les pistes o estem parlant d'una altra cosa?
4: No, estem parlant d'una altra cosa, estem parlant de la porta i del perímetre, del mur del perímetre de l'escola.
0: D'acord. I justament parlant també d'obres o instituts, hem sabut que l'Institut Vinyet han eliminat la zona d'aparcament de les bicicletes que hi havia fins ara, sí. I l'alternativa que s'ha donat és que ara poden aparcar les bicicletes fora de l'edifici, s'ha posat com uns aparcabicis d'aquests, sí, de roda, no? Clar, amb el risc que això comporta, no? Diguem que no estan les bicicletes a dins del centre. Què ha passat aquí? Per què no es poden aparcar? Ens ho demanen, per què no es poden aparcar les bicicletes? O sigui, quin és el motiu d'alguna manera que ha fet que les bicicletes no es puguin aparcar dins del centre?
4: El motiu és perquè tenen que fer una actuació a el que és la façana on estaven les bicis aparcades a la part interna, interior de l'edifici, diguem-ne, al lateral. Per tant, han hagut de treure els aparcabicis d'allà i llavors el que hem fet com a ajuntament i conjuntament amb el centre, doncs és arribar a, bueno, col·laborar perquè es puguin posar aparcabicis i aparcar patinets, uh-huh, doncs enfront de l'institut.
0: Entenc, però, que amb l'objectiu de que puguin tornar les bicicletes a dins un cop es repari aquesta part de la façana?
4: Sí, sí, entenc que sí, perquè, bueno, a dins, evidentment, estan més segures, diguem-ne, tant els patinets com les bicicletes, no? Però de moment és la solució que hem trobat i, bueno, que estic molt, molt content i estem molt contents de poder haver, doncs, arribat a aquest acord i a aquesta solució conjuntament amb el centre educatiu.
2: Només un dubte d'avançada. A l'Osó, la coberta verda, ja està en quina fase es troba o quin punt està?
4: No sé si això... Això, diria que porta més des de la regidoria de sostenibilitat i espais naturals, sí, i transició energètica.
3: L'obra estava acabada. L'obra estava acabada, però va quedar pendent que en el projecte no estava, no sé si no s'ha pogut aplicar bé, l'accés, que hi ha una escala, l'accés, i això s'ha de canviar, l'accés. I, per tant, potser per això tampoc no han fet una presentació. Ells poden pujar, els professors, així, poden pujar, i es pot, però per anar-ho a veure, de moment, l'accés ha de canviar, perquè hi havia esbocat una escala i no hi cabia bé, o passava alguna cosa tècnica, eh? I llavors s'ha de buscar una altra manera d'accés, que és el que s'estan canviant ara. Però sí, la coberta està acabada, sí, sí.
4: Jo volia aprofitar per comentar que s'han fet una impermeabilització del sostre de la Moixiganga quan a obres que parlàvem abans. Penso que és força, força important. Després també s'ha tret microciment del que és el gimnàs de l'escola Miquel Utrillo i del que teníem pendent, a part de lo de l'Utrillo, també volem canviar el parquet del Maria Usó i posar també tendalls a l'escola Maria Usó. Tot això és el que ens queda pendent per fer. Intentarem, doncs, de cara a Nadal, doncs fer-ho i bueno, és important també que es pugui dir, no?
3: El tema de la coberta del Miquel, sí, Utrillo. És que casualment la portem Ho portem en el proper ple.
0: En aquest, les pistes,
3: en aquest ple, exacte. Una coberta i al mateix temps una renaturalització de l'espai. Al final ha estat un tema molt conjunt entre educació i obres. Com recordeu, no?, que era un projecte que va abanderar molt l'exregidor Jaume Monasterio i ens vam quedar amb el tema de que amb l'escola també pogués participar. Ja s'ha arribat a un acord i la veritat és que és un projecte molt engrescador i molt maco, perquè no servirà només per esport, sinó que per l'escola, tenir tot una zona molt gran amb ombra, pensem que serà important. I en aquest ple del 30 de setembre portarem el projecte.
0: Per tant, es porta, si s'aprova, entenc que entra tot el procés de licitació, sí, tot plegat, per tant, estem parlant de...
3: La idea és que es faci a l'estiu que ve, perquè s'ha de fer l'estiu, perquè si no després, per tant, al juny hauria de començar aquesta obra.
0: Doncs un petit resum d'algunes de les actuacions que ja s'han fet a centres educatius, d'algunes de les que han de venir, com aquesta cobertura de les pistes del Miquel Utrillo i aquesta renaturalització del pati. Veurem també si durant l'estiu vinent també fan les actuacions de climatització i, per tant, el curs vinent els alumnes poden començar amb escoles climatitzades i tot això en aquest escenari de calma tensa amb aquest

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu